0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Guau, has vist que m'han verificat, tio?

0: programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

explicant història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: faltes paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda,

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Escoltes i cacs.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora, programa que cada dia al matí dediquem al món de la sardana i a la música per a cobla. Avui començarem amb dues sardanes interpretades per la cobla Marinada de Badalona i escoltarem Tarragona, una bonica sardana d'Enric Casals i de Filló, i després una sardana obligada de tenora i fitxcorn, es diu Cors Gironins i és del compositor Ricard Viladesau. Escoltem-les, doncs, amb la cobla Marinada de Badalona.

Avui, per començar, hem pogut escoltar Tarragona d'Enric Casals i després Cors Gironins, sardana de Ricard Viladesau, les dues amb la cobla Marinada de Badalona. Bé, ara canviarem de cobla i anirem a escoltar tres sardanes de concert i a dues cobles. Són la cobla mil·lenària de la Catalunya Nord i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, que en primer lloc ens oferiran Vora d'uns rulls, una sardana de Josep Grivé, i després Barcino, Ciutat Romana, d'Eduard Martí i Teixidor. Escoltem-les, doncs, amb les cobles mil·lenària i Sant Jordi.

Hem pogut escoltar per les cobles Mil·lenària i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Vora d'uns ulls, de Josep Grivé, i després Barcino, Ciutat Romana, d'Eduard Martí i Teixidor. I ara escoltarem una sardana de Fèlix Martínez i Comín, també amb aquestes dues cobles, la Mil·lenària i la Sant Jordi, que es diu La Sardana de Lloret.

Hem pogut escoltar la sardana de Lloret, una sardana de Fèlix Martínez i Comín amb les coples Milenària i Sant Jordi. Bé, ara canviarem i anirem cap a Girona per escoltar la copla Ciutat de Girona, que ens oferiran Un estel en el cel, sardana de Francesc Camps. I després, En saleta i amics, una sardana obligada de tible que és del compositor Conrad Saló. Escoltem-les, doncs, amb la copla Ciutat de Girona.

Hem pogut escoltar Un estel en el cel de Francesc Camps i en Saleta i Amics, sardana obligada de Tible del mestre Conrad Saló. Bé, continuem amb la Cobla Ciutat de Girona i ara escoltarem La Rambla del Portalet, sardana d'Agustí Pedrico, i després Atractiva, una bonica sardana del mestre Francesc Juvenola. Escoltem-les, doncs, amb la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert la Rambla del Portalet d'Agustí Pedrico i després aquesta bonica i balladora i coneguda sardana atractiva de Francesc Joanola. Bé, ara escoltarem una sardana obligada de Flabiol. És del mestre Lluís Buscarons, es diu Enyorada Alosa i és interpretada per la Cobla Ciutat de Girona i el seu Flabiol solista, en Marcel Sabater. Escoltem, doncs, ara aquesta sardana Enyorada Alosa.

Bé, i després d'haver escoltat aquesta bonica sardana enyorada a l'Osa de Lluís Buscarons, amb la cobla Ciutat de Girona i amb el seu flabiol solista i director Marcel Sabater, ens despedim fins demà. I demà, ja ho saben, si volen més sardanes aquí a Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El creuer afectat pel brot d'antivirus ha arribat a la costa de Tenerife quan passaven pocs minuts de 6:45 del matí. Així, l'Ondius fondejarà davant del port de Granadilla de Abona, on es preveu que a partir de les 9 del matí, les 8, hora canària, comenci l'operatiu d'evacuació dels passatgers. Els primers en desembarcar seran els 5 catalans i els 9 espanyols, que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Posteriorment, la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud, a 10 minuts de la infraestructura marítima. Se'ls farà també un control per assegurar que continuen sent asimptomàtics. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila. Així ho ha confirmat fa només uns minuts en una piulada a la xarxa X del Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Bon dia. Ens despertem a aquestes hores del matí de diumenge aquí a Catalunya amb un cel pràcticament net al conjunt de Catalunya. Sí que és cert que trobem alguna banda de núvol ubicat al litoral de la Costa Daurada i aquestes boires a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però repetim, el matí es presenta molt assolellat i a la tarda tindrem l'arribada de molta més nuvolositat que anirà acompanyada de precipitació. Arribarà per la franja de Ponent i s'endinsarà per Catalunya arribant fins a la Catalunya central, on aquí els ruixats tendiran a desaparèixer. Comarques de Girona i de Barcelona, la tarda serà molt més assolellada i tot plegat amb unes temperatures que avui seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I aquest matí es celebra a Barcelona la cursa del Corte Inglés, que començarà a les 9 del matí, que afectarà la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i de tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana els desplaçaments en metro. Recordem que la cursa arrenca a l'Avinguda Diagonal just davant de l'establiment del Corte Inglés i recorrerà aquesta via fins al Passeig de Gràcia, baixarà pel passeig fins a girar pel carrer d'Aragó, carrer de Viladomat, la Gran Via i el carrer de la Marina. Des d'aquí s'agafarà el carrer de Casp per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. Les restriccions han començat a les 5 del matí i s'allargaran fins a les 2 aproximadament. I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, un esveu.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri i com que mai porto efectiu vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a quarts de 9 del matí. Els primers en baixar són els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. El desembarcament es durà a terme mitjançant l'embarcació Zodiac del mateix creuer o llanxes del port amb un màxim de 5 passatgers per embarcació o 10 per llanxa, d'acord amb els protocols sanitaris establerts. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saïfa Boukeshek i Tiago Ávila, així ho ha confirmat en una piulada a la xarxa X el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. El catalano-palestí Boukeshek i el brasiler Ávila van ser traslladats a un centre de detenció migratòria fins que s'ha fet efectiva la seva expulsió del país hebreu. I aquest matí a Barcelona se celebra la cursa del Corte Inglés que comença a aquesta hora i que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana desplaçar-se en metro. Les restriccions, com diem, han començat des de les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins les 2 de la tarda. Marxem ara fins al poble de la Múnia, al municipi de Castellví de la Marca, que és avui capital del cant coral infantil de la Noia, i el Penedès amb la trobada Juguem Cantant. Ens ho explica des de Canal Vinolèrdola Raimon de Cara.
2: La coral infantil El Petit Bailet organitza aquest diumenge el 52è Juguem Cantant Penedès-Anoia, una trobada que reunirà prop d'un centenar d'infants d'entre els 3 i els 8 anys. L'esdeveniment tindrà lloc a la Societat Cultural La Munienca a les 12 del migdia. Un total de 8 corals infantils compartiran escenari en una jornada plena de música i il·lusió. El repertori girarà entorn a la cantata El Ball sense un badall, amb música de Guy de Sallarès i textos de Miquel Desclot, una proposta inspirada en l'ambient festiu d'una festa major. El públic podrà gaudir d'un espectacle que combina tradició, dansa i fantasia, pensat per apropar la música coral als més petits. L'entrada tindrà un cost de 5 euros.
1: I encara més cultura, el Festival Rec.0 d'Igualada ha tancat portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximadament d'uns 90.000 visitants entre dimecres i dissabte. I tanquem amb els esports perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt avui davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, molt benvinguts i benvingudes, nois i noies, aquí al nostre programa de ràdio Molins de Rei 91.2 de la freqüència modulada, que tots els dimarts de 4 a 5 de la tarda, vol dir de 4 i 10 minuts fins a les 5 de la tarda, tenim entrevistes, converses amb persones que coneixem, amistats i gent que venen per primera vegada, i ho repetim el diumenge, de 9 i 10 minuts fins a les 10 del matí. Avui serà un programa com si fos de discos, de cançons sol·licitades, però sense que les sol·liciti ningú.

seguirem amb Tom Jones. Tom Jones era el rival aquells anys de... No sé si ara encara continua. Aquells anys de l'Engelbert Humperdinck. L'Engelbert Humperdinck era el guaperes, morenàs, i l'altre el tio més aviat com el, un miner, com més... Com et diré jo? Més quadrat, més tiarrón. Però bé, amb el temps, jo he vist algunes fotografies i Engelbert Humperdinck encara queda un senyor gran, però bastant ben conservat. L'altre ha envellit una mica més. De vegades la salut tampoc ajuda. No sé en aquest cas, eh? No els hi segueixo la seva biografia, però l'escoltarem a Tom Jones amb Delilah.

A Camilo Sesto, al començament, al primer dels anys 80, el comparaven o el confonien fins i tot amb Júnior, de Joan i Júnior, i el Júnior que després es va casar amb Rocío Dúrcal. Amb el temps ja es va veure que no, que la similitud, la semblança només era físicament, i va tenir un gran èxit Camilo Sesto, i el Júnior va continuar amb Joan i Júnior, però va quedar més en segon pla, no? Eclipsat una mica per Rocío Dúrcal. Recordo Rocío Dúrcal a l'any 1965 al Teatre de les Rambles, el que hi ha un rellotge que diu que és el que porta l'hora més exacta de tot Barcelona, que és el Teatre Poliorama, i Rocío Dúrcal i el... com es diu? El Carlos... molt conegut. Feien una obra que es deia Un domingo en Nueva York. Recordo que va sortir... que jo vaig anar-hi, sí. I al sortir del teatre, fins i tot la vaig felicitar, li vaig dir que estava molt guapa, i era veritat. Al sortir, la vaig veure ella sortir guapíssima, amb uns talons de pam, com es duien abans, acompanyada de dos o tres nois, que un d'ells era el Júnior. I el que feia la funció amb ella era molt famós durant el programa, si em ve el cap, us el recordaré. Ara no em ve la memòria. Escoltem, per això, tota aquesta història és per dir-vos que ara cantarà Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor.

Abans de passar a la segona cançó, us haig de dir que el que actuava amb el paper de galant amb Rocío Dúrcal a Un Domingo a Nueva York era Carlos Larrañaga. Hi havia un altre també que feia un tercer paper que ara aquest ja no... També el trobaria, però deixem-ho córrer. Passem a Rafael, que ens interpretarà ara en carne viva. Rafael és com un... té set vides. Rafael ha tingut operacions molt sèries i ara fa només un any li van descobrir amb unes proves que tenia una possibilitat molt difícil de tirar endavant. Ha passat un any, no se n'ha parlat més, i aquí el tens tan bé com sempre. Felicitat per ell i enhorabona en carne viva, Rafael.

Abans hem parlat de Rocío Dúrcal, ara serà Rocío Jurado. Rocío Jurado, l'any 63, que vol dir fa bastants anys, jo ja la vaig veure en una pel·lícula al Teatre de la Joventut, Los Guerrilleros, amb Manolo Escobar i Gracita Morales. Us en recordeu, de Gracita Morales? Sí. Doncs ella feia el paper que feia sempre de tonta, però que no ho era tant. I la Rocío Jurado cantava i era la Lozana Andaluza guapa, no? Això era l'any 63. Ella ja tenia molta fama cantant Un rojo clavel i moltes cançons. Però va ser a començaments dels 80 o finals dels 70 quan va interpretar temes de Manuel Alejandro. Llavors aquí ja va ser el boom de Lo siento mi amor, Si amanece y ves, Mi amante amigo i tantes altres. Escoltarem Si amanece y ves.

Ja que hem parlat de Rocío Dúrcal, poder que posem una cançó d'ella, una que m'agrada molt. Com han passat els anys. Que m'agradi no vol dir que m'imposi, que m'aixequi la moral. Més aviat, no gaire. Com han passat els anys. Escoltem-la.

Ara María Jiménez, quan va morir l'any passat, que va... María Jiménez va tenir uns anys de molta fama, li va costar al començament a mitjans dels 70, i li deien de tot, per si cantava molt descarada, que si molt escotada, que molt provocadora, però va tenir molt d'èxit i agradava molt, i jo el fan número 1. Bé, després va quedar com... Després de la mort de la seva filla per accident, a l'any 85, ella es va anar apartant i va quedar a l'apartar-se. Ella ja no se'n recordava tant, ella ho va dir en una entrevista, i ella va dir que ja no... que es quedava a casa seva, que ja esperava. Fins que un temps després, amb el tema de les cançons de... Tampoc recordaré ara el nom. Bé, amb el tema de les cançons... no només de les cançons, sinó de la indumentària, de l'escenografia que va sortir amb aquelles plumes de pavo real, va tornar a cantar cançons del Sabina, de Joaquín Sabina, és el que volia dir, i va tornar a tenir molt d'èxit. Però ara, quan ella fa 2 anys, em sembla que ens va deixar, i li van fer aquest tan merescut homenatge de comiat a la seva, quan el seu enterrament a Sevilla, es va parlar molt de que ella era la primera que va lluitar contra el maltracte a les dones i amb la cançó Se acabó. Llavors no se'n parlava tant d'això, però si escoltem la lletra de la cançó Se acabó, veurem que sí, que semblava que anava per aquí, que anava per aquí, tot i que llavors no se'n parlava tant. Però després us en posaré una altra, també de María Jiménez, que diu exactament tot el contrari. És dir, que de vegades són els periodistes o els que escriuen o diuen o parlen els que ho fan venir bé. Però tant una cançó com una altra, per part meva, un 10. Escoltem Se acabó, María Jiménez.

Tal com us deia, ara una cançó de Maria Jiménez, també dels mateixos anys, molt diferent i molt poc coneguda, que, però la podeu trobar als vídeos de YouTube com Átame a tu cuerpo. Escoltem-la nosaltres ara.

Paraules d'amor és una cançó de Joan Manuel Serrat, celebrada per tothom, que agrada a tothom, que es toca i s'escolta arreu. Però a mi n'hi ha una altra que potser encara m'agrada més, a més, personalment, a mi m'agrada molt. La cançó del Serrat, Me'n vaig a peu.

La primera vegada que vaig escoltar amb un LP una cançó de Maria del Mar Bonet, que cantava amb aquella LP, hi havia la cara A, ella, o ell, que era Lluís Llach, una cara cada un. I jo vaig escoltar la cançó Fora de Sembrat. Em va agradar molt. I des de llavors ja, sempre que he pogut, he escoltat a Maria del Mar Bonet. Fora de Sembrat.

aquí aquells anys, els 60, finals de 60, primers, ja no et dic abans, els 50, i fins i tot els 70, hi havia dificultat per cantar en català. Hi havia els 16 jutges, hi va haver molta, molta moguda, però no era fàcil. I del gallec? Suposo que allà no hi havia tanta tirada, la gent no era tan lluitadora, però també es cantava. I jo crec que la cançó que escoltarem ara, d'Andrés Dobarro, Andorinha, sembla que es pronuncia així, ens portarà records.

hem parlat de Juan Pardo, quan feien el duet Juan y Junior amb el Junior. I hem parlat també de Rocío Jurado. Potser doncs que escoltem una cançó que van cantar junts, Rocío Jurado i Juan Pardo.

Bé, espero que aquesta selecció musical, aquesta miscel·lània musical, us hagi agradat. N'hi ha hagut una mica per tots els gustos, el Do Barro, la Jurado, el Serrat. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a 9:15 del matí. Els primers en baixar han estat els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. En aquest sentit, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda, quan marxaran els passatgers australians, els neozelandesos i els asiàtics. Tal com ha ressaltat en una breu compareixença des de Tenerife, el fondeig del creuer s'ha produït amb èxit, tot i les adversitats, i un cop s'ha superat aquest pas, els responsables de sanitat exterior han pujat al vaixell i han començat a fer l'avaluació epidemiològica del passatge i la tripulació. D'altra banda, l'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïf Aboukeshek, arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Aboukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora d'aquest matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Aboukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. I aquest matí a Barcelona s'està celebrant la cursa del Corte Inglés, que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i de tramvia. En aquest sentit, TMB recomana els desplaçaments en metro. Les restriccions han començat a les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins a les 2. Parlem ara de cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls visita Lleida avui amb la mirada posada en el possible primer castell de nou a plaça de la Paeria. La diada de Sant Anastasi està prevista a les 12 del migdia. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: Els rosats porten en cartera el 3-9 amb folre, encara que també han assajat d'altres construccions de la gamma alta de 8. Fins al moment el seu millor castell és el 5-8 assolit el passat 26 d'abril a Tortosa. A més de la Vella, l'actuació a la capital del Segrià comptarà amb els castellers de Lleida, els moixiganguers d'Igualada i els xiquets de Reus.
1: I acabem amb els esports, perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Reial Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. També recordem que ahir l'Espanyol va sumar una nova derrota al camp del Sevilla per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Maria Giberga, Zaragoza, mestra, no sé si afegir-ho de jubilada, després us ho expliques, perquè en algun lloc s'ho poses, en alguns llocs, no? Llicenciada en psicopedagogia i escriptora, que és ara el que més t'ocupa i ens ho explicaràs. Molt bé, acabes de publicar Ull Clínic amb l'editorial Comitia, que res, acaba de sortir del forn fa poquet, per aquest Sant Jordi.
2: Sí, hola, bona tarda
1: a
2: tothom.
1: Bona tarda.
2: Doncs sí, sí, acaba de sortir del forn.
1: D'aquestes tres coses que he dit, amb què t'identifiques més ara mateix?
2: Home, jo amb mestra. Jo crec que una mestra ho és tota la vida. És a dir, que jo estic jubilada, però jo continuo dient que jo sóc mestra, perquè no es deixa de ser mestra.
1: Clar, aquí he tingut el dubte, si dir-ho de jubilada o no darrere, perquè he pensat, ni ho sé. Això de ser jubilat és com una condició que expliques o no gaire?
2: Això de ser jubilat és com una etiqueta, i a mi no m'agraden les etiquetes. A part, és una etiqueta, jo crec que avui en dia, pejorativa, perquè sembla que la vellesa està com molt mal vista. I aleshores això de ser jubilat ja és com si t'haguessis de, o t'haguessin d'apartar de la vida pública, no?
1: I... Sí.

0: això queda a la plataforma de Ràdio Molins de Rei i també les plataformes de podcasting, ens poden sentir de qualsevol lloc del món. Per això jo sempre ubico Molins de Rei, però també dient que des de la ràdio local fem mirada al món. En el teu cas ets de Molins de Rei, sí. Nascuda, de família, tens la família, però vius a Pallejà, que són veïns.
1: Sí, fa costat. Uns quants anys que he visc a Pallejà.
0: Fa uns quants anys. Però ets una mica ciutadana del món o no? Molt batjobregatina.
1: Jo sempre m'he sentit de Molins de Rei. No sé, perquè jo m'imagino que
0: la
1: quan...
0: La Riera Bonet, no?
1: Sí. Bueno, sí. Primer havia viscut al carrer Major. Ah. Vaig viure al carrer Major, vaig viure al carrer de Baix i després a la Riera Bonet. I bé, suposo que quan neixes en un poble i la teva joventut viu, transcorre en aquest poble, doncs sempre et sents el poble com a teu. I clar, jo vaig anar a viure a Pallejà amb 34 anys o 35. Per tant, sí, jo ara visc a Pallejà, però el meu poble, doncs, és Molins de Rei.
0: És Molins de Rei. Un Molins de Rei que et va veure créixer, que et va veure decidir ser mestre, que et va veure escriure els primers mots. On vas començar a escriure els primers mots? Com ho recordes, això?
1: Jo el que recordo que comencés a escriure va ser doncs, a l'època de l'adolescència, que és quan bueno, el cos el tens molt remogut, tens els teus primers amors i bé, jo era una nena molt tímida, sempre havia sigut molt callada i molt vergonyosa, i llavors el escriure i deixar anar el que em corria per dins era com, no sé, una vàlvula d'escapament, no?
0: Com, preparant l'entrevista em vas dir que tu a casa no vas tenir com un mirall de bueno, a mi també em va passar igual, o sigui, venim de famílies que no hi havia una biblioteca, o com a mínim quan érem més joves. O més,
1: No, la veritat és que a casa meva, a veure, els meus pares sabien llegir i escriure amb prou feines, i perquè van viure una època molt difícil, no tenien diners, de seguida de ben petits es van posar a treballar. Jo sempre havia escoltat a dir que el meu pare amb 7 anys ja treballava, no? I el que va aprendre a escriure va ser perquè després ell anava amb un mestre que li ensenyava, i la mama va, el poc que sabia era perquè havia estat treballant a les monges, acompanyant nens a les monges, i llavors les monges li ensenyaven una mica a escriure.
0: La mare Ascensión.
1: Sí, l'Ascensión.
0: M'agrada recordar les mares.
1: Però sí que és cert que jo el que recordo és que des de casa, tot i que ells no en tenien massa, no, de cultura, i no els veies llegint un llibre, perquè prou feina tenien a treballar, sempre ens van posar a l'abast tot el que va estar de la seva banda. És a dir, jo me'n recordo que llavors es compraven enciclopèdies d'aquestes que les pagaves
0: a terminis
1: o en fascicles, i ells, pues, a casa teníem enciclopèdies d'animals, de llengua, perquè el que sí que volien era que nosaltres tinguéssim el que ells no havien pogut tenir.
0: I això ho va obtenir.
1: Sí.
0: Perquè tu recordes que no et veies amb cor de si aniries o no a la universitat, però al final hi vas anar.
1: Sí, hi vaig anar, però el meu germà, que era el gran, es va posar a treballar, no va poder estudiar. Jo em vaig posar a treballar amb 14 anys, per això jo també pensava que mai podria accedir a la universitat, perquè jo creia que el que havia de fer era portar diners a casa. A casa es necessitaven diners, i contenta, eh? Perquè jo recordo haver anat a buscar feina, a demanar feina, jo sola, que ara els nois d'ara, per anar-se a matricular a la universitat, els acompanyen els pares. Doncs en 14 anys jo vaig anar a buscar feina i era amb una il·lusió de poder portar diners a casa.
0: Una època... Bueno, per tant, diguem-ne que sí que hi ha hagut aquest canvi generacional a positiu, no?
1: Sí.
0: Per a l'esforç dels pares, no? De donar aquesta oportunitat, que tu vas tenir clar que volies anar cap a ser mestre.
1: Pues sí, no sé.
0: Això sí que volia que expliquessis una mica el per què. Has dit, jo sóc mestre, això ho has dit al principi,
1: sí.
0: No? Mai deixa ningú de ser-ho. Quan et vas sentir que eres mestre? Quan va ser això?
1: És que, clar, jo quan jugava de petita amb les nines, jo ja feia de mestre. Jo feia de mestre i de cantant. Doncs, no sé. I el cert és que quan jo vaig haver de triar la carrera, que ens feien omplir doncs, quines carreres volíem accedir per ordre de prioritat, jo sabia que no podia anar a magisteri perquè jo estava treballant, plegava

0: a les 6 i pico de la tarda i magisteri començava a les 4. Jo sabia que no ho podia fer, però no em preguntis per què, jo vaig posar magisteri a la primera de totes. Després vaig posar psicologia, filologia i no sé què, però la primera, magisteri. Mestre. Llavors, quan...
1: Com t'ho vas fer, llavors? Com ho vas fer?
0: Mira, em va agafar un mal de panxa el dia que vaig rebre la carta, dient, perquè a més, depèn de les notes que tu treies a la selectivitat, doncs ja entraves directe. Llavors, en el meu cas, per la nota que demanava anar a magisteri, a mi em van enviar la carta dient que ja m'havien agafat. Llavors, clar, jo llegi aquella carta on posava que ja podia començar a anar a la universitat a estudiar de mestra, que era una cosa que jo creia que no podria fer mai a la vida, doncs és que no em vaig poder negar. I vaig dir, jo he de fer el que sigui. Vaig parlar amb la feina perquè em deixessin plegar abans, i llavors jo recuperava al migdia i arribava tard, però bé, jo ja vaig contactar amb companys que em passaven els apunts, ho feia tot, i em vaig anar traient la carrera així.
1: Jo per això penso que, bueno, és tots, a veure, cada història és un cas, però trobo que la teva és molt de valorar, perquè no van ser unes circumstàncies fàcils perquè poguessis tirar endavant en aquell moment.
0: I és més, jo a vegades hasta em quedo parada de mi mateixa, perquè jo era com molt poruga, no?, a l'hora de fer les coses o de prendre decisions, i en canvi aquí jo em vaig trobar amb la situació d'acabar la carrera i em vaig trobar que hi havia dues assignatures que em deien que si jo no anava presencial a les aules, no m'aprovaven. Llavors jo vaig haver de decidir o deixar la feina i acabar la carrera o oblidar-me'n de magisteri.
1: Que treballaves en una fàbrica, llavors.
0: Treballava en una fàbrica de Molins de Rei, a la Naturana Ibèrica.
1: Sí, que ja no existeix. Sí, sí.
0: I que ara ja ha tancat. I clar, jo portava 16 anys treballant allà. I jo vaig decidir plegar de la Naturana, sense res, amb el finiquito que em tocava de l'any, perquè era jo que marxava, per acabar la carrera.
1: Bueno, va ser una bona aposta.
0: Ostres, el millor que he fet en ma vida. El millor. El millor.
1: Que maco. Vas decidir ser mestra, seguies escrivint.
0: Sí, jo he escrit sempre. El que passa és que ho feia tongades, ho feia sobretot quan em sentia molt malament. Això és igual que la gent que escriu poemes. Que a vegades diuen, oi, per què són tan tristos normalment els poemes? Doncs perquè quan estàs malament és quan més necessites treure-ho, i si t'agrada escriure ho treus escrivint. I bé, a mi, bueno...
1: Escrivies en castellà i després vas passar al català.
0: Doncs escrivia en castellà, perquè, clar, el meu ensenyament era en castellà.
1: Perquè encara era d'una època que, diguem-ne, que la normalització lingüística
0: anava a l'escola, tot era en castellà.
1: Clar.
0: Sí. I el que feia en català, doncs mal escrit, evident.
1: Ara sí que escrius en català.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest últim llibre, Ull Clínic,
0: sí.
1: Que és la teva primera novel·la així, diguem-ne, no. Comercial, direm-ne. No, comercial tampoc.
0: A veure, és que Ull Clínic jo considero que està a cavall entre la novel·la i el conjunt de relats. Llavors, novel·la, tinc una altra que l'he escrit abans que aquesta, que la tinc al calaix, perquè s'ha de revisar.
1: Una novel·la negra, és possible? No,
0: no, aquella és d'amoríos.
1: Ah!
0: Aquella és de desamors, més que d'amors.
1: Sí.
0: I aquella la tinc al calaix, que bé, ara quan acabi la negra, que sí, ara estic escrivint la novel·la negra, ja l'estic acabant, perquè la vull presentar a un concurs i se m'acaba el plaç, és a dir, que l'he d'acabar o sí o sí. I quan l'acabi em posaré amb l'altra, perquè va bé deixar-la reposar, perquè quan les tornes a agafar, doncs ja t'ho veus d'una altra manera.
1: Però sí que busques editor, no? És a dir, al final la mirada és la teva, però també...
0: A veure, jo escric per escriure. És veritat que al principi escrivia per mi i ara doncs, ja fa uns anys que escric per ser llegida. Però això de buscar editor... És que fa molta mandra, perquè a mi m'agrada molt escriure, però això de posar-te a buscar a veure qui t'edita costa molt. De fet, a l'Ull Clínic me'l van editar perquè vaig guanyar un minipremi, i vaig guanyar el premi al Casino de Granollers de relat curt, uh-huh. i allà hi havia...
1: Per la vella del mirall.
0: Per la vella del mirall. I vaig... que està inspirat amb la meva mare. I una cosa que li va passar, que va ser que es va caure i es va trencar el braç.
1: Mm.
0: I llavors allà hi havia la gent de l'editorial, una editorial de Granollers, que és Comitia,
1: uh-huh.
0: i clar, i de seguida, pues, quan van veure que guanyava, de seguida van posar en contacte amb mi, em van dir si tenia alguna cosa, jo tenia l'ull clínic, i els hi vaig presentar, els hi va agradar, i van dir que m'ho publicaven, que jo estic super agraïda en Comitia Editorial de que hagin confiat en mi, perquè és que és ara i encara penso, ostres, és veritat això que estàs vivint? Perquè és molt difícil que una editorial que no et coneix de res aposti per tu.
1: Però després has de tenir, diguem-ne, material per fer-ho, perquè, és a dir, no és que apostis, sinó que el que llegeixin quan t'ho pregunten també agradi, en un sentit,
0: ja.
1: No? Vull dir que, i aquí tu sí que tens un historial de coses escrites i de coses... Després anem a parlar una mica de la teva trajectòria. Tu decideixes ser mestra,
0: sí.
1: Que no ho hem acabat d'explicar abans. Mestra de primària.
0: Sí, bueno, d'educació infantil.
1: D'educació infantil.
0: A mi m'agraden els nens petitons.
1: Això és el que anava a preguntar. Això és el que anava a preguntar.
0: I he estat amb tots, eh? Però la meva especialitat és educació infantil.
1: I per què t'agraden tant els petits?
0: No ho sé, però és que a mi m'agraden molt els nens. I jo, de fet, jo sempre havia dit que si abans dels 30 no trobava una parella estable, que jo, fos com fos, jo tindria algun fill, perquè a mi no m'importava no tenir marit, però sí que volia tenir fills. I,
1: bueno, des de la Júlia, que des d'aquí la saludem,
0: sí,
1: si ens escolta...
0: I el que m'ha costat.
1: Bueno,
0: i el que em va costar. Després resulta que bé, la vida et porta per on et porta,
1: sí, no,
0: i em va costar molt tenir la Júlia, no? I dius, bé...
1: Que després ho connectarem amb que la Júlia és la culpable, ho dic amb carinyo, eh? De que comencessis,
0: sí,
1: a escriure, diguem-ne, com més per ser llegida, diguem, no? Que comencessis a presentar-te a concursos.
0: No, ja m'hi havia presentat. Bueno, sí, sí que és veritat, que és per ella que vam començar amb els concursos.
1: Sí,
0: sí,
1: després,
0: sí,
1: ho connectem. Però estàvem en que eres mestra d'infantil i que t'agradaven... Jo et preguntava per què els més petits...
0: M'agrada perquè són innocents, perquè no t'enganyen, perquè si els hi caus bé, els hi caus bé, i si els hi caus malament, els hi caus malament. Perquè, a més, són tota emoció i tota expressió. I això, això no es paga amb diners.
1: Però tu vas haver de renunciar en un moment donat, quan et jubiles, per,
0: sí,
1: circumstàncies diverses familiars, de càrregues familiars que et van venir perquè la vida ens porta les coses quan ens les porta, però vas decidir que volies continuar lligada i per tant vas seguir,
0: sí,
1: de voluntariat.
0: A mi em va costar molt. Hi ha gent que no ho entén, que quan dius que et jubiles i que has de deixar la feina, pues, no sé, hi ha gent que no entén que si et jubiles, que pots fer el que vulguis, a tu no et trobis bé, no? I a mi em va costar molt. Em va costar molt, primer, perquè jo no m'havia mentalitzat de que ja em podia jubilar. Els mestres ens podem jubilar amb 60 anys.
1: Uh-huh.
0: I com que no estava en la meva ment, jo no pensava jubilar-me. Jo estava gaudint molt de la meva feina. I és que n'hi havia pensat. De fet, un dia que estàvem dinant allà, recordo un dia allà a l'escola, que estàvem dinant amb els companys, i una companya es jubilava. I una altra companya em diu, Maria, i tu ja t'ho has pensat, què faràs? Perquè, clar, per edat, la següent era jo. Però jo no em veia com ella. Jo no em veia com la companya que s'acabava... Vaig acabar plorant, eh? Perquè em vaig adonar de l'edat que tenia. És a dir, no sé com explicar-ho, eh? Però vull dir que jo sempre he viscut, pues, sentint-me jove. Jo és que jo em sento jove, és ara encara i em sento jove.
1: Clar.
0: Llavors, no m'havia mentalitzat de que estava tan a prop de l'edat de jubilació. I com que no estava en la meva ment, i quan em va passar això a la família i jo em vaig veure amb el deure moral de jubilar-me, va ser una decisió que la vaig haver de prendre en 3 mesos. Llavors, la meva ment no estava preparada per això.
1: I això ho vas suplir, o vas intentar treballar, fent de voluntària,
0: sí,
1: a la mateixa escola on,
0: sí,
1: estaves.
0: Sí,
1: i aquí,
0: sí,
1: vull que ens pararem una mica, perquè em va semblar molt interessant el que em vas explicar quan preparàvem l'entrevista. Vas estar de voluntària ajudant amb temes de lectoescriptura.
0: Sí.
1: I em vas explicar una cosa que vull que expliquis a les persones que ens escolten, que era com tu entens... Bueno, perquè que hi ha mestres que no els hi poden dedicar temps als infants, a vegades, doncs, que tenen...
0: Individualment
1: és molt difícil. Que no vol dir que vagin ni millor ni pitjor, simplement que potser amb allò necessiten un reforç. I tu vas trobar aquesta manera, que m'interessa molt que l'expliquis, de com...
0: I ja no és un reforç, és que cada nen té la seva evolució. I llavors, hi ha nens que comencen a llegir més aviat i hi ha nens que comencen a llegir més tard. De vegades, els que comencen a llegir més tard, després avancen els que han començat més aviat. Perquè ja cadascú té la seva manera.
1: Mm?
0: Llavors, què passa? Que els nens es comparen molt els uns amb els altres. Llavors, hi ha nens que si veuen que els altres ja llegeixen i ells, si són més insegurs, perquè n'hi ha, doncs que no els importa. Però aquests nens que els hi costa més perquè són més insegurs i es comparen tant amb els altres nens, el fet d'agafar-lo tot sol i fer-lo adonar dels seus èxits individualment i de que vegin que no els estàs jutjant, que el que estan fent és normal i que cada dia saben més, això els hi reforça moltíssim la seva autoestima.
1: Que guai.
0: Llavors, jo crec...
1: Jo que no sabies que es podia fer ni voluntariat fent això en una escola.
0: No ho sabia,
1: dic que em sembla molt interessant.
0: Això nosaltres ho havíem fet abans, també quan jo treballava, amb classes de reforç. O sigui, hi ha les tutores i hi ha les mestres de reforç. Si tenies hores, perquè també es depèn de com ho muntes, si tenies hores sí que dedicàvem unes hores a anar agafant nens individualment. Llavors, jo el que feia aquí en aquest voluntariat era que jo agafava nens de 4 anys, de 5 i de 6. Llavors, a cadascú, amb els de 4 eren amb 2 o 3 i fèiem jocs per activar doncs, la lectura. A P5, que és quan ja el nen ja va començant a llegir i que hi ha tanta diferència entre un nen i l'altre, o que comencen a aparèixer aquests problemes de que un no pronuncia bé la R, que l'altre, pues, les consonants, depèn de quines, no li surten o no se'n recorda. Doncs tu agafes el nen i bé, es crea com una complicitat que el nen se sent molt valorat. El nen se sent molt valorat i, a més, tu el vas fent adonar de tot el que va aprenent. I això és molt important.
1: Que maco.
0: I una cosa que és superimportant, i no sé si la gent és prou conscient, és de la màgia de l'hora del conte. Jo sé que els pares i les mares, avui en dia tothom va molt atabalat i no tenen massa temps, però a l'hora d'anar a dormir, que tu estàs amb el teu fill, que el portes al llit i que llegiu el conte junts, sobretot a l'època aquesta que ells comencen a llegir, que el que pots fer és aquest tros el llegeixo jo, aquest tros el llegeixes tu, és super, super important, perquè no cal que li preguntis què has fet avui al col·le. Quan llegeixis els contes aniran sortint temes que tu, el nen, t'anirà explicant. Després li fomentaràs les ganes de llegir i escriure, però quan tu llegeixis has de llegir el ritme del nen, que el nen et senyali el que vol que li llegeixis. És que és superric, perquè pots aturar-te i tu què? I pots fomentar també la seva opinió. Això que diem és que, bueno, és que els nens se'ls ha de deixar opinar, sí, però no per coses xorres. No el deixis opinar quina roba vols que es posi o què ha d'esmorzar. Ha d'esmorzar el que toca. Perquè si no, sempre menjaria porqueries, potser, no? No, ha d'esmorzar el que toca. Però en coses importants sí que està bé escoltar-los, perquè moltes vegades surten coses i problemes que tenen al col·le, surten a través dels contes i d'aquesta estoneta de xerrada amb els papes.
1: Contes que en el teu cas, una de les primeres obres que vas fer, no?, i que vas publicar...
0: La primera publicada, sí.
1: Ara que la trobi de seguida, el Pol... No, com és el nom?
0: On ets, Pol.
1: On ets, Pol. Que té a veure amb el dol.
0: Sí.
1: Amb el dol. I això connecta una mica amb el que estàs explicant ara.
0: Sí. Sí.
1: De donar eines.
0: De donar eines. De donar eines, perquè... és que és complicat. Avui en dia... tothom s'omple la boca que és tan important treballar les emocions amb els nens, perquè els nens han de conèixer les emocions i saber-les expressar i saber-les canalitzar. Però després, depèn de quines emocions, són tabú. Llavors, un dels tabús més tabús és el tema de la mort. I clar, jo penso que l'amor és una cosa que la tenim aquí, que és cert que la nostra cultura és un tabú impressionant i que moltíssima gent prefereix no parlar de les coses lletges, llavors s'amaga, com si ho posessis... És com amagar la pols a sota la catifa. No, és que això hi és i serà. I els nens, tard o d'hora, s'hauran d'enfrontar amb la mort, perquè se'ls hi morirà un avi, se'ls hi morirà una mascota, es morirà el pare d'un amic, es morirà, doncs, com el cas del Pol, es morirà un germà. Llavors, si no hi ha tabús, si no hi ha temes tabú en una família, si tu has parlat del teu fill quan aquestes coses no li afecten directament, el dia que passa, el nen es creu llibre, és com obrir una porta a que el nen et parli de tot, perquè els nens ho noten, que allò és un tabú. Llavors, si tu ja li has parlat, és obrir la porta que quan ell té una preocupació o li passa alguna cosa així, en pugueu parlar del tema. Què passa? Que moltes vegades els pares no sabem, i dic no sabem perquè és un tema difícil per mi també, doncs no sabem què contestar, què respondre a les demandes dels nens. Llavors, mira, si no surt el tema, no em fa aquestes preguntes tan... que a mi, que no sé què dir.
1: Que em remouen, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs és que els nens també ens han de veure febles. Nosaltres no hi ha ningú que sigui perfecte i que tot li vagi bé i que... No, ha de veure que som així. Per això ells tampoc no cal que siguin perfectes. Perquè si tu pretens donar una imatge de perfecció, el nen voldrà també donar aquesta imatge de perfecció i mai se sentirà prou bo.
1: Clar.
0: És una mica... tot va una mica lligat, eh?
1: Amb aquestes coses.
0: Amb aquestes coses. I jo crec que no les tenim prou en compte.
1: Jo crec que vas dedicar un temps a voluntariat amb els nens, potser hauries de muntar també una escola de mares i pares i famílies. És una suggerència, en gran de broma. Però sí que, bueno, trobo que aquest llibre que bueno, el vas publicar a l'editorial Batibidu, no? Era un tema complex, era la teva primera obra. Quan la vas veure en paper, què vas pensar?
0: Ai, em vaig espantar molt quan la vaig veure en paper, perquè aquest conte està basat en fets reals. Aquesta història és el que li va passar a la meva neboda, que es va morir al Pol, perquè és que a més jo he posat els mateixos noms, perquè aquest conte jo el vaig escriure per la meva neboda i el seu home. I clar, quan jo els hi vaig... A veure, jo el vaig escriure perquè em va sortir en aquell moment, no? Perquè va ser un cop molt fort per tota la família, perquè el Pol era un nen supervital, sempre tenia un somriure. Vull dir, bueno, que a veure, que ens l'estimàvem molt i que va ser un xoc molt gran per tota la família. Llavors a mi em va sortir escriure el conte i els hi vaig regalar. Què passa? Que un dia la meva filla em va dir: mama, per què no publiques el conte? Per què no l'envies aquí? Que, bueno, total, que el vaig enviar. I la meva idea va ser: els hi faré una sorpresa. Llavors, era secretíssim. Jo vaig enviar això, van dir que sí que el publicaven i tal, i era una sorpresa pels meus nebots. I el dia que jo el vaig tenir allà, vaig començar a pensar: bueno, és que ja fa 3 anys que ha passat això. I si ara ells no em volen parlar? Perquè, clar. Tornem a estar amb la cosa, el tema tabú, no? Que sí. Dius, bé, potser ara ells han dit: girem pàgina i no em volem sentir parlar d'això. I em vaig començar a collonir perquè, clar, jo havia signat un contracte i això ja sortia, no? I a veure, a mi no em coneix ningú, és un tema que la majoria de gent no em vol sentir parlar, és a dir, no és un llibre fàcil de vendre. Però sí que és veritat que jo ho havia posat...
1: I tu et vinculava amb un tema emocional, sí.
0: Jo ho havia, però vull dir que estava, ho havia publicitat.
1: Sí,
0: i llavors
1: sí.
0: Vaig pensar: mare meva, com els hi senti malament, què faig? I llavors el vaig agafar i el primer llibre va ser per ells, perquè vaig pensar: a veure què? A veure què diuen ells, no? I fins que no els hi vaig donar. I vaig veure que amb ells els hi encantava.
1: Que bé.
0: Que, de fet, estan molt agraïts. Suposo que perquè pensen que no deixa de ser una manera de recordar el Pol.
1: Clar.
0: Perquè el seu germanet, que és el Quim, en aquella època encara no havia fet els 3 anys. I clar, i els pares també pensaven que, sent tan petit, doncs era probable que s'oblidés del seu germà. Llavors, això, el conte aquest, és una manera també de recordar-lo, no?
1: Sí, un petit homenatge que queda, no?
0: I
1: que...
0: Sí, però sí, sí, jo fins que ells no vaig veure que sí que els hi feia il·lusió.
1: Tu escrius molts temes que, bueno, com quasi tots els escriptors o escriptores, no?, que vinculen amb coses que t'han passat, és evident, no? I toques molts temes que tenen a veure també amb els judicis, no?, com aquest últim llibre.
0: Sí.
1: O sigui, temes emocionals com el del Pol.
0: Sí.
1: Però temes també que tenen a veure amb, bueno, amb coses que tenen a veure amb la justícia, en un sentit o un altre, no? Com el blog que fas...
0: L'Estigma Roig.
1: L'Estigma Roig, que el recomano molt a les persones que ens escolteu, que parles de com la menstruació marca la vida de les dones a favor o en contra des de qualsevol mirada, que m'ha semblat... després en parlarem una mica més. Però també parles d'aquesta mirada, amb aquests relats del teu últim llibre, d'Ull Clínic, no? De com ens jutgem els uns als altres.
0: Sí,
1: per què per què te focalitzes en... Bueno, per què creus que el tema aquest de la justícia,
0: jo crec que em surt parlar de temes que em preocupen, de temes que jo crec que no estan prou visibilitzats. L'Estigma Roig de la dona és perquè jo pensava que les històries de dones no estan prou visibilitzades, que la regla, si la tinguessin els homes, s'hauria tractat tot d'una altra manera, crec.
1: És veritat.
0: I les dones, sí, xerrem molt. I és veritat que les dones ens confessem molt en petit grup, però després hi ha moltes coses que ens les callem. I quan jo he parlat d'algun tema amb alguna companya meva, doncs a lo millor m'ha dit, ai, a mi això també m'ha passat, tal... I en canvi jo no ho sabia, no? I dir, bueno, i per què aquesta amagar? Doncs és una mica visibilitzar-lo. I el premi que vaig guanyar del 100 Lletres l'any passat, doncs parla de la natura. Per què? Doncs perquè jo penso que ens estem carregant la natura. I llavors és una cosa que se'm queda aquí i bé, veig coses i dic, és que clar, és que ens estem carregant la natura. Però llavors d'aquí em surt parlar d'això.
1: Bueno, per tant, estàs parlant de temes que tenen a veure o amb una justícia social o amb una justícia feminista.
0: Coses que em preocupen, jo diria. Coses que em preocupen de la societat en la que vivim.
1: I a l'Ull Clínic, què és el que et preocupa en l'Ull Clínic?
0: I en l'Ull Clínic és perquè jo penso que som tots molt crítics, que no acceptem el que no és com... no està en el nostre tarannà. I a més ho he volgut fer amb gent propera, o sigui, amb gent similar a nosaltres, perquè és que som crítics amb tothom, però que jo crec que és una cosa inherent a l'ésser humà, que ho fem tots, que fins i tot involuntàriament doncs sempre anem a jutjar els altres quan no en tenim ni idea de les circumstàncies o la vida que està vivint aquella persona.
1: Dels contextos.
0: Perquè tu veus l'exterior, però no tens ni idea de lo que viu, o per què fa, o per què és així aquella persona. Llavors, si tu et fiquessis amb les sabates d'aquella persona, segurament, probablement, pensaries d'una altra manera o l'entendries més. Jo crec que en la societat en la que vivim necessitem més empatia, una dosi més gran d'empatia envers la gent que ens envolta. D'abans de jutjar i de criticar els altres, doncs intentar entendre el per què
1: de les coses. Bueno, és més fàcil, suposo, no? Amb el... O sigui, el que vols una mica és remoure consciències,
0: sí,
1: que suposo que és el...
0: Sí, que fer pensar una mica, no?
1: Fer pensar i reflexionar. Per arribar aquí, deies que Ull Clínic és com un... està mig camí amb un recull de relats, novel·la curta... perquè tu el relat ha sigut una mica com el teu leitmotiv des que vas decidir, i ara anem a per la teva filla, amb la Júlia, a presentar-te en aquell concurs literari, que tu volies que fos ella, però tu la vas acompanyar.
0: Sí, sí, quan ella tenia 8 anys, doncs la vaig animar perquè es presentés al Sant Jordi del poble de Pallejà, que vivim a Pallejà, doncs que es presentés al concurs de Sant Jordi.
1: Sí.
0: Llavors, per animar-la, perquè no s'acabava d'atrevir, vaig dir, va, tu et presentes el teu i jo em presento el meu. Però era de poemes. Els nens sí que podien escriure relats, els grans era poemes, que jo... A veure, els poemes que faig són de passo que t'emboli, eh? Vull dir, jo faig els poemes, doncs això, de la família, de coses, però no en sé jo, de poesia. Però bé, ens vam anar presentant i cada any ens presentàvem. I bé,
1: cada... anaves guanyant?
0: Sí, anàvem guanyant, el primer o el segon, el primer o el segon. Bueno, ja era com un joc que ens portàvem entre les dues, no? I sempre guanyàvem, que ens regalaven, el premi eren llibres, i després era un xec a gastar amb alguna de les botigues del poble, que sempre anàvem a la llibreria.
1: O sigui, que anaves omplint. Anaves omplint. Sí, sí. La teva filla ha heredat la teva vocació per l'escriptura?
0: Sí, a la Júlia també li agrada molt escriure. De fet, ella ha estudiat comunicació audiovisual, però el que li agrada és el guió.
1: Clar, ah, doncs molt bé, doncs, li desitgem molta sort. Tu vas decidir formar-te, vas entrar a l'Ateneu Barcelonès amb els cursos de...
0: Sí.
1: I vas agafar l'itinerari de conte.
0: Sí, sí, perquè a narrativa vaig tenir un profe que és el Roger Coc, que a mi m'ha canviat la vida i que el pobre l'he anat seguint, pues, amb els cursos que ha fet, bueno, tallers i tot el que ha fet després, perquè ell ja no està a l'Ateneu, però ha anat fent cursos d'escriptura. I ell deia que ell creia que tothom hauria de fer primer el curs de conte i després el de novel·la. Perquè en el curs de conte t'ensenyen molt a utilitzar les paraules que són realment necessàries, a treure la palla. Uh-huh. És a dir, com més concret sigui, si tu ho pots dir, o com menys protagonistes surtin, és una, el conte és una situació. És una situació i que explica dues històries, la que es veu i la que està submergida. Uh-huh. És com un iceberg.
1: Ah, mira.
0: Fer un conte és molt complicat. Llavors, a vegades no et surt el conte rodó, et surt un relat.
1: Que és diferent.
0: Que és diferent.
1: Ah, mira.
0: Perquè el conte té això, que tu expliques una història que pot semblar molt senzilla, però que hi ha una altra història, que és la important, que és la que està amagada, que és la que no es veu, i és la que el lector ha d'arribar.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, ell deia, si tu ets capaç de... d'escriure el conte, doncs que ja treus tota la palla i et fixes en el que és més important, el dia que tu escriguis una novel·la, no te n'aniràs por peteneras,
1: no? Por peteneras o per altres
0: vies. Aquestes novel·les de totxo que dius, sí, sí, molt bé, m'ha agradat, però amb la meitat de pàgines també m'ho hauria pogut dir, no?
1: M'ho haguessis pogut explicar. Tu no has deixat de formar-te des d'aleshores, que això era en paral·lel amb la teva feina,
0: sí,
1: de mestra.
0: Sí. Jo m'he format tota la vida.
1: Jo no sé
0: si eren les ganes aquestes que jo tenia d'estudiar i que ja he tingut sempre, però jo tota la vida m'he format. Tu pensa que jo vaig començar a estudiar anglès perquè volíem a l'escola començar a donar classes d'anglès a partir de P3, i jo em vaig posar a estudiar anglès per poder fer anglès a l'escola, perquè no teníem el mestre d'anglès, no li donaven les hores. És a dir... I jo m'he format sempre he estat fent cursos que després podia aplicar a l'escola. Que potser per això a mi també se'm va fer tan raro quan jo vaig jubilar-me, perquè llavors m'arribaven les propagandes dels cursos.
1: I no els podies fer. I deia,
0: però per què? Si ja no ho puc aplicar, per què?
1: Saps? Quan vas canviar el xip a dir, doncs ara vull ser escriptora?
0: No, com que jo ja escrivia, ja feia anys que escrivia, doncs... Clar, tenia més temps
1: perquè
0: per escriure.
1: Perquè ara has deixat el voluntariat perquè no te't dona, perquè per el que dèiem, no et dona la vida.
0: No em dona la vida perquè des del 2025 ençà, pues que han començat a passar coses que no tinc temps.
1: Bueno, perquè a més, com que és allò que tens poca feina, a banda recites poemes,
0: sí,
1: col·labores amb el col·lectiu Les Veus del Roure, no ho he dit bé?
0: Sí.
1: Ara, d'aquest blog... del teu blog, home, del Roig,
0: de l'Estigma Roig.
1: De l'Estigma Roig, exacte. Estàs fent també una
0: sí, amb Les Veus del Roure, amb el sí, col·lectiu aquest de Les Veus, sí, del Roure, fem una performance que és agafar 5 històries de l'Estigma Roig. Llavors hi han unes actrius que teatralitzen una part d'aquestes 5 històries amb música en directe.
1: Que maco.
0: Sí. Llavors jo faig de fil conductor i
1: bé. I quin és l'estigma més estigma? Des del teu punt de vista.
0: A veure, és que l'estigma és tot. L'estigma és ser dona. És que l'estigma és ser dona. És ser dona. I per molt que hàgim avançat molt en aquest aspecte, jo crec que encara queda molta feina per fer. molta feina per fer. I nosaltres encara estem de sort, però hi ha diferents parts del món que és que estan anant enrere a marxes forçades.
1: Sí,
0: i aquí, espera-t'hi.
1: Això és així, no? És que m'ha fet gràcia perquè al teu blog dius, li dius la menstruació a València, la tia pintora, la tia Roja, l'amiga, la Roja, la reina Roja. Jo a la meitat no els havia sentit,
0: Sí.
1: El que viene cada mes.
0: Perquè, a més, se li ha...
1: Tenia allò, això sí,
0: Se li han inventat 1000 noms.
1: Tinc allò, això és veritat. Sí. Era com a vergonyós. Sí. Bueno, i no tenia la regla, també t'ho dic, que també marca.
0: Oh, i tant.
1: O sigui que
0: sí, final... sí, tenir-la i no tenir-la. De fet, les històries parlen també de no tenir-la.
1: I amb aquest projecte, què vols fer? O ara estàs amb novel·la, estàs també amb el blog, estàs...
0: És que aquest va ser el meu primer projecte, el que va néixer allà a l'escola de l'Ateneu. I clar, és que aquí, aquest projecte, jo hi podria encabir mils d'històries més. Perquè una altra possibilitat és com es viu la regla a les diferents parts del món i a les diferents cultures, perquè els jueus, bueno, en fi, depèn del lloc del món on t'ha tocat viure, és una altra història, vull dir, jo em podria inventar també històries d'aquí. Però jo ara estic amb un altre projecte i és que no em dona la vida, perquè això sembla que no, però porta molt de temps a escriure.
1: Clar. Ara estàs amb el projecte de promoció del llibre i amb aquest altre que m'has dit que estaves acabant, que has de presentar en un concurs.
0: Sí.
1: Els concursos són una manera interessant de poder accedir.
0: Jo crec que és la millor. O sigui, jo, per mi, penso que el primer que has de fer és intentar un concurs, perquè a mi que no em coneix ningú, si no guanyo un concurs, qui em publicarà? Vull dir, els editors aposten per la gent coneguda, per la gent que té mils de seguidors.
1: A les xarxes socials.
0: A les xarxes, que saben que vendran el llibre, però si no, no aposten per tu. Llavors, et queda guanyar un concurs. Jo vaig guanyar els 7 lletres, doncs a mi em publicaran el llibre que vaig guanyar. Doncs això ja és, per mi, ja és molt...
1: És l'estiu en què la natura es va revelar, és aquest?
0: Sí, si no em canvien el nom, perquè, clar, també és possible que em canviïn el nom quan publiquin, que em sembla que no els hi va agradar gaire.
1: El nom. Ah, perquè aquest era el que parlaves del tema mediambiental.
0: Sí.
1: El que parlaves del tema mediambiental. I la vella del mirall és el del casino... El del casino de...
0: De Granollers.
1: De Granollers. Per tant, si que ets una dona que compromesa, bueno, tot i que no t'agradi dir que jubilada, perquè això... Estàs jubilada d'una professió, però has triat una altra ara.
0: Ah, sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Trobo?
0: Sí, sí.
1: Bueno, has vist des de fora, encara que no deixis de ser mestra. Què t'enyores més d'allà?
0: De l'escola? Els nens. Els nens, evidentment.
1: Però també pots explicar contes a les biblioteques.
0: Però no és el mateix. És que quan fas de mestra d'educació infantil, és com si fossis una mama. Una mama postissa, però ets una mama. Llavors, és com si tinguessis 25 nens.
1: Clar.
0: No sé, i això, doncs, arribar al matí i que vinguin, o t'abracin, o... que tu arribis amb unes ulleres, que no has dormit, que no sé què, que et fa mal el cap, que et fa mal la panxa, i venen els nens i et diuen que guapa estàs avui, Maria, i se te'n van tots els mals.
1: I això
0: no es paga amb diners. Jo va haver-hi una època que pensava, ostres, quina llàstima estar amb els petits, perquè quan són grans ja no se'n recorden de tu, perquè són molt petits i van creixent i després ja no. I després ja... Més anys enrere vaig pensar, no, si és que no saps la sort que tens, és que el que vius tu, és que tu ja t'ho han donat, encara que després no se n'en recordin de tu.
1: Clar.
0: El que t'han donat...
1: Ja és en aquell.
0: És això.
1: I quines són les dones de la teva vida que t'han influït més, o que t'influeixen més? En com ets, en el que fas?
0: Home, jo penso que la que m'ha influït molt és la meva mare, perquè la meva mare és una dona lluitadora, sempre ho ha sigut, molt activa. De fet, té 91 anys i ves-li al darrere encara. I sempre amb ganes de fer coses, molt creativa també, molt despresa, intentant fer feliç a la gent que l'envolta. Vull dir, ara ella fa... com es diu això?
1: Buixets. Puntes de coixí.
0: Puntes de coixí. Doncs fa unes floretes de puntes de coixí, la Mar de Mones. Doncs com tu la vegis i li diguis, oi, quina floreta més bonica, és que te la regala. Que sí, mira, l'he fet jo. Té, i te la regala i ella és feliç perquè a tu t'agrada aquella floreta que ella ha fet.
1: Que maco.
0: Llavors, ella m'ha influït molt. Una altra persona molt important que jo penso que em va ajudar a valorar-me, perquè jo em pensava que... Jo quan estava a l'escola, escola franquista, amb tot el que hi havia, doncs va arribar una mestra, que és la Dolores Colàs, que encara està viva, i la Dolores Colàs va ser un aire fresca, va arribar a l'escola, que no tenia res a veure amb els altres, que feia el que tocava perquè tocava, però ho feia veure. Clar. Vull dir, si tu, els nens que arribaven tard havien de posar la mà perquè s'havia de donar un palmetazo, doncs ella feia així. O sigui, ella amb la regla feia la...
1: Sí, tocava la mà.
0: Tocava la mà.
1: Sí, perquè això és ràdio, que... no ens veieu, però tocava la mà.
0: Tocava
1: sí,
0: la mà. Sí. Que d'altres et feien posar els dits en puny per fer més mal. Doncs ella no, i cantava, i ens... Bueno, no sé, totes... Tu pensa que la Dolores Colàs, totes les alumnes que la vam tenir, perquè aleshores anaven els nens en una banda i les nenes en una altra, totes tenim un record supercarinyós amb ella, que de fet encara fem sopars, i ve a sopar amb nosaltres la Dolores perquè ens l'estimem molt.
1: Que maco. Suposo que quan li vas dir que volies ser mestra devia estar contenta.
0: Bueno, està contentíssima. A part, després sempre trobava els pares, se'n recordava de totes nosaltres, els hi preguntava la nostra vida als pares, vull dir, no sé, sempre hi ha hagut molt lligam.
1: Que maco. Doncs ara anem a parlar d'una altra dona que també coneixes, que és a la secció de Dones amb Història, que és una escriptora que li acaben d'atorgar el Premi Sant Jordi 2026, la Maite Carranza Gildós de Castellà, del Castellà, perdó, té un cognom així llarg, sí. Que ella comparteix amb tu moltes coses de la vida. També va ser professora, tot i que després ho va deixar. Ah, que tu vas fer psicopedagogia, que no ho hem dit, vas fer també després la llicenciatura de psicopedagogia. El sí. que passa que no hi vas exercir massa de la part aquesta, no? Però bueno, la vas aplicar. No, és que ho volia dir, perquè ja que...
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Perquè ella, la Maite Carranza, Premi Sant Jordi, reconeguda amb la Creu de Sant Jordi l'any 2026 per la seva trajectòria literària i la seva contribució a literatura infantil i juvenil, és escriptora, guionista, antropòloga, docent, ha escrit més de 70 llibres i ha estat traduïda a nombroses llengües, i també ha sigut guionista de televisió i professora d'escriptura audiovisual, que això connecta... Bueno, té una filla que es diu Júlia, com tu, que
0: sí.
1: Tens una filla que es diu Júlia...
0: Sí, sí.
1: Sí. M'ha fet gràcia quan ho he vist també. I ha tingut molts premis, que no els diré tots. Ella va tenir un abans i un després d'una trilogia que també té a veure amb les dones, que està vinculada a tot el que són les bruixes, no? La guerra de les bruixes, el cant de la lloba, el desert del gel, la maledicció de Ludi. I després va a les paraules emmetzinades, que és un thriller molt colpidor sobre abusos infantils que ha estat traduït a més de 16 llengües i que és el seu llibre més premiat i millor acollit per la clínica fins ara. Per què has triat a la Maite Carranza?
0: He triat a la Maite Carranza, primer perquè la conec i és encantadora. Jo la vaig conèixer amb un taller d'escriptura que va fer ella a Sant Feliu, perquè ella és de Sant Feliu, i a partir d'aquell curs, que era escriure per escriure la vida, i va ser impressionant, a partir d'aquell curs hem creat un club de lectura i ens trobem 3 o 4 cops l'any i fem un club de lectura amb ella, i és per aportar el fil del club de lectura, és una passada. Però sobretot l'he triada perquè jo crec que la literatura infantil i juvenil està poc valorada. Està poc valorada. I jo crec que és importantíssima, perquè de fet jo em vaig enganxar a escriure perquè em vaig enganxar a llegir. I em vaig enganxar a llegir amb autores que tocaven la literatura infantil i juvenil. Jo vaig... El primer llibre que a mi em va enganxar va ser Mujercitas, de la Louise May Alcott.
1: Sí.
0: I després la Enid Blyton. Em vaig xupar totes les sagues de la Enid Blyton.
1: Sí, sí, sí.
0: I serà el que sigui aquesta senyora, però és l'escriptora que més ha publicat, i que això va servir per enganxar-me i després llegir altres coses, no?
1: Clar.
0: I llavors jo crec que és molt important tenir aquest ganxo a la gent jove, perquè a més avui en dia cada vegada costa més que els joves llegeixin, perquè amb tot lo visual passa sempre per davant.
1: Clar.
0: I bé, jo penso que és molt important.
1: Bueno, costa que llegeixin, però els que llegeixen, llegeixen molt. Perquè això...
0: Però també va a èpoques. Perquè tens nens que llegeixen molt fins a una època determinada en què ja sembla que vagin deixant la lectura per quan ja comencen l'adolescència i així, molts deixen la lectura. Llavors, per què? Perquè no troben algú que els continuï enganxant?
1: Sí. Hi ha molta publicació. L'altre dia, per aquest Sant Jordi, ho deien, no? A més, que hi ha molt, es publica més que mai. I els lectors, no vaig sentir les lectores. El que sí que vaig sentir és que en els clubs de lectura sou dones, són dones, bàsicament.
0: La majoria. Jo ara estic en un club de lectura de novel·la negra i hi ha bastant d'home, també, a la negra.
1: Sí?
0: Sí. Però normalment els clubs de lectura, la majoria sí que som dones.
1: I quan llegeixes tu? En quin horari?
0: Normalment a la nit.
1: Sí? Anem a parlar d'això amb la fase final del programa. És que així poso la sintonia del toc final. Que avui tenim el David. Va, anem a explicar aquestes cosetes d'una escriptora com la Maria Giberga Zaragoza. Vinga, tu quan llegeixes i quan escrius? Quan ets més creativa i quan...
0: Jo no tinc un horari per escriure. Jo per escriure, què passa? Jo també, quan jo m'assec a l'ordinador a escriure, perquè jo sec, o sigui, jo escric a l'ordinador, però jo sempre porto una llibreta al bolso i quan em venen idees, frases, que diuen, ostres, aquesta frase, doncs, si condueixo, paro i me l'apunto.
1: I m'ho apunto. A mà, no amb notes, notes del mòbil.
0: M'ho apunto amb la llibreta que porto. Això m'agrada fer-ho a mà. Però quan jo em poso a escriure, jo m'escric a l'ordinador. Més pràctic. Ara, quan jo sé que escriure, jo sé el que vull escriure. Jo no m'he quedat mai amb això que diuen el full en blanc i totes aquestes històries. Perquè estic escrivint, jo ja tinc projectes en ment per escriure. A l'ull clínic, jo el projecte aquest de l'ull clínic fa més de 10 anys que el tenia en ment. No de la manera que s'ha acabat, però la idea de lo que jo volia fer ja fa més de 10 anys que jo la tinc al cap.
1: I quan llegeixes, llavors?
0: I de llegir, doncs depèn. Perquè com que estic al club de lectura, què em passa? Bueno, estic a 4 clubs de lectura. Doncs el que em passa és que dic, ostres, que aquesta setmana toca aquest club de lectura i encara no he començat el llibre. Pues, llavors,
1: del tirón.
0: Busco estonetes, no? Alguna estoneta a la tarda o així. Però normalment llegeixo a la nit. A la nit abans d'anar a dormir una estona i així.
1: I a banda d'escriure i a banda de llegir, què fa la Maria? O què li agrada a la Maria?
0: Bé, m'agrada fer scrap, també.
1: T'ha de fer què?
0: Scrap.
1: Què és scrap?
0: No saps el que és scrap.
1: No sé el que és scrap, cada flipada, què és scrap?
0: Doncs, a veure, és treballar en paper.
1: Ah.
0: Tu no has vist aquests àlbums que s'obren amb mil butxaquetes,
1: sí,
0: amb papers,
1: sí,
0: de colors,
1: sí,
0: que pots posar fotos, pots posar escrits...
1: Sí, sí.
0: Doncs això és scrap. Ah. I m'encanta fer scrap, però ja no em dóna...
1: Aquí no hi havia arribat jo, Bueno, perquè sóc molt poc creativa. Però bueno, ja veig que no. Que tu... Maria, ens deixem moltes coses, però ja estem arribant al final. Recomanem molt a la gent que compri el teu llibre, Ull Clínic, de Comentia, perquè enganxarem amb aquests relats meravellosos i amb aquesta mirada... un punt irònica també, no? O no?
0: Sí. Sí, és que clar, s'ha de fer una mica també irònic o divertit, perquè si no seria molt dramàtic tot, no?
1: Tot la vida. Pues moltes gràcies, ha sigut una tarda molt agradable, gràcies per confiar en nosaltres i gràcies David per fer la part tècnica, avui no tenim l'Eli però tenim el David, i gràcies a tots els que ens, i totes les que ens escolteu. Com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer. Seguirem fent xarxa i podeu recuperar aquest programa a la web de Ràdio Molins de Rei i a les plataformes de podcasting. Fins un altre dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 d'aquest matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife. Els responsables de sanitat exterior ja han pujat al vaixell i han començat a fer l'avaluació epidemiològica del passatge i la tripulació, que continuen asimptomàtics. L'executiu ha indicat que l'avió espanyol ja està preparat a l'aeroport del sud de Tenerife. Els passatgers volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. Els següents a volar seran els ciutadans dels Països Baixos, que viatjaran amb els ciutadans d'Alemanya, Bèlgica i Grècia, i també en part de la tripulació. D'altra banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda, quan marxaran els passatgers australians, neozelandesos i els asiàtics. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek també ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles, a la comarca del Garraf, ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El Servei d'Emergències Mèdiques, a més, ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, la majoria d'aquests joves, a 6 centres hospitalaris diferents. I d'altra banda, el president del Parlament, Josep Rull, defensa una modificació del Codi de Conducta de la Cambra que endureixi així les sancions davant els discursos d'odi. Ho ha dit arran de les últimes declaracions xenòfobes per part dels partits d'ultradreta a la Cambra. Segons ha explicat Rull en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la vulneració de l'article 7 del reglament, titulat Actitud Exemplar, comporta advertiments o sancions econòmiques molt lleus, i el president de la Cambra considera que cal dotar-se d'instruments més robustos. I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tindrien prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Per la seva banda, recordem que ahir l'Espanyol va sumar una nova derrota al camp del Sevilla, on hi va perdre per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
3: No!
2: Nosaltres t'ho posem fàcil.
3: Juhu!
2: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, fullet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el fullet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones amb bona edat ja que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Siguin tots vostès molt benvinguts a aquest programa que es diu Reobrim els diumenges. I ara, tanquin la ràdio perquè és un programa nefast!

0: Les... Ui, que fort que està això, Déu meu. Quina veu. Mare de Déu, Follet, vols parar de tocar els botonets, ja? T'has esverat, ja, perquè juga el Barça i el Madrid i estàs ja nerviós perdut. Escolta, podem perdre perfectament. I quan dic perfectament és igual, però si perdem és igual, quedarem campions igual. Però clar, això de guanyar ja el Bernabéu fa il·lusió, no? Però bueno, no ens fotem molta il·lusió perquè el Barça és aquell típic pip. Bueno, aquí, guanyar aquí l'equip del Bernabéu, això sí. Però sempre passa igual, el Barça quan té aquestes oportunitats, no sé per què les fracassa, esperem que aquest any no. Bueno, dit això, començarem el programa, el primer que hem de ser educats és dir-los, siguin tots vostès, que dic ara, siguin tots vostès benvinguts a aquest programa que es diu Reunim, ai, Reunim no, Reobrim els... Com estem? Fallem més que l'Espanyol que ara porta, Xavi, sí o no?
1: Bueno, anem seguint amb el camí cap a segona.
0: Bueno, encara no esteu, home.
1: No, no, encara no.
0: Encara no. I el Girona també, justet, no?
1: Aquí està el problema, que igual baixem els dos. Germanó i tots dos a segona.
0: El que passa que és curiós perquè dels equips catalans a primera només quedarà un, suposant sí, que anés tot molt malament, sí, i en sí. canvi el Madrid en té 4 o 5 i una Europa, sí, també.
1: Sí.
0: És tremendo, això, no? Vull dir, què vol dir? Que hi ha més gent, hi ha més pressupost?
2: Bueno,
0: hi ha...
2: Vosaltres vàrem anar el divendres a veure el partit del Girona amb el...

0: amb el Mallorca.
1: Sí, què tal?
0: I si allò no és un robatori, mica m'ho expliquin, eh?
1: Vols dir que robava molt el
0: Girona? Bueno, va anar a favor del Mallorca tot el partit. Sí. Uh-huh. I era
2: part...
0: el camp, i ho vaig veure, i va ser terrible.
2: A yeah. part, antifutbol, i... yeah, yeah, Mallorca yeah. d'aquells, de sempre, bueno, amb l'Espanyol sempre ha anat a matar.
0: Yeah. Vull dir però que bueno, és igual. Seguim. L'excusa no és aquesta, l'excusa uh-huh. és que portem una mala temporada, i no hi ha volta de full.
1: Sí, sí.
0: Però que sí que és veritat que... Uh-huh. El divendres passat va ser terrible. Uh-huh. La gent es va enfadar moltíssim en el camp, però bueno.
1: Uh-huh. No és bueno, excusa. Què farem al futbol, al final?
0: No, no, no si tornem que... a baixar segona, tornem a baixar segona. Ja està, no passa res.
2: Bueno. Estareu ben acompanyats.
1: Xavi.
0: I si no, doncs pues mira, ja tornarem a pujar.
1: Bueno, la qüestió és que...
3: Una merda,
1: oi?
2: Una merda.
1: Bueno, la veurem. Però, escolta, vosaltres que preferiu baixar segona que el vostre equip es foti pinyes entre ells? No, perquè també això és Déu-n'hi-do, no? Si em diguessin que escollir, diu, mira, els vostres jugadors es fotran cops de puny, els vestuaris?
0: No, jo prefereixo que
1: baixin a baixar segona.
2: Home, millor baixaràs. I ha posats...
3: Una merda a Giralta.
1: El què dius? Una tibalta?
2: Una tibalta, sí.
1: Ai, Déu meu. Home, el que li està passant al Madrid és dramàtic, perquè no
3: Verge
1: només...
3: Verge Santa.
1: Verge Santa aquests, de l'empenta.
2: Aquests van acabar un a l'hospital, vull dir.
1: No, no, imagina't, barallant-se sí, els jugadors, no han guanyat una de plete dos anys seguits, l'Mbappé fotent-se unes vacances... És a dir, és una situació que si el Barça, per exemple, estigués així, la premsa madrilenya els cremaria, no, Saturnino?
4: Bueno, bueno,
1: tia.
4: Escolta, el telèfon o el telèfon?
1: Vostè, si vol parlar, té que tornar el telèfon a posto, no treure'l de la motxilla pullosa que porta aquí amb tot de coure robat.
4: Ara, fet, ara.
1: Ara, digui, vinga.
4: Ara.
0: No sé si et veiem.
1: Què estàs fent?
4: Probando. En Pozos del Caudillo no, sempre va així.
1: Ja, ja, Pozos del
4: Caudillo. Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero.
1: Si tira endavant i enrere el cap. Sí. No, home, no, si un o dos, probando normalment. Miri que són raros a Pozos del Caudillo.
3: Estimada audiència.
4: Bueno, ja, bon jo, no.
3: Sou tan bonic.
4: Gràcies, gràcies.
2: Ja hi som.
3: Tan guapetons.
1: Ara, per què fas tant la pilota, Follet?
3: Voteu-me com a director de la ràdio.
1: Quina mania, que aquí no es vota el director. Ai, Déu meu, digue.
4: Podeu hablar ja?
1: Sí, sí, clar, clar.
4: Que lo que dice del Madrid... en el Madrid hasta ahora era un búnker cerrado, no salía nada, nadie decía nada, salía porque esto que de esto en muchos equipos pasa, que se pelean entre jugadores,
1: tal y cual. Bueno, es igual, al hospital,
4: es igual,
1: no sé,
4: sale.
1: Tiran,
4: pero bueno. Madrid era un coto cerrado, allí nadie podía decir nada ni nada. Si lo dijo el Robeloa ese, el Cono, lo dijo ayer en la entrevista, que lo han traicionado. Hay alguno del vestuario que se ha ido del Vistelín y lo ha dicho. Y entonces claro, esto es lo que más le fastidia al Madrid. Que de dentro haya salido estas cosas, cuando aquello era un coto cerrado de caza.
1: És que, mira, a la vida el més difícil que hi ha, i és el més interessant, és reconèixer les limitacions que tens i els vols callar-te, Follet. Nosaltres tenim una limitació, que és el Follet, tu. Pare, ja estàs molt content. Quan està així, és com els nens que els hi donen sucre. Agafen el TDA aquest i tot això, perquè estàs barat pel partit, ja.
3: No, García, ets un trolero, un mentider, un farsant i un poca solta.
1: Jo també t'estimo molt, Follet, però dit això... hi ha una cosa que és evident, el Madrid durant, ja porta temps, molt de temps, dues temporades mínim, autoenganyant-se, això és el pitjor que pots fer. El Madrid està dient, jugarem bé, ara amb l'Mbappé guanyarem, el Barça re, nosaltres tal, tot... I al final resulta que tu, quan tens problemes, la manera de solucionar els problemes és afrontar-los, no ocultar-los. Aleshores, el Madrid, mediàticament... sempre ha tingut tendència, tots els equips, a dissimular. Parlem del propi Laporta, que qualsevol merder callar sempre diu alguna cosa per dissimular. Això, bueno, forma part del... no sé si del protocol, però forma part... Ara, creure's les seves pròpies mentides, que és el que fa el Madrid, això és el greu. I què passa? Que així no pots evolucionar. El Madrid té un problema endèmic dintre, i és que només cal veure el xiringuito i tot això, per veure que estan cegos. No veuen la realitat que tenen. Tenen un equip ple de caríssim. Escolta, el Madrid s'ha gastat no sé, 300 o 400 milions. I el Barça 80. 80 milions, clar. S'ha gastat 80 perquè no podia pagar més. Però la qüestió és que un equip de 80 milions en xavalets està fotent millors resultats que el propi Madrid, no? I si parlem de l'Atlètic de Madrid, jo aquest que ha rebut, em sap greu perquè els seguidors mai tenen la culpa. Els seguidors segueixen el seu equip, però han rebut de lo seu. L'arbitratge els va perjudicar aquesta final.
0: Aquest dia
1: els va per... bueno, aquesta arribada per la final els va perjudicar, però és que hem d'entendre una cosa: els van afavorir tota aquesta temporada a Europa, van fer uns arbitratges que realment els hi donaven punts quan no tenien, anul·laven gols. És a dir, al final han rebut del mateix xarop que ells van tindre. I diuen, i jo no vull entrar-hi, que l'Atlètic de Madrid l'han ajudat perquè li van robar davant del Madrid aquell penal que va tocar la bola que si no entrava i no t'això. I la pròpia FIFA i UEFA i qui sigui van dir, home, ajudem-los una mica, i clar, els van anar ajudant. El Madrid, l'Atlètic de Madrid no jugava res, però anava pujant, i clar, s'ha trobat davant d'una realitat, d'una realitat que dius, no és un equip per guanyar la Copa d'Europa, perquè en aquests moments a tota la Lliga Nacional Espanyola no hi ha cap equip per guanyar,
3: dius ara?
1: Per guanyar la Copa d'Europa, no hi ha ni un, no? A partir d'aquí, bueno, però bueno,
4: jo lo que quería decir,
1: como
4: entendido en deporte.
1: Exacte, vostè és entrenador del Pozas del Caudillo Atlético, sí. No? Com es diu? Pozas del Caudillo Atlético, Real Pozas del Caudillo o Pozas Generalizada? Com es diu el seu equip?
4: Poza Generalizada.
2: Generalizada.
1: Generalizada vol dir en general o pel generalíssimo?
4: Pues el generalíssimo. Ah, ja.
1: Vostès van molt d'usos, eh?
4: Yo digo una cosa, yo estaba hablando con varios merengones, sí, pero son buena gente. ¿Sabes lo que le pasa ahora a Madrid?
1: Aquesta declaració, és com sí, jo diu, és català però no ho sembla. Sí. No, mare de Déu.
4: Me decía, sí, es que en el Madrid hay mucho ego ahora. Aparte de eso,
1: no,
4: hay
1: l'han tingut sempre. Vale.
4: Y segundo, que desde hace un tiempo atrás, cuando ve la alineación del Madrid, últimamente una, no había ni un español. Entonces esto a la afición del Madrid le duele mucho. Sí, claro. Le duele mucho porque entonces no pueden ir a la selección española. Claro. Ellos entonces no. Las periodistas de Madrid no pueden defender porque les gustaría. Y entonces esto es lo que le está fastidiando mucho a los seguidores de Madrid. Que ellos quieren que haya alguien y...
1: Claro, Madrid està passant una crisi
0: però
1: molt...
0: Però té una cantera com tenen tots els
4: equipos. Claro, claro.
1: Però el que ells diuen la fàbrica, bueno, que és la cantera...
4: La marca no cobre. Dona.
1: Mira, la millor cantera que hi ha, la millor cantera que hi ha en aquests moments a Europa és la del Barça, per la Masia, que és una feina... O sigui, fa millor feina la Masia que el primer
3: equip. Sí, senyor.
1: I això és una fonda... Hi ha grans jugadors repartits per tots els equips d'Europa que són del Barça, són de la Masia. És a dir, clar, la fàbrica és una... És una cantera normal. El que és extraordinari és la cantera del Barça, que per mi la Masia és el millor que té el Barça, de llarg, eh? Però bueno, ens ho han demostrat dos cops, en l'època del Guardiola i ara. És a dir, que són, no és que jo parli per... No, no, és que és veritat. Vull dir, els xavals que han sortit ara són acollonants, no? Això no passa sempre, tampoc. També un equip com el Barcelona, al igual que el Madrid... Home, jo no puc culpar de cantera, doncs, el Villarreal. Però ciutats... Però ciutats...
0: Cantera,
1: sí,
0: Real,
1: sí, però vull dir, però ciutats grans, enormes, com Barcelona o Madrid o Bilbao o... Hosti, haurien de sortir més bons jugadors, sí, i no en surten. Per què? Perquè els cremen abans o perquè és molt difícil arribar al primer equip. La qüestió és que el tema de la cantera, quan entenguin, i ho han entès, que és un negoci tindre jugadors d'aquest tipus, perquè són calés. Mira, el Messi perquè es compra el Cornellà? Per fer una cantera per vendre jugadors.
2: Sí, clar.
0: De moment ja ens anàvem tornant nosaltres.
1: Clar, vull dir, és que el futbol no deixa de ser...
0: Un que va sortir de l'Europa, que el va agafar al Granada, i ara serà el Cornellà, qualque era del Cornellà en propietat, que te l'havia contra el Girona per la temporada que ve.
2: Posa-ho, el Messi. Que se cobri.
1: Jo l'únic que dic que quan... Mira, jo parlaré del Barça i del Madrid.
3: Què dius ara?
1: Perquè són els dos exponents on majoritàriament convé el clàssic, oi? Quan el Barça parla que és més d'un club, és que va fatal. I quan el Madrid parla de l'espíritu Juanito, també.
2: Exacte, és equivalent.
1: I ara fa molta estona que el Barça no diu res més que un club, no. I en canvi ara, l'altre dia, ja estava en l'espíritu Juanito. Per tant, què vol dir? En aquests moments està de baixa el Madrid i està més amunt el Barça. Però això es va tornant, sí, perquè quan a la porta o qualsevol culer, és que som més que un club...
2: Ja està, Madrid està dalt.
1: Mare de Déu, el Madrid ens ha passat la cullera. Bueno, sigui com sigui, espero que sigui un bon partit, que ens ho passem bé.
4: No, que això és un bon partit, no, que Barça gane por 7-0. No,
1: perquè vostè...
4: A mi el Madrid m'importa un pepino.
1: Home, ja ho sé, home.
4: Jo si no puedo hundir mal o un domà.
0: L'Mbappé no juga.
3: Què dius ara?
0: L'Mbappé no juga.
4: Ah, no juga al final.
1: Al final no.
4: I el Valverde tampoco.
0: Valverde, no, perquè és a l'hospital, però l'Mbappé té molèsties altra vegada, i com que aquest va al Mundial...
4: Al Mundial... No, això és el que no permetiria ajudar un club.
0: Jo tampoc.
4: ¿Cómo que no?
0: Perquè l'estàs pagant tu, aquest jugador.
4: Te estoy pagando yo, eh? No, el Mbappé y a cualquiera que esté cantando en el Barça como en otro equipo. No, que me duele aquí no juego. No. ¿Quién te paga a ti cada mes? Yo, pues, a jugar.
2: No, hòstia,
0: sí, jo penso... Hombre,
1: els empresaris
0: així
1: del cobre són tremendos.
4: Hombre, no robas cobre a la calle.
1: Por ladrón.
4: Por ladrón. Coño, ha passat un tren i no l'has parat? bueno, a la calle.
1: Anem a ser educats.
0: Això li va, això digues, li va passar al marroquí que tenim a l'Unagi, sí, que aquest va venir aquí, ah, sí, i com que venia del Mundial va estar una setmana celebrant la Copa, sí, amb els companys, sí, sí, perdona, no, aquí el que te paga és el club, no te paga pas la selecció.
3: Ai, és que ho he de fer tot.
1: Ho has de fer tot, és veritat. Però, bueno, benvinguts, Pilar, gràcies, benvingut, hombre, Xavi, gràcies, benvingut, Miquel, el nostre oient Impirso.
4: Que va dormir d'allà, pobre.
1: Ah, sí? Bueno, és que aquest programa és suporífer, com diu el fullet, eh? Quan li pregunto com veus el programa, diu, suporífer, García.
4: Ai, a mi no me saluda.
1: Bueno, ara el no va saludar.
4: No, que m'ha... es corto de mollera, eh? No.
1: Vostè és una mica envejós, no? No,
4: jo
1: mica...
4: soy un poco gilipolla. Miri, jo soy com aquest de la tele, el gilipolla.
1: Amb això estem d'acord.
4: Sí, hombre. Hombre, gracias.
1: S'ho diu tot vostè?
4: No.
3: Renoi, quin desastre.
1: Quin desastre de programa. Bon dia, Montserrat. Bon dia, Montse. Com estàs?
5: Bon dia, bé.
1: Estàs nerviosa pel club? A tu t'és igual, això del Barça. Bueno, no t'és igual, però tampoc...
5: Home, a mi, posats, m'agrada que... Espera, que això ressona.
1: És que ella és una culer prudent. És a dir...
5: A mi m'agrada que guanyi el Barça.
1: Home, no, clar, per això, si però, no series culer...
5: Vull dir, no em traurà la son i superar igualment.
0: No, perquè si no l'agafen aquesta setmana, serà la setmana que ve. Vull dir,
1: sí,
0: tampoc...
1: Sí. No, no, a veure, la Lliga...
0: La Lliga ja la té guanyada, pràcticament.
1: I jo crec que merescudament.
4: Una cosa iba a decir, digues, porque hay cosas que yo no la entiendo. ¿Quién? Vamos a ver. Usted vive con la Montse, ¿no?
1: Home, si, de moment, sí, sí, si vale, no em deixa.
4: Llega aquí y dice, hola, bon dia, Montse, ¿cómo está? Coño, que acaban de venir juntos, pues sabrá cómo está la Montse. ¿Sabrá usted cómo está la Montse?
1: A veure...
4: O lo tengo que saber yo que no vivo con ella.
1: Vostè quan no està a Cambrians, que per cert, el papa anirà a Cambrians.
2: Sí, cert.
1: Li demano, per favor, que no li robi ni el rellotge, no, ni li robi no, la toga, no, no, ni el papamòbil.
4: Ya le he dicho a la gente de allí que... Que al papa ni se le toca.
1: Ah, home.
4: Porque a uno me dijo, es que lleva una cruz, que no sé... No, no, ni se le toca.
1: Ja, ja. Home, quedaríem fatal.
5: Diumenge, o sigui que tu tens que estar aquí diumenge.
4: No, no, no he pedido excedencia.
5: Has pedido excedencia.
4: Sí, sí, sí, per ir allí.
1: Diu que farà d'escolanet allà, mare de Déu. Però si no sap com va, això, de fer escolanet.
4: Que no sé com va.
1: No, a veure, expliqui.
4: Jo cantava en el coro de Montserrat.
1: Miri, l'últim cop que vostè va fer d'escolanet va mangar el calça perquè era de coure.
4: Bueno,
1: i tu sé com un escolanet se'n porti el calça i deixi la missa allà en sec.
4: Ai, pues, bueno, pues nada, pues
1: estem,
4: no.
1: Els...
4: no me cambia el tema, si el tema no iba por aquí.
1: No, vostè...
4: El tema es que dice, hola, Montse, buenos días, ¿cómo está? Vamos, sí, a ver.
1: Bueno, si pues això li anava a dir.
4: Pues yo también me como usted, no quiere que lo diga.
1: No, ja veurà, vostè viu a Cambrians, sí, i vostè quan es lleva a Cambrians no li diu a la gent que dorm al costat seu, bon dia, no,
4: no
1: ho diu mai.
4: No, yo le digo, ¿cuánto habéis robado de cobre hoy?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: A mi, mira, como usted, me importa un pepino.
1: Mira, la parella que viu junta, que normalment es diu i es fa, és a la nit, dius, bona nit, i bon dia. És com si la nit fos un lapsus que no estàs. Quan tu veus la gent i ets una mica educat, preguntes sempre com estàs, com va, eh? També ens hem llevat aquest dematí, hem anat a esmorzar, tot això, ens hem dit bon dia, però quan arribo aquí, que tinc una mica més de calma, i l'haig de presentar el programa, dic, com estàs, Montserrat? Oi que m'entén?
4: No.
1: I una cosa... No, ja, vostè no em diu res. Vostè el que és la diplomàcia i tot això, res. Vostè et venga a la cartera que le rajo, no?
4: Exactament.
1: Bueno, vostè mai ha sigut d'aquests.
4: No.
1: Mai ha sigut violent. Vostè ha sigut sempre un lladre de cobre.
4: Cariñoso, cariñoso. Por favor, deme cobre. Le hago la pelotilla, lo peino. Lo invito a una cerveza y luego por detrás...
1: Que, per cert, ara han tornat a robar coure a les rodalies. Hi ha tres trens que no van.
4: Vale.
1: No, vostè té algú que veure?
4: No, no,
0: ahir es va començar a pagar el tren, doncs avui ja tornen a anar
2: malament. Avui tornen a robar.
1: Sí, sí, és tremendo, això.
0: Perdoni, però...
1: Bueno, hi han coses que a vegades vols fer des de, jo crec que la ignorància o la prepotència, o digue-li com vulguis, hi ha hagut una notícia que és sorprenent. És sorprenent perquè ve de Mèxic, eh? I quan dic sorprenent vull dir perquè, a veure, jo faré una reflexió que no sé si tinc raó o no, tampoc la vull tindre, però m'he arribat a pensar, no? I és que la senyora Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, se'n va anar a Mèxic, vale? No sé si té algo que veure, no, el Nacho Cano amb aquesta òpera que fa, que està, bueno, el que sé. Se'n van allà i va fer un discurs pro Hernán Cortés, pro com es diu això? Hòstia. Dient lo important que va ser l'entrada de l'imperi espanyol allà, hòstia, que els va civilitzar, etc. No? Clar, això s'ha topat amb una presidenta que hi ha ara a Mèxic, d'esquerres, evidentment, que és una presidenta que està posant en valor Mèxic. Tots els presidents de Mèxic normalment han mirat cap als Estats Units, han volgut ser americans i s'han sentit com inferiors. No, una mica.
6: Cosa de niños, ni cosa de viejos.
1: Però resulta que aquesta presidenta, no, aquesta presidenta va vestida, per exemple, robes tradicionals, bordats tradicionals mexicans, defensa Mèxic, una tia intel·ligentíssima, és enginyera, és una tia versada i està defensant el seu país. clar, quan vas sentir i escoltar el discurs de l'Ayuso, que aquí sempre ens el diuen, de que si Espanya civilitzó, que gràcies a ells tenen una cultura més bona, tot això, que aquí tothom, els que pensem que no és així, que pensem que era, no deixa de ser un imperi i una invasió, aquí, bueno, ens callem perquè, si no, ens diuen de que no, que estem inventant coses. Bueno, ja no ho inventem aquí. La presidenta de Mèxic va deixar a l'alçada del batum el que era el concepte de l'imperialisme espanyol allà. I va dir que era un genocidi, ho va dir directament. Clar, el discurs que va fer la Ayuso allà de Hernán Cortés, que aquí li va molt bé, perquè tothom li aplaudeix, allà no. També els polítics estan acostumats, quan diuen algú al Parlament, diguin el que diguin, el seu grup sempre aplaudeix.
0: Sí, clar.
1: Allà no, allò no ha aplaudit ningú. Allà l'han fet quedar amb ridícul, amb un ridícul espantós. No només ella, sinó tots els espanyols que te'n defensen. Clar, què ens passa? De que el discurs que ens arriba aquí de les coses, per exemple, jo no sóc ni molt menys fan del Sánchez ni de ningú. Jo per sort no tinc cap polític fan. No hi ha cap que sigui el meu fan, no? O no sigui jo fan d'ells, vaja, no, més ben dit. Però el discurs que aquí estan fent molts polítics, sobretot a l'oposició també, que si el Sánchez...
3: García, truquen!
1: Noi, que si el Sánchez és un desastre, que si el... Bueno, resulta que el Sánchez és un dels polítics més reconeguts al món avui en dia. El si agradi o no ens agradi, és reconegut com un tio que lluita per la pau, un tio que està aixecant Espanya bastant bé. És a dir, tu llegeixes fins i tot el New Yorker i el New York Times el deixen a l'alçada boníssima. Aquí no, aquí és un desgraciat, un lladre, un tal... Clar, nosaltres estem tan distorsionats per la política interior del que ens expliquen que tenim que mirar fora per saber què passa. Tots els que pensem que el tema de la conquesta, anem a dir, ja dir-se conquesta ja diu molt, eh? La conquesta d'Amèrica per part dels espanyols, doncs que és com una cosa extraordinària i meravellosa, resulta que els d'allà diuen que no. Clar, ens han de dir els de fora el que aquí no sentim. I si ho sentim queda molt apagadet. Què vull dir amb això? Jo no sé què van fer. Jo no sé què va passar. El que sí sé que Ayuso, representant la Comunitat de Madrid i, en conseqüència, Espanya, va fer, no el ridícul, lamentable. Ha tingut que marxar abans, ha tingut que, amb una mentida, dir que anul·lava no sé què. La qüestió és que l'han passat pel rodillo. Tenia que estar 10 dies i em sembla que ja ha marxat o marxarà ja. És a dir, home, això diu una cosa, el nivell baix que tenim dels nostres representants polítics. Quan dic nostres no vull dir que jo ni voti a l'Ayuso, perquè no, ni la vull votar ni puc votar-la, perquè és de Madrid, però tenim un nivell francament baix. Hi ha la botella quan parlàvem anglès, era patètic, i molts ministres que no saben on estan. I, és a dir, tenim un nivell de polítics francament molt baix.
3: Bueno.
1: I no saben de que aquí tenen la claca tots, sigui del partit que sigui, tots ens aplaudeixen, un diu una burrada i tothom del seu partit l'aixeca, sembla allò
4: no la suporto,
1: com un teatre, és lamentable, però quan van a fora han de medir molt bé les paraules. I jo crec, senyora Ayuso, que els mexicans no són aquells panxitos que vostès pensen, sí, d'un barret, la siesta, i que només volen ser americans i que demanen caritat. Els mexicans tenen una economia potentíssima, li han dit no al senyor Trump, entre altres coses. I a més estan rehabilitant un país que, si vostè anés a Mèxic, veuria, per exemple, a Querétaro, veuria la força econòmica que estan tenint els mexicans. Una mica més de respecte, una mica menys de prepotència i, sobretot, una mica més de cultura i, diria més, i d'educació.

0: Que sepa que esta canción, yo hace años ya sabía que era México era buena, que esta era mi sintonía, ¿eh?
1: Sí, sí,
0: que eso ya lo sabía yo, ¿eh? ¡Viva México y sin Jota!
2: Bueno, aquesta és una altra, eh?
0: México con Jota.
2: Bueno, també, bueno, és igual, deixem-ho córrer.
3: Sí, sí.
2: Tenim una trucada? Sí, hola, bon dia.
4: Y que vive el Betis, el que pierda.
3: Hombre, Gabriel,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: A tu t'ho puc dir, perquè com no dormim junts, segons el Zapatero aquest... Ai, el Zapatero.
4: Sí.
3: Per què m'ha sortit Zapatero, tu?
0: Para, hosti, porque estaba hablando antes de Sánchez y todo.
3: Ah, clar, sí, bueno, és la cosa. És la... Ui, ui, ui.
5: Ui, ui, ui.
3: Digue'n, Gabriel.
4: Estic emprenyat amb els polítics, però bueno, això és com...
3: Bueno, però...
0: Tu solo?
3: No, només tu.
2: Si fossis... Exacte.
3: Són tants.
2: Si fossis tu només, oi? Digues, digues.
4: Mira, el que diu... lo que diu internet.
2: Sí, de què?
4: La famosa frase pan y circo, pan en circense.
2: Això és de Roma, sí.
4: Fue acuñada por el poeta satírico romano Juvenal a finales del siglo I y a principios del II después de Cristo.
2: Sí.
4: O sigui, doncs va dir, doneu-los pan y circo, i així no es ficaran en política, i ara és futbol. Ara és molt de futbol. Va?
2: Sí.
4: Llavors resulta que, a part d'això, ara s'han ficat amb que tots els que tenim cotxes de que tenen des de 20 anys tenim la matrícula tòxica. O sigui, ells han decidit que com que contaminem més que els altres, només per la matrícula hi ha restriccions i multes. O sigui, la casa estem al punt de mira. I amb això ningú s'hi fixa. I aquí en 4 dies no podem circular. Però no podem circular per les zones de baixes emissions, suposadament, mentre estan a les cimenteres, estan cremant escombraries i plàstic, sobretot, i deixen anar dioxines i furanos. I el que no sàpiga què és una dioxina, que miri, dioxina de cemeso, el que va passar, i això no fan respirar de nit. Deixen anar. I això és que no es veu, ni s'ha de veure, s'ha de tapar. Però és que això no serà tot. Perquè resulta que els quatre pobles que volem posar, que Sant Feliu, Sant Just, Molins de Rei, i un altre que ara no ve la ment, aquest serà restringit a l'entrada i la sortida. Però és que tots els que vinguis del poble del Rodal, com que també tenen una matrícula que és de fa més de 20 anys, o antiga, també no els deixaran entrar i estaran al punt de mira de les càmeres.
2: Bueno, Gabriel, sempre tenim una solució. Sempre hi ha una solució, com funciona també Rodalies, o t'agafa el cotxe.
3: Sí, sobretot. Bueno, Gabriel, escolta, a veure, Gabriel, et pregunto el concurs, vale? A veure, quin és l'animal més verinós del planeta?
0: Per això me'n tiene que mirar a mi.
2: No, el miro vostè, és que el tinc davant.
0: Bueno, va, vale.
2: Quin és l'animal més verinós del planeta? Jo et diré, és una serp, és una medusa o és una aranya?
4: És una aranya.
2: Tu dius una aranya, eh?
4: Sí.
2: Molt bé, Gabriel, doncs res, escolta, o canvies la matrícula o vas a peu, eh?
4: No, li hauríem de canviar la cara amb aquesta gent.
2: No, bueno. Vinga, Gabriel.
4: No, perquè, a veure, ja, el que et deies, vull fer la pinzellada amb això que et deia, que deies de Hernán Cortés. Fixeu-vos en una cosa, Hernán Cortés, el Pizarro, el Cabeza de Vaca, tots aquests es van aprofitar d'una situació de l'edat mitjana de que no hi havia un control. I va sortir una llei, que era la llei d'Índies, que no podien ni fer con indígenes. Però molts d'ells fotien el que els donava la gana a l'altre cantó i deien, si vol alguna cosa, que vingui el rei cap aquí i m'ho digui la cara. I d'aquí van venir tot el que eren els pirates, els filibusters, els bucaners, a més, els que tenien patente de corso, els esclavistes, perquè com a esclavistes podem tenir aquí a Barcelona doncs el marquès de Comillas.
5: Ui, ui, ui.
4: I tots aquests. I és clar, tot això va passar fa 500 anys. I els que van ofendre i els que van ser ofesos ja són morts.
3: Bueno, Gabriel...
4: Per tant, sembla que hem de mirar cap a una altra cantó.
3: Gabriel, nosaltres hem de continuar amb el programa. Jo et dic, honestament, parla amb el director i que et donin una hora de ràdio, Miquel. Ai,
4: no, no, no, Gabriel. No és això. És que jo aprofito les ocasions que tinc.
3: Vale? Sí, sí, però les ocasions que tens estan dintre dels altres que tenim l'obligació de fer altres coses. Que a mi em sembla molt bé... Que... Ai, Gabriel, que em sembla molt bé que parlis...
4: Que vosaltres parleu
3: que de futbol? Que bueno, jo puc... Nosaltres podem parlar... Al nostre programa podem parlar del que vulguem. I podem donar pas a qui vulguem o a qui no vulguem. Gabriel, no et fotis en camisa d'onze vares. Jo he sigut molt educat i sóc educat. Et deixo parlar sempre. Respecto tot el que dius i ho alabo perquè ets un tio culte. Però el temps, Gabriel, tenim un temps limitat. M'entens el que et vull dir?
4: Molt bé, doncs ja no
3: t'ho esgoto més, el teu temps. Bueno, ara només falta que t'enfadis per demostrar de que tinc raó.
4: No, no, escolta'm, jo no vull demostrar res si tens raó. Jo, senzillament, jo volia dir el que he dit i ja està. Ja
3: bueno, i ho has dit, ja ho has dit, i portes 10 minuts parlant, que em sembla molt bé, i és interessant el que dius, si no dic que no. El que passa que és...
4: Vale, però tenim que tindre... quan parleu de futbol, amb altres persones aquí, us hi tireu la tira de temps parlant de que s'hi fet un cop.
3: Bueno, perquè et torno... Tu tens una llibertat, Gabriel, que és obrir o tancar la ràdio. Jo tinc una llibertat, dir-te, posar-te un límit de temps. I tots dos estem dient que
4: és
3: el correcte.
4: No,
3: Gabriel, jo no t'estic dient que no truquis més. Això ho estàs dient tu. Jo t'estic dient que m'agrada el que dius, que ets un tio intel·ligent, que ets culte, que portes moltes coses al programa, però que hi ha una cosa que jo de quan en quan et tinc que tallar perquè el temps és una cosa limitada. Jo no invento que una hora tingui 60 minuts. I com han d'entrar més coses... I com han d'entrar més coses i tot això, la meva única... anotació que et dic és la durada del que dius, no el que dius ni que perquè no entris. Si a mi ja m'agrada que entris i que parlis, no, que hem de tindre un temps.
4: Deixem-ho aquí, si en cas, García, deixem-ho aquí, que jo no vull retirar més del temps dels altres, perquè ja està.
3: Clar, ja està, és això, quan hi ha més trucades i tot això, tinc una altra persona esperant, m'entén? És a dir, i jo el que dic és que com ets un tio que sap de coses, no va en conya, escolta. Pots vindre aquí a fer un programa, li dius
1: a l'Oriol,
3: i dius, escolta, jo tinc moltes coses que explicar i tal, i a part que estarà bé, pot ser un programa molt interessant. I tindràs 50 minuts, tindràs tot el temps que vulguis.
4: Bueno,
3: vale?
4: Doncs deixem-ho aquí.
3: Molt bé, Gabriel, vinga, una abraçada. Adéu. Tinc l'obligació d'anar fent que el temps es compleixi i que tothom entri, que facem la pròxima... Mira, ja ha penjat, clar, ja no li dona temps. En fi...
5: Ai,
3: que a vegades les coses són...
5: Què?
3: Com et diria jo? Són... no són ni fàcils ni complicades, són diferents, no? Les perspectives de les coses. No. Aleshores, jo, en aquest sentit, procuro sempre que la gent parli i que digui el que vulgui. El que és evident és que si nosaltres volem de parlar de futbol perquè tenim un programa, tenim tota la llibertat i el dret de dir-ho, al igual que qualsevol oient té el dret de tancar o obrir la ràdio si no li agrada. És a dir, d'això es tracta, no? Nosaltres procurem que ningú tanqui la ràdio, que els hi agradi. Però si hi ha algú que no li agrada, noi, ho sentim molt. Però hi ha molta gent també que li agrada. Per tant, dit això... I esperem que ningú s'enfadi. Si s'enfaden, tenen tres feines.
5: Cada cop m'agrada menys aquest programa.
3: Bueno, doncs molt bé. Pues,
1: ja som a dos.
3: Jo diem nosaltres mateixos, tanca la ràdio. Bueno, la qüestió, hem fet la pregunta aquesta.
5: Tens una audiència que no te la mereixes, García.
3: Bueno, sí, majoritàriament sí. Bueno, anem a fer aquestes notícies estranyes que fem de quan en quan, sí? Vinga, va, música, Montserrat. Va, anem al circ de la vida. Sí que queda lluny, el circ.
1: Claro, está en Madrid, está en el Congreso de los Diputados.

0: Bueno, ara sí que podem fer passar la trucada que esperava, oi que sí? Vinga, va. Hola, bon dia.
1: Bon dia, senyor. Ah.
0: Hombre, què diu el senyor aquest culer? Que estàs nerviós ja, o no?
1: Home, sí i no.
0: No? Estàs tranquil, no?
1: Sí, perquè ja ho tenim...
2: Ja somos campeones.
1: Ja ho tenim fet, va. Claro.
0: Molt bé.
1: Ara, del Madrid el pots fiar.
0: No, poden guanyar perfectament, eh? Vull dir que, escolta, un partit qualsevol pot guanyar. Això és així?
1: Sí.
0: I tu vas... Jo sempre he pensat que el quedava molt animat després de
3: l'agafall. No,
1: a veure, no sé quin àmbit es tocarà.
2: Sí, sí, ens toca un que té la marinera.
0: Que, sí, podríem dir que no hi ha ningú content.
2: El Hernández Fernández o el Fernández Hernández.
0: Sí, té el nom una mica com aquells dos del Tintín.
2: Sí, com...
0: El Hernández Fernández, Hernández.
2: Sí, com los payasos aquells.
4: Nosaltres l'hem patit dos cops aquesta temporada, dos vegades.
0: Bueno. Bueno, que s'ha de...
1: Si nos toca un famós que li agrada vestir-se de blanc,
0: sí.
1: El Barça el tindrà cru.
2: Però si és igual.
0: Però si estem
2: si
0: igual,
2: oi? Da lo mismo.
0: Mira, si el Barça, i no ho dic en... igual que altres equips, tenim una lliga tan horrenda que no hi ha cap equip, cap de la taula, que no estigui, que es digui que està perjudicat pels arbres. Ai, pels arbres, tots. Pels àrbits. Ho diu tothom. A la gironina ho acaba de dir. Sí. És que ens han fotut uns arbitratges, el Xavi l'altre dia. Nosaltres. Fins i tot el propi Madrid. És a dir, no hi ha un sol equip que estigui content de l'arbitratge.
1: És que el Madrid no té motius per queixar-se, perquè és el que ha fet tota aquesta pandèmia.
0: Però si tot és culpa del Negreira, que no ho saps.
1: Sí. Negreira i Florentino.
0: Bueno, Quesada, tenim el temps molt acurat, eh? Te tinc que fer la pregunta del concurs, vale, guapo? La pregunta és, quin és l'animal més verinós del planeta? És una serp, és una medusa o és una aranya? Més verinós.
1: Jo diria que una serp.
0: Una serp, eh? El Gabriel deia una aranya...
1: Ho sento per l'aficionat Perico, que se'n va a segona, eh?
0: Ja. Bueno, encara no hi són, eh? Encara no hi són. Bueno, anem a dir que tenen un peu i mig a dintre, però encara no, eh? Sí.
1: Li queden tres partits, dos a casa i un fora.
4: Sí, i els tres bascos, l'Atlètic, l'Osasuna i la Real.
0: Sí. Bueno.
1: Con la ratxa que porten, tu creus que trauran per almenys tres punts?
2: Sí.
0: No ho sé.
4: A veure, depèn. La Real no juga res, excepte ajudar l'Alavés. Vull dir que...
0: Bueno. No sé, home, el que sí és cert, i s'ha d'admetre que 16 partits sense guanyar és
4: 18,
0: molt...
4: 18, 18!
0: Bueno, ja no volies parlar.
4: 18!
0: És a dir, podem culpar qui voleu, però amb 18 partits sense guanyar és, vamos, pràcticament impossible.
3: Tu això
2: t'ho inventes. Llevo aquí 6 anys sin cobrar i no digo nada.
0: Ja verà, ja mira, vostè, amb tot el que roba l'emissora, ja té fins i tot un conveni.
2: Bueno, vale, però vale, d'acuerdo.
0: Bueno, Quesada, has dit que era la serp, eh? Tens el número 2 i encertes dos números més i, bueno, que avui disfrutis molt aquesta nit del Barça. Guapo? Quesada?
1: Digue'm.
0: No, que tens, si guanyes dos números més, que tens el número 2 i que aquesta nit gaudeixis del Barça,
1: Vale, sí, senyor.
0: Vinga, guapo, una abraçada.
1: I a Girona, demà,
4: que
1: a veure si guanya.
4: A veure, amb el Rayo un pèl difícil, però bueno.
0: També ho tenen fotut, eh?
4: Més de fotut.
0: Doncs vinga, va, seguim amb el... Amb
1: el tenen millor que el...
0: Sí.
4: Bueno, perquè l'equip juga una mica més bé, però no et pensis, Vull dir...
0: Vinga, Quesada, una abraçada, eh? Vinga, adéu. Adéu, adéu, adéu.
2: ¿Sabe quiénes van a bajar? Mi pronóstico, el Oviedo, el Levante y el Mallorca.
0: És el Pitoniso Pito, se'n recordeu?
2: Ja
0: verà,
4: el Mallorca que vull jugar amb el Villarreal. No ho té bé,
5: No ho té bé, no ho té bé.
4: Així ni fumi una dotzena, home.
0: Anem a fer les notícies del món? Sí, vinga, va. Anem al circ del món, que teníem la sintonia i tot això. Ai, Déu meu, el món és com un circ. La veritat és que ens passen... Nosaltres que sempre tafanem coses i mirem coses i busquem, doncs va veure un anunci que vam veure en un diari que deia... Clar, de vegades de com redactes les coses es poden interpretar de moltes maneres, no? Deia, oferta por fallecimiento se vende paracaídas. No se ha abierto ni una vez.
3: Hòstia, quan veus aquesta notícia dius, a veure, un moment. Està venent el paracaigudes perquè no es va obrir, el tio es va matar?
0: No. El que pretenen dir és que hi ha una oferta perquè s'ha mort el propietari i és un paracaigudes que és nou, que no s'ha obert
4: cap
0: cop.
4: Però és que sembla fatal.
0: Redactat d'aquesta manera, oferta por fallecimiento se vende paracaídas,
4: no se ha abierto ni una vez.
0: Sí, o sigui, hem d'anar tots més al col·le, no? Perquè quines notícies, no? I després... dissabte passat es va fer una rifa d'aquestes populars, allò que fan als pobles.
5: No sé si
0: era Pozos del Caudillo o no, ara ho dic de broma, eh? Però, bueno, encara ric, deia, gran rifa, no? Feien una rifa d'aquestes populars i deia, primer premio, un cerdo sin una pierna. Segundo premio, una pierna de cerdo.
2: Claro.
0: Van trossejar els premis.
2: Claro.
0: Un cerdo sin una pierna de cerdo una segona. Pierna,
4: clar, clar, no,
0: sort que no hi havia un tercer premi, perquè si no, què haguessin donat? Quines coses, eh? Mare de Déu. Bueno, més notícies. Què et passa, Fulla? Jo em
5: rento les mans.
0: La vida ens porta de vegades a coses i a situacions francament complicades o patxucants.
5: Sí.
0: Una dona va descobrir que el seu company de treball era el fill que va donar amb adopció feia 20 anys. Si no sabia res del seu fill. Va donar un fill amb adopció, va anar amb una feina nova, i el company que li va tocar de feina...
5: Quina història més increïble!
0: Era el seu propi fill. Hòstia, el món és molt petit, no? La vida dona moltes voltes, no? Què opineu d'això? És que és patxucant.
4: Sí. No, sí, no, home, sorprenent.
0: Sí, no? Dius, home,
4: casualitat,
0: quina
4: però...
0: Quina casualitat, no? Sí. Que a més, hòstia, et passi això, no? Bueno, la qüestió és que notícies d'aquestes hi ha moltes. I també és... hauríem de fer també, per exemple, ja que parlàvem una miqueta de futbol, una anècdota brutal parlant dels àrbits i tot això. A l'any 1984, perquè hem estat buscant coses del futbol que poguessin doncs, fer una mica de cunya o bueno, demostrar que el món del futbol està boig, no calia massa. Però bueno, resulta que l'any 1984, Déu-n'hi-do, va passar una de les històries més surrealistes del món del futbol. Se'n recordeu aquella que hi havia un porter que hi havia boira, es van tornar tots i encara seguia la porteria?
5: Ui.
0: I va dir, si aquest partit no s'acaba mai, cony, és que l'havien anul·lat per boira. No? Doncs un àrbit va esforçar un jugador que es deia Damir Desnica, un jugador del Rijeka, per protestar. Dius, bueno, fins aquí, no, on és la notícia? Bueno, és que el problema o la situació és que el Desnica, aquest jugador, era sordmut des de naixement. Per tant, no podia protestar mai a la vida. Bueno, i va passar de veritat. I va passar al Santiago Bernabéu davant del Real Madrid.
4: Sí, clar,
0: o sigui, no allà l'any 84 van expulsar a un jugador d'un equip estranger per protestar i era mut.
4: Molt bé.
0: Increïble, no? Bueno, allò que dèiem, no? Bueno, diu moltes coses, no? Sí o no, eh? Ai, Déu meu senyor. Bueno, mira com et fa gràcia, això, eh? Pues el tio aquest del Renjica, que com es digui, no li va fer massa gràcia.
4: No,
0: eh?
4: No gaire, no,
0: no gens, eh? No, eh? Després, una cosa curiosa. Avui en dia costa molt de quedar embarassada molta gent. Però hi ha gent que es queda embarassada amb una facilitat...
6: A veure com...
0: Tremenda i fàcil. Una dona de Puerto Rico...
2: Si no me llaman a mi...
0: Com allò el Follet, jo no la vaig deixar prenyada.
4: Bueno, exacte, posició. Això.
0: Una dona de Puerto Rico assegura i persevera haver quedat embarassada a través d'una videollamada, tu.
4: Ah, s'està bé.
0: Hòstia, la truquen per telèfon i queda prenyada. Això sí que és immediatès, no?
4: Sí.
0: Va fer una cosa que va dir... La frase d'ella era... Esta barriga és tuya, papi. Hazte cargo, li va dir, amb un tio que mantenia xats d'aquests que es parlen per internet. Diu que va quedar prenyada, tu. I clar, la tia està absolutament convençuda de que és ell. Clar, jo m'imagino la cara que li hauria quedat aquest ballo, no? Va dir, hòstia, sí que la tinc... Perdoneu, sí que la tinc llarga.
4: Sí que la tinc llarga, no?
2: Hay quien se queda preñada, però l'Espíritu Santo...
4: Bueno, clar, també, és veritat.
2: I m'has d'allà.
0: Però, mare de Déu, no? Hòstia, però com pot... A veure, una persona com pot pensar això? Més plorant i tot, la dona, amb un drama d'aquells que... Bueno, Déu-n'hi-do, no? Però quina farsa, no? Quin de tot, no? Encara que hi ha gent que està absolutament boja i sonada, i és tremendo. Hi ha un individu que va estar arrestat, no? Va ser presoner, o està, bueno, a la presó, i es va... Bueno, està mirant si està capacitat o no per ser jutjat, no? Està acusat d'assassinat, aquest tio, vale? Saps, per saber si està, per demostrar que està boig, saps què va fer el tio? Potser sí que està boig. Es va arrencar els dos ulls i es va tallar la llengua.
6: Què dius?
0: Per demostrar al jurat de que està boig. Sí, però el fotut del cas és que li han fet els tests i tot això als psicòlegs i diuen que està perfectament cuerdo. Per tant, anirà a la presó igual, però sense ulls i sense llengua. O sigui, com podem arribar... Això no és humor, això és terror, pràcticament.
7: Això és terror.
0: Però semblen mentida aquestes notícies, no?
4: No, és brutal.
0: Com pot ser? Hòstia, però què li pot passar pel cap a un tio així?
8: Quina barbaritat.
0: Quina bestiesa, no? Mare de Déu, senyor. Però bueno, aquestes coses passen. Aquest món de sonats estem, com els diria jo, molt propensos a fer bestieses. Darrerament, bueno, hi ha una altra cosa també. No ho sé si us preocupa o no, però... aquest programa no podem passar sense parlar dels vàters, eh?
4: A veure...
0: S'està dient ja adeu al paper higiènic. Així és la nova tendència que triomfa aquest 2006, eh? En el vàter s'ha convertit cada vegada en un acte més modern que canvia les formes d'higiene personal. És a dir, hi han hagut moltes coses que han anat evolucionant amb el temps, eh? Sí. Parlem de l'últim segle. Però els lavabos darrerament s'estan fotent moderns amb xorros d'aigua, temperatura, música... Els japonesos, sobretot, han fotut uns lavabos que són tremendos, no?
2: La música, què creus dir? Que te limpies con un LP?
0: Eh?
8: Caca, cul,
0: no, home, no, que passa amb música.
2: Ah, caca,
8: vale. Caca, cul, caca, cul, caca, caca, cul, pet, pis.
0: Ai, Follet, ja has acabat el teu discurs escatològic?
8: Caca, caca, cul, caca, caca, caca, caca, cul, pet, pis.
0: Mira que li agrada la merda, aquest Follet, eh? Sí, bueno, sí. La qüestió, si una cosa que tothom utilitza és el vàter, estem d'acord?
4: Home,
0: bueno,
4: sí.
0: Imprescindible,
2: eh? En mi pueblo, no, el poder del caudillo al campo.
0: Home, bueno, però vostè fa les necessitats. És
8: en el campo.
0: Les necessitats bàsiques del ésser humà. És que no, si vostè no té aquesta necessitat...
8: Me'n vaig a pixar.
0: Bueno, i exigeixen diferència. Adéu, adéu, és bé. Exigeixen, tothom ha de recordar... Però què passa? No tothom, perquè els països àrabs ho fan amb aigua. Es netegen amb aigua. Nosaltres ens netegem amb paper, que si vas a mirar, molt higiènic no és. Què dius, Montserrat?
7: Els japonesos també s'han de netejar.
0: Si no posen bé. Què digues, Montserrat?
7: Els japonesos. Els japonesos que també ho fan amb aigua. De fet, bueno, això ho vaig llegir, no ho vaig veure, però en un programa que l'entrevistaven al Bojan, que es va arreglar la casa o el pis o això, i el que sí que es va fer portar va ser un lavabo del Japó, de quan ell va estar allà al Japó jugant, que és típic de...
0: Amb aigua,
7: bueno,
0: sí.
7: Amb aigua, que no sé si surt inclús aigua calenta i tot això, vull dir que és una passada.
0: També parlen de lavabos, els japonesos, que sàpiguen que quan van amb un lavabo normal es fiquen de cara a la paret.
4: Sí.
0: O sigui, al revés que nosaltres, perquè diuen que es neteja millor, etc. Bueno, jo crec que el bidet va així també, no?
7: Sí.
0: El bidet va de cara a la paret, no?
7: Sí.
0: Castigats de cara a la paret. Bueno, la qüestió és que aquesta nova tendència que està triomfant el 2005 sembla que no considera massa higiènic el paper higiènic. En definitiva, passem un paper per un lloc que ja mantenen. A partir d'aquí, sembla que la societat moderna està dient adéu al paper higiènic, bàsicament, eh? Es canvia per la benvinguda d'un nou sistema que ja ve del Japó. No, és cap invent, eh? Si és un invent, però vull dir... És, que està triomfant el 2006, que és vàters que es diuen smart toilets, és a dir, lavabos intel·ligents, no? La traducció de l'anglès, smart toilets, que té infinitat de possibilitats que fan cada moment que anar a l'UBC un molt més modern i atès i més satisfactori moment. Ha arribat a un estudi que diu que un dels millors plaers de la vida és anar al lavabo. Bueno, si tu pares a mirar, quan no pots anar ho passes fatal.
4: Home, sí, fatal.
0: I quan vas tens un descans, cert. I, bueno, fan... Exacte. Pues fan que el moment d'anar al lavabo sigui, a part de modern, que sigui tota una experiència, no? Per exemple, són lavabos que disposen de xorros personals amb termo, vull dir que et pots graduar la temperatura, pots graduar l'alçada, més no te'l fotis a l'ull, oi? Follet, quan dic a l'ull em refereixo als del pare. Oh, quin tio. I a més, que siguin còmodes per seure, molt preparats, no? És a dir, si un dels motius que hi ha hemorroides entre els joves és estar molta estona mirant el mòbil al vàter, aquí ja pot sonar el tal vàter, perquè tu pots connectar-lo per wifi i sona. És una cosa molt moderna, eh? Té llumetes, en fi. I, o sigui, que entres al lavabo i sembla una discoteca, allò.
2: No, i entres al lavabo i con este mismo chorro ya te llevas el cepillo de dientes y te puedes limpiar los dientes.
0: Bueno,
2: porque con el chorro que te mete por abajo, te sale por la boca y ya te limpia los dientes.
0: Bueno, la qüestió és que aquests smart toilets, aquests lavabos intel·ligents, es converteixen en una experiència que molts han tingut anant al Japó, ja l'han gaudit, i hi ha marques conegudes, com per exemple la Roca, el típic, me'n vaig al Roca, tu, hosti, una marca allà, ja disposen del seu primer catàleg que, de vàters intel·ligents.
8: Quina merda!
0: Hi ha molta gent que genera rebuig aquesta idea de pensar que una màquina et netegi, no? Perquè et neteja una màquina, de fet. I a més la gent t'aixuga, també t'aixuga el cul, anem a dir, eh? Però hi ha gent que diu, no, jo ho he fet tota la vida així, ho faig jo... La cosa és aquests canvis, de vegades, són difícils. El que sí que és cert que s'ha qüestionat molt el tema del paper higiènic, no? I hem de començar a dir adéu al paper higiènic. Per què? Perquè... A part de que el paper higiènic és molt contaminant, molt difícil de reciclar, i és un gasto tremendo, suposa un gasto a les famílies. Si féssim el gasto de paper higiènic que es fa durant un any, ens quedaríem esgarrifats. Els rotllos volen. Això és veritat o no, eh?
4: Sí.
0: Evidentment es fa servir per més coses, no només per anar al lavabo. El paper higiènic a vegades serveix pues, per aixugar coses.
8: Quina merda!
0: Exacte, parlant d'això. Vosaltres us instal·laríeu, que són caríssims, també us tinc que dir que aquests lavabos intel·ligents són... Primer, què creieu que és millor, l'aigua o el paper?
7: Bé, jo penso que per més higiènic l'aigua.
0: L'aigua.
4: Com a més higiènic potser sí.
0: Sí, no? Saturnino?
2: El paper. ¿Usted cuándo va a pagar? ¿Qué paga? ¿Con agua o con un billete de papel? ¡El papel, el papel! ¿Dónde está el papel? Que se quita la ley.
0: Jo pensava que era del coure, vostè. No. Ei, fan lavabos en tapa de coure. Aquest li deu encantar a vostè, no?
2: I de oro, lo árabe.
0: Home, també. Sí, sí. Bueno, l'ataúd del Michael Jackson era de coure, ho sap? Per això ha desaparegut.
2: Claro.
0: Sí, era tot de coure...
2: Vam a canviar de tema.
0: Moment. L'ataúd del Michael Jackson era de coure i, a més, com es diu això... Xapat no, com, bueno, això que li posen or per sobre, sí. Amb or de 24 quilats, una capa d'or, eh? Vull dir, no m'estranya. Diuen, ara on està la taula del Michael Jackson? Vostè ho sabrà, això.
2: No. Jo ara lo que me gustaría saber, que aún lo tengo metido aquí en la cabeza, sí. Que no sé, cuando hubo la pandemia,
0: sí.
2: La gente porque compraba tanto papel
0: bueno,
2: higiénico.
0: Bueno, això és un enigma de la història.
2: És un enigma, de verdad.
0: És un enigma bestial.
2: Sí. No, nunca he llegado a saberlo por qué. Home, me hubiera dicho, han comprado patata, han comprado chorizo.
0: Home, suposo perquè tothom estava
2: preservativo,
0: cagat.
2: Preservativo, lo entiendo.
4: Cagat, exacte.
2: Però papel higiénico...
0: No ho sé, tu. És que el món té coses molt rares, eh? Com aquest programa. Tenim un programa tan raro, nosaltres.
2: Tan raro, no?
0: Bueno, queda un darrer minut. Passa el temps volant. Per això hem d'anar-lo controlant una mica, perquè de vegades... De la primera hora, o vols que pleguem ja?
2: Hombre, si plegamos mejor.
0: Ah, sí? Mare de Déu, que poc us agrada pencar, eh? És tremendo, això, eh?
8: Bueno, estimada audiència,
0: ai,
8: fer fora el García és una urgència.
2: Claro.
0: Follet, paparrutxes primer. Jo també t'estimo, eh? Bueno, espero que el papa, quan vagin, li torno a dir, quan vagi a Can Brians, que per cert ha protestat tot Déu de que vagin a...
4: Sí.
0: Al Miquel Companys,
8: eh? Despedeix-te, García.
0: Bueno, el papa visita un a l'estadi olímpic i tot sí. Això, em sembla.
2: Va a Can Brians, a Raval...
0: Ja, però hi ha advocats que... Cristians, no sé,
2: sí,
0: no sé si són aquests, eh? No bueno. Sé. Hi ha algú que ha dit que no, que tindria que anar al Valle de los Caídos, no?
2: Sí, home, sí, home, sí, home, al Valle de los Caídos.
0: Bueno, escolta, aquí...
2: Que vaya lo de la derecha, al Valle de los Caídos.
0: Bueno,
2: ja,
0: tothom opina, tothom opina. Bueno, la qüestió, quan vingui el papa, no li robin la cartera.
2: Bueno.
0: Vinga, audiència, notícies i tornem.
2: Ja me cargo jo que no se la robin.
0: Vol fer el favor?
6: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 del matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife. A hores d'ara, els 14 passatgers espanyols ja són a l'aeroport de Tenerife Sud, des d'on volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ullà per fer-hi una quarantena. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saif Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà als mitjans de comunicació. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s'ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al camí de Rodans, als Omellons, a la comarca de les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle ha mort, sent l'únic ocupant. La víctima era un home de 79 anys i amb aquestes són 40 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2026. I d'altra banda, més de 300 persones participaran avui a Palamós en la Festa de la Gent Gran. En aquest acte tradicional, el municipi del Baix Empordà homenatge a totes les persones que fan 80 anys en aquest 2026. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
10: Palamós celebra aquest diumenge 10 de maig la seva Festa de la Gent Gran. Es fa a la nau dels 50 metres, amb dinar popular, homenatge a les persones que fan 80 anys i ball de fi de festa, tot organitzat per l'Associació Gent Gran de Palamós i l'Ajuntament. Paco Magán és el president de l'Associació Gent Gran Palamós.
11: Aquest any celebren a Palamós 169 persones que fan 80 anys. I d'aquests 169, doncs venen uns 35, no arriba a 40, dels 169. El perquè, bueno, hi ha gent que no es troba bé, hi ha altra gent que no li va la festa, i hi ha altra gent que no volen que se sàpiguen que fan 80 anys.
10: A la Festa Anual de la Gent Gran de Palamós, que es fa a la nau dels 50 metres aquest diumenge, hi ha apuntades un total de 309 persones.
9: I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, follet. Pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
4: Ai, follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones amb bona edat ja que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

segona hora. I ja saben, segones parts no són bones. Audiència estimada i benvolguda. Jo sé que vostès cada diumenge encenen la ràdio per escoltar-me a mi. Gràcies, de tot cor.

0: Bé, continuem aquí amb aquest Reobrim els diumenges, aquesta segona hora d'aquest programa que comença a les 11 del matí i acaba a les 2 del migdia pel bé de tothom.
1: Una pregunta,
0: Pedrada. No té micròfon, Saturnino. La Montse està parlant per telèfon, suposo. Montse, no, jo no et sento. No. Montse.
2: Hola, sí.
0: Ara.
2: Una pregunta antes de que siga el programa.
0: Sí.
2: ¿Usted sabe si el Papa, el anillo que lleva y la medalla son de cobre?
0: Mira, aquesta pregunta és molt capciosa, eh?
2: No, vostè sap que va ir a Cambridan, que vaya con cuidado, por eso digo yo.
0: Abans m'ha dit que no li robaria res.
2: No, pero claro, no sabía si era de cobre. Si es de cobre... Pues nada, no pasa nada.
0: Vostè, si fos a l'època de Jesús, què seria, el buen ladrón o el mal ladrón? Però ladrón segur, no?
2: Ladrón seguro.
0: Segur. Tirant a dolent, no?
2: A malo, malíssimo.
0: Ja.
2: Malo, malíssimo.
0: Es diuen, és la pell de Barrabàs, sí, quan algú diu que és dolent.
3: García, truca.
0: Molt bé. Hola, bon dia. Hola.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlem?
4: Ai, no sé si em coneixes.
0: A la Paqui, potser la Paqui, sí? La Paqui?
4: Hombre, la Paqui.
0: Què tal, Paqui? Com estàs, carinyo meu?
4: Sí, escolta-us.
0: Molt bé. Suposo que deus voler parlar del concurs, no? Que et faci la pregunta del concurs, no?
4: Sí, clar.
0: A veure, saps quin és? Hem fet avui o te la repeteixo?
4: No sé quina és.
0: Ah, sí, bueno, però
4: no sé.
0: Pues te la pregunto, mira. És, quin és l'animal més verinós, no perillós, verinós del planeta, el que té més verí. És una, és una serp, és una medusa o és una aranya? Tu què creus?
4: Pues no sé, una medusa pot ser.
0: Una medusa, molt bé. Pues mira, de moment, Paqui, tens el número 3 i si l'encertes tindràs dos números més,
2: Hola, buenos días, Paqui, buenos días.
4: Hola, guapo, buenos días.
2: ¿Qué te voy a decir?
4: No sé quién eres, pero...
2: El Saturnino.
0: El Saturnino.
4: Un... Sí, ya lo sé, pero no sé quién eres, Saturnino. Igual sí que conozco, pero no sé quién eres.
2: Ah, bueno. ¿Qué te voy a decir?
4: Te quiero mucho.
2: ¿Qué te voy a decir? ¿No tiene otra cosa más importante que hacer que tener que llamar a este programa que no vale nada?
0: ¿Pero qué estás diciendo, tonto?

0: que no valeu aquest programa.
1: Paqui, Paqui, això, no, això, això no va en contra teu, va en contra nostra, en contra mi. Diu que som un programa de merda, directament.
2: Digue-li que vaig a fer el carajillo, ja.
0: Ah, vale, vale.
1: Molt bé, Paqui.
0: Vale. Muy bien, vale, m'has dejat destrozar, però bueno, vale.
1: Gràcies, gràcies per trucar, bonica.
2: Vinga, guapo.
1: Vinga, adéu, adéu, adéu.
0: Però, entablapo,
3: però Saturni, no, home, quines tonteries diu.
0: No vale nada este programa.
4: Truquen.
1: Mira, tenim una altra trucada, tu. Hola, bon dia, hola.
5: Hola, bon dia.
1: Hombre, la Teresa Márquez, oi?
5: Sí, i tant.
1: Què tal, Teresa?
5: Bé, bé, sí.
1: Bueno. Ja veus com estem aquí fent el ridícul, com sempre, eh? Però
5: no,
1: bueno...
5: No, hombre, no, que a mi m'agrada molt, eh?
0: No, no hi ha activitat de Molins de Rei ni coses d'esses per fer a esta
1: hora. Però vol fer el favor de deixar de fer boicot aquest programa?
4: Moltes patrons, moltes
1: L'altre.
4: Avançades.
1: Escolta, per què no et agafes el fullet i te'n vas a robar coure, por ahí?
0: Ah, bueno, sí, ara no irem, ara no irem, ara no irem.
1: A veure, què et passa, fullet? Molts patrons i moltes... Ja té celos de la Teresa Márquez, ja està celós.
5: Oh,
1: fullet?
5: No. Que molt guapo.
1: Guapo? La mare que el va parir.
0: No l'habito.
4: Que em convida a dinar a casa seva.
1: Mira, mira.
5: Mira,
1: a la que dius la mínima ja salta el tio.
0: Ah, no, jo també em vengo, eh? Vam los dos.
1: Vam
0: los dos.
1: Mira, la parella dels delictives han hagut moltes. Bonnie and Clyde, per exemple. Sí o no, eh? Mortadelo i Filemón.
4: Com?
1: Eh? Bueno, no són delictius, és una bona parella. Romeo i Julieta, els romàntics, i aquests dos què són? El fullet i el Saturnino.
0: Lo, lo tonto de la ràdio.
1: No, el que no sou és el Robert Redford.
4: El
1: que no sou ni el Robert Redford ni el Paul Newman amb aquella pel·lícula de Dos homes i un destino, eh? No, això segur, ja us asseguro jo que no, eh? Però bueno, no. Més aviat podríeu ser, què et diria jo, una parella d'aquestes així, la Pili Mili tampoc. Mira que han hagut parelles, eh? El Duodinàmico, eh? Hi ha hagut molta gent que ha anat amb parelles, eh? El Gordi del Flaco, sí, no? Molts, no? Bueno, en fi, ja pensarem. Us podeu dir el duo Pessigolla.
0: Vale.
1: No? Està bé?
0: Sí.
1: Bueno, va, Teresa, a veure, la pregunta és sí. Quin és l'animal més verinós, no perillós, eh? Més verinós del
5: sí.
1: Planeta. És una serp, és una medusa o és una aranya? Tu què creus?
5: Jo deia per variar la medusa.
1: La medusa, eh?
5: Sí.
1: Molt bé.
5: Faig com la Paqui.
1: La Paqui ha dit medusa, sí, sí, sí. Sí,
5: sí. També, sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, heu dit el Gabriel ha dit aranya, el que s'ha de la serp. La Paqui i tu la medusa, eh?
5: Sí, sí, sí, mira.
1: Molt bé, doncs pues escolta, us vinarem a final de l'hora. Bueno, d'aquesta no, de l'arrera hora, eh? Gràcies, Paqui, gràcies per trucar, carinyo.
5: Bon dia a tots.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu,
1: adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu, adéu. Bueno, adéu. Una de les curiositats, eh? Vosaltres us heu pensat que som a l'únic lloc del món? Bueno, a Llatinoamèrica també, perquè han adoptat la costum d'aquí, no? Però que tenim dos cognoms. S'heu fixat? Tenim tots dos cognoms. Els Estats Units els tenen, però només fan servir un. Vale? Estem d'acord o no? Anglaterra també fan servir un. Eh? Per què tenim dos cognoms? Sabeu per què no?
0: No. Oye, porque si tenemos un padre y una madre, pues lógico.
6: Sí, es lógico.
0: No?
1: Sí, però per què no posem el nom de l'avi, per exemple? Bueno, ja el tenim amb l'apellido, no? Amb el cognom, eh?
0: Yo solo tengo un apellido. Hay un nombre.
1: Sí, ladrón.
0: No, Saturnino. Por eso me pusieron Saturnino, porque era Saturnino.
1: Que ve d'Itàlia, vostè? Eh? Nino ve d'Itàlia o què?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí? Té parents italians?
0: De la Provença.
1: De la Provença? Però sí. Del carrer Provença
0: no,
1: o d'allà?
0: De Provença número 10, que és una tienda de cobre.
1: Bueno, a veure, si anem a Estats Units o al Regne Unit, veurem una cosa que per nosaltres és estrany, que la gent només té només un cognom i és el del pare. Mm. I que fins i tot la dona, quan es casa, adopta...
4: Era del bar del costat.
1: Vols callar-te, fullet?
4: I els he dit que pagaries tu.
1: Ja, ja, que raro. El dia que paguis tu, el propi gent del Foment i del bar diran que aquest tio està malalt.
4: Això...
1: Ai, Déu, Déu. La... Bueno, doncs, i fins i tot quan les dones es casen amb el marit, perden el seu cognom per adoptar el nom del marit. Eh? Això és molt usual aquí. El món hispano, podríem dir, fem tot el contrari. Utilitzem els dos cognoms. Eh? Sí. I no és una tradició, és un invent logístic i bastant brillant, per cert. Eh? Us explico. Això ve del segle XVI. Suposeu, el famós Cardenal Cisneros, aquell tan famós espanyol, doncs, abans de Cisneros, la gent canviava els cognoms com qui canvia de camisa. Per exemple, utilitzaven el lloc d'on vivien, el mot, aquí a Catalunya es feia molt, és el de Can Miralles,
3: sí,
1: que a vegades sí coincidia amb el cognom, però a vegades és de cal, jo què sé, cal Préssec, sí, i no és que el dius digués Préssec, no? Mm-hmm. Aquí fèiem això de canviar els noms, però ja dic, abans del Cardenal 600 la gent es canviava el cognom com qui canvia de camisa, podríem dir, eh? Mm-hmm. Utilitzaven el lloc on vivien, o un mote, o el que fos. Era un desastre per cobrar impostos. És que tot ve per lo mateix.
3: Ja, això, eh?
1: I per evitar matrimonis entre germans, que també es feia molt, no hi havia ni ADN ni hi havia res, matrimonis entre germans, totalment perseguit, perquè no deuen que els resultats eren d'on, o el que sigui. La qüestió és que, clar, si et deies del mateix cognom, fins i tot no et podies casar. I a lo millor eres... Tu imagines els Garcies, no hi hauria cap casat.
3: No? No
1: amb els que n'hi ha, no? Aleshores, què va passar?
4: Per, això com ho era... ha de saber l'Oriol Romeu.
1: Per tant,
4: ara mateix l'ha vist.
1: Pilota, rastrero, xivato...
4: Paparrutxo.
1: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió és que...
4: Ah, anem a fer el dinar o avui no dinem?
1: Podem fer programa, Follet?
3: Després.
1: Després. Espera't una mica. Però no dius que t'has fotut...
4: Una tonteria, Garcia.
1: Una tonteria? Dius que t'has fotut un vermut i jo que sé el que t'has fotut allà. Mira com riu el tio. Com és que tens tanta gana, Follet? Amb lo petitó que ets i lo sec que ets, com entra tant de jalalla dintre? No ho entenc. Deus tindre un metabolisme acceleradíssim, no? Deu ser l'Ayrton Senna del metabolisme, aquest tio. Hosti, noi, que ràpid. Bueno, la qüestió, era un desastre per cobrar impostos. Clar, aquí quan es toca la pela, tu, el Cisneros va dir, la pela és la pela. I per evitar això, matrimonis entre cosanguinis, no?, d'alguna manera. I ell va imposar aquest sistema que es diu el sistema de doble cognom, vale? Els registres parroquials, perquè abans es feia per registres parroquials, no existia el registre civil ni d'això. No. Era l'església qui batejava, qui posava, qui caçava, etc. No? Doncs, per oblidar identificar una persona com a exactitud matemàtica, bueno, deien, ets el 50% del teu pare i el 50% de ta mare. Això va dir els Cisneros. Sí, per què estàs cagat? Per què? Què t'afecta aquesta notícia? Si no tens cognom, tu ets el Follet, i diem de les zones perquè vas sortir per aquí.
4: Quin merda!
1: Ah, volies tindre... Com et diries de cognom, tu? Ai. Quin nom? Home, això no és un...
4: Paparrutxes.
1: Home, paparrutxes no és un cognom.
4: Paparrutxes.
1: Follet el paparrutxes. O sigui, t'imagines si t'ho de cognom... Bueno, hi ha cognoms, un dia parlarem de noms i cognoms que fan molta gràcia, eh? Sí. Allò que combinats, Déu-n'hi-do.
0: Però que ha dit que era el 50%...
1: Sí, no, el Cisneros va dir, si el 50% d'un ser humà és el pare i la mare... És lògic que tingui un tant per cent d'una família i d'una altra.
0: Bueno,
1: ell ho feia tot pels impostos.
0: De la madre seria el 50% i del padre seria el 25% i el 25%. Del padre i del butanero.
1: Bueno, en aquella època no hi havia butano.
0: Bueno, però estava el de l'espada.
1: El de l'espada.
0: Ja.
1: Sí. Hòstia, sempre sí. Esteu malalts, de veritat. Bueno, la qüestió.
4: Sí.
1: Aquest sistema va ser exportat a tot Hispanoamèrica, eh? I va ser... Va ser, com diria ella, accidentalment feminista, que no volien fer pel feminisme, però reconeixien a la dona com algú important. Però ells ho feien pels calés, per
4: sí.
1: Doncs
3: pues a Portugal encara millor, perquè el primer cognom que porten és el de la mare.
1: El de la mare.
3: El segon, el del pare, tot i que, per exemple, la meva jove es diu Severo de primer i Vaqueiro de segon. En canvi, els meus nets es diuen Vaqueiro de segon cognom.
1: Ja, ja.
3: Si posen el del pare, en els fills posen el del pare.
1: I a les noies...
3: Com? Igual, o sigui...
1: A veure, ara m'he perdut jo, a veure.
3: Ella porta de segon cognom el del pare, però sí. Com que ella està casada amb un espanyol, el primer cognom és el del meu fill...
1: Ah, per la tema espanyol han canviat.
3: En vez de posar el de la mare, que és el que porta ella primer, posa el segon.
1: Ja, ja.
3: Perquè ella sempre deia que es deia Vaqueiro, i llavors diu, doncs per què poses Severo? Diu, perquè ells, tot i portant el segon... Mm. Sempre predomina el del pare.
1: Mm-hmm.
3: Però primer posat en els registres el de la mare.
1: Mm-hmm.
3: És una cosa molt rara,
1: És una mica, als Estats Units, el Fitzgerald Kennedy, que acaben dient Kennedy, no? Bueno, és igual. La qüestió és que va permetre conservar la seva identitat legal a les senyores i el linatge, podríem dir, de tota la vida, a diferència del sistema anglosaxó, on la identitat materna s'esborra amb els fills, no?
4: Sí.
1: Bueno, som de les poques cultures que hi ha on que anem pel carrer, anem a dir, amb els dos cognoms. I és un acte de, com et diria jo, de preservació genealògica perfecta. És a dir, iguala, i ha de ser així, a la dona amb l'home o a l'home amb la dona, però lo trist és que ho va fer pels impostos.
3: Ja, això és penós.
1: És tremendo,
0: Però aquí no hay mucha gente que se va y se canvia el nombre de la madre el apellido se lo pone el primero, ¿eh?
6: Ah, sí.
0: Tienes que, hombre, que tienes que ir al jugador ese, no sé dónde es.
6: Uh-huh. El meu fill li volia posar en el meu net, en vez de, el primer del seu pare, el meu, però uh-huh. com que ell no el té canviat, no li van permetre posar en el
0: nen. Sí, és un follón també.
6: És un follón.
1: Bueno, vosaltres caieu molt amb el tema aquest de curanderos i coses d'aquest tipus,
7: sabeu,
1: o no?
7: Sabeu que una de les primeres que se'l va poder canviar va ser l'Aitana Bonmatí. Bonmatí és el del cognom de la seva mare, uh-huh. no del seu pare. Uh-huh. I no sé com ho van fer, però van estar molts anys, em sí, sembla, sí. no sé si no estava registrada o com va anar, fins que van poder posar el nom de Bonmatí, el cognom, vaja, de sa mare primer.
6: Uh-huh. Sí, sí. sí, no és fàcil, no costa una mica.
0: No, no, que cuesta. Jo,
6: es pot fer, però costa.
1: I amb tot i amb això, us quedaríeu parats de la quantitat de coincidència de noms idèntics i cognoms idèntics que té la gent. Nosaltres pensàvem que la família de la Montse i del Xavier, el Riu, hi havia sí. collons, vam trobar la tira, també.
8: La tira.
1: No molt, home, Garcias hi ha tot... El primer sí, Garcias hi ha. El primer Garcia hauria ser un torero, el tio, d'aquells.
7: Buscar-ho perquè en trobes una cada cantonada. Sí, no, no.
1: Dir-se Garcias com no dir-se res.
7: El Riu hi va haver-hi un... De, em sembla que era de Sallent, que ho va estar buscant, sí. casualment, quan va començar tot això, el Facebook mm-hmm. i tal, i casualment... Jo, bueno, li vaig escriure i em sembla que tu, Xavi, també.
1: Sí, també. Jo li vaig... El Xavi Riu.
7: El Xavi Riu.
1: Sí, sí. I... Jo tinc que escriure tots els Garcia bueno, i no guanyo, no, no, no guanyo per ser gent.
7: Em sembla que era de Sallent, no me'n recordo molt bé.
8: Sí, sí, hi havia diversos pel Bages.
7: Sí. sí, i aquest, a més, casualment, vaig parlar amb ella, o, bueno, sí. per Facebook, em sembla que va ser, casualment, llavors, quan li vaig dir que érem de Papiol, bueno, que vivíem alguns a Papiol i tot això, mm. resulta que es coneixien amb els de l'editorial, que hi ha Papiol, perquè havíem fet els
1: llibres
7: L'F2, sí. Perquè feien els llibres aquests, el Sallent d'abans, o el, ja. el Sants d'abans, bueno, que han fet pobles i barris, i barriades, mm-hmm. i casualment ell era el, com a l'historiador, diguem, el que ho portava des de Sallent mm-hmm. per fer-ho,
8: sí,
7: no?
8: Sí, sí.
7: I mira, que en total n'hi havíem 4.000 i pico, aquí, vull dir que mm-hmm. n'han sortit, però tampoc tants.
8: Vale, quan van estar investigant, resulta que venia el cognom de la Cerdanya.
7: Sí,
8: que venia
7: sí,
8: d'allà i havia anat baixant.
7: De la, però, de la Catalunya
1: però hi ha,
7: Nord.
1: Hi ha part francesa, també.
8: Sí, sí, sí, de la Cerdanya sí, francesa. Sí, sí,
1: bueno, sí, hi, ha una, hi ha un famós director d'orquestra que es diu Riu, també. André Riu.
8: Sí.
1: Sí.
0: Que és... Clar, està el Riu Llobregat, el Bessó.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
7: De
1: Riu 2.
7: Bueno, bueno, però nosaltres som un riu sol,
8: Sí,
7: que
8: perquè, sopra, rius,
7: perquè sempre ens posen rius.
8: Per la saga.
7: Sí, sí, sí. Per la saga. Primer, si jo quan ho dic, sempre dic que haig que treguin l'aix.
8: Sense
7: sí.
8: essa.
1: Nosaltres tenim una bruixa particular, que és la Montse, però sí. abans d'entrar amb la Montse, vull fer un qüestionari, si la Montse té temps de preparar-se la bola i tot allò, i el mussol i tot això que porta, l'escombra. Per cert, no parquis fora l'escombra, que passa aquesta del tiquet, et multa,
7: Sí, també.
1: O sigui, no hi ha manera, tu. Bueno, la qüestió... vosaltres sou creients d'aquest tipus de coses, d'aquest tipus de sanacions i curacions i tot això? No?
8: Jo no. Diria que vosaltres... som bastant agnòstic.
1: Bueno, per tant, no aniríeu mai a la consulta d'aquesta dona que
0: sí,
1: ja,
0: sí,
1: que ja
0: sí,
1: us
0: sí
1: posaré.
0: Creo, però en los hospitales.
1: Ja, ja, sí, sí. Bueno, sí.
8: Això...
1: bueno pues, hi ha una senyora que us posaré aquí que es diu Marina Morán, que és sanadora, es diu.
0: Sanadora de... ¿Por qué
1: sanadora de curar, de sanar.
0: Ah, pensava que era senadora d'algun partit.
1: No, no, potser sí. Jo, home, amb les coses que li surten per la boca podria arribar a ser-ho. Ara ho veureu. És una senyora que cura amb rots. Treu el dolor amb els seus rots. Si tu tens mal d'esquena, vas allà, toca l'esquena i el tio es fot un rot i diu, veus, senti alivio? Home, si no ha menjat alioli, potser sí. Però la qüestió és que cura, i té clients que curen amb els rots. Perquè vegin que aquí no ens inventem res, ara els hi posarem directament la notícia perquè és increïble. Sort que no cura amb els pets. No? Mira quina gràcia li fa això al fullet. Ai, Déu meu. Bueno, escoltin això i opinin vostès mateixos. En directe, aquesta senadora que es diu Marina Morán.
9: Todo lo que tacto yo que está fastidiado, por ejemplo, tienen las vértebras un poco... ¿No ves? Salientes. Pues entonces yo, al tocarlo, hago estos sedutos. ¿No ves? La espalda la tiene muy tensa. Exactamente debajo de las paletillas es a donde más tiene.
10: Marina, ese ritmo que usted tiene que es, va en función de la gravedad de la enfermedad que tiene la persona, pero siempre que pasa por usted por un lugar que está, que digamos, que está mal, ¿tiene esa reacción?
9: Sí, lo que pasa es que procuro evitarlo.
11: procuro evitarlo y además ahora ya no lo tengo tan
10: usted
11: fuerte.
10: No puede ir en autobús ni en el metro, ¿no?
11: Bueno, voy
10: ser
11: poco,
10: un peligro.
11: Voy poco, pero bueno, ya no es lo mismo porque...
10: Pero si un enfermo le toca a usted, ¿también responde usted con el eructo?
11: Sí.
10: No, vamos a hacer que baje Alberto Lezcano. Alberto, ponte aquí donde te diga Marina, eso es.
1: Sí, que estaba podrit,
11: Espalda. Lumbades.
10: A ver, te haces una ruina, ¿eh?
1: Follet, no són arcades, són rots.
10: Una caidita, por ahí.
11: De l'espalda, me viene bastante.
1: Bueno, ja ho veuen, eh? No m'ho invento. Senadora por eruptos, tu. Si tu t'imagines un metge o això. Ara, la pregunta és com es pot creure algú que fotent un rot d'un altre ara et treu el dolor. Ara, aquelles coses... És increïble, això, no? Tu, Follet, amb els rots que et fots deu estar tota la casa sana, no? Darrere teu. Sí o no, eh? Però és que quines coses, no? Vosaltres no sou d'això, d'aquest tipus de creència?
8: No.
1: No, oi que no? Bueno, la qüestió és que, com veuen, no ens inventem res de res, perquè aquesta dona va sortir, possiblement era el programa del Navarro, aquell que feien del Mississippi, us en recordeu?
8: Sí.
1: Que sempre traien persones estranyes, doncs aquesta, déu-n'hi-do. Bueno, després podem parlar d'un coach d'escrotologia predictiva. El nom ja, escrotologia, és a dir... La bossa del tema, i per endivinar...
4: García, truquen! Per
1: veure coses, Hosti, com estem, tu? Tenim una altra trucada? Sí. Hola, bon dia!
12: Hola, bon dia, sóc la Paqui.
1: Hombre, Paqui, bon què tal, guapa?
12: Escolta, si, d'això que parleu dels cognoms...
1: Sí.
12: El meu marit també portava el primer de sa mare.
1: Sí. Ah, sí?
12: Va néixer a Portugal.
1: Ah, que és clar.
8: Sí, clar.
12: Els que van néixer aquí a Barcelona porten el del pare.
1: Clar.
12: No sé que siguin germans.
1: Clar, sí. És el que deia la Pilar, sí. No? Que a Portugal va la mare primer, no?
8: Va la mare primer.
12: Sí. Tot hi ha tres que porten el cognom de la mare i hi ha tres que porten el del pare que
8: van néixer. Ja. Aquí es posa primer el del pare, sí.
1: Sí, no?
12: Sí.
1: Bueno,
12: són... Després, una altra cosa.
1: Digues.
12: Això de si vas a ser dels curanderos,
1: sí.
12: Jo soc molt amant d'això, que m'agrada molt.
1: Sí, i et funciona?
12: Sí, molta fe. A mi funciona.
1: I et funciona. Però tu, per exemple, una persona que diu que et cura amb rots, tu creus això? O...
12: No, amb rots no.
1: És una mica raro, no, amb rots? Vull dir, que et curin amb un ungüent o alguna cosa.
4: Però... Sí, senyor.
1: Una mica escatològic, com aquest programa, eh?
12: Sí.
1: Molt bé.
12: No, però és molt mal. És molt maco, sí. Pots creure, perquè jo tinc moltes coses que m'han resultat molt bé.
1: Molt bé. Home, sempre hi ha aquella...
12: El maco.
1: Molt bé, Paqui. Pues gràcies per trucar-nos, I tens un número més, el 5. Adéu, Paqui, adéu.
12: Adéu, bonica.
1: Bueno, ja veuen la Paqui, que creu en aquest tipus de coses. No sé si la Paqui creuria en aquest anunci. És un anunci, de fet, per primer cop a València,
8: sí.
1: Un coach, és a dir, un entrenador d'aquests personals, amb escrotologia. Escrotologia és, si em permeten, el forrobola que diuen els argentins. Per no dir l'escroto, màximament. I és predictiu, És a dir, és super... Si veguéssiu l'anunci, la foto que posen, com ho fan, és lamentable. És com aquell que... Bueno, és igual, no vull dir-ho. Saps? Aquest diu... El espermatozoide fecunda a l'òvulo con toda su carga de pasado cuántico, por tanto el destino tanto de mujeres como de hombres... Home, les dones no tenen escroto, però bueno... Està marcado per l'alforja sagrada, que ells diuen... Toca'm l'alforja sagrada, mare de Déu.
4: Que ves, quina cosa.
1: Que contiene les criadillas de la providència. Això és el redactat de l'anunci del qual. Aprender a leer los pliegos, bellos, peso, textura y tamaño del escroto...
4: Què dius ara?
1: Sí, els sopesen, és com aquella
8: diada.
1: Sí,
8: sí.
1: Doncs redefine... Vols callar-te allà, Follet? Redefine...
4: Anda, quina passada.
1: Ai, i diu... Redefine el cosmos y nos plantea diferencias futuras para poder actuar en consecuencia. En este curso teórico-práctico te daremos todas las herramientas para que puedas comenzar a practicar esta apasionante técnica que traerá grandes sorpresas y satisfacciones. Home, no faràs les pràctiques amb el veí. Suposo que deu ser una mica com d'autoajuda, no? Dic jo.
8: Suposo.
1: Però no diu, escolti, vingui, vingui, doni'm l'escroto que ara jo li faré aquí.
8: A veure si li faré, sí.
1: Li adivinaré el futur, eh? Des de l'ho fa el que li surt dels collons.
8: Sí, mai més ben dit.
1: Això es fa al Centro de Estudios Cuánticos de la Lanús.
8: Cuánticos,
1: eh? Si es diu de Lanús, que no té res a veure amb Lanús, perquè hi havia una altra que predecia també el futur.
8: Ah, també.
1: Amb Lanús, també.
8: Ah, sí.
1: Bueno, la qüestió és que fas un curs, pagues, evidentment, eh? Diu que és un curs reduït a 30 persones, vale? I és un... El que més esgarrifa és que és un curs teòrico-pràctico. Hòstia, tu, vas allà i dius, escolti, perdoni, eh? Diu, porta calçotets, no pot passar. Eh?
8: Clar, clar.
1: Hòstia, però què penseu això? Diuen el que els hi surt d'allà, no?
8: Sí, exacte.
1: Hòstia, però no m'invento res. Vostè, Saturnino, això
13: quina
1: com ho veu?
13: Barbaritat.
0: No, no, aquestes coses no m'interessen a mi.
1: A vostè no li interessa, no. Això, eh? Vostè concentrat amb lo seu, eh?
0: No, no, a mi això de...
1: Hòstia, me'n vaig a fer un curset d'això, d'escrotologia, tu. Hòstia, no, i quina... Quines coses passen a la vida. Bueno, a vegades aquí fem la brujita, ja ho tenia preparat, això, sí? Hem parlat abans d'això de... Bueno, hem parlat de l'escroto i de l'altre. L'altre ja no me'n recordo què era.
8: Lo rots.
1: Lo del rots,
8: sí, sí.
1: Ara toca una cosa més fi i delicat, que és la Montse.
8: Sí.
1: La nostra brujita particular.
8: A veure...

0: Què diu la nostra embruixada?
1: Quin truc ens donaràs avui?
2: Doncs avui donaré trucs que serveix perquè... Saps que hem parlat a vegades doncs, de que si has de posar una espelma d'un color per una cosa,
1: sí, sí.
2: O per un sant, o per un sí. altre sant d'un altre sí. color, i tot sí. això. Doncs resulta que hi ha una sèrie de coses uh-huh. que serveixen per substituir si no tens, per exemple, doncs, l'espelma d'aquell color. O la herba, jo què sé, et diu que cremis ruda o que cremis lavanda.
1: Sí, però si no trobes una espelma, on trobaràs ruda? Més difícil
2: no,
1: encara, no?
2: Bueno, per això, que si no trobes aquesta, hi ha...
1: Alternatives.
2: Hi ha alternatives que serveixen perquè ho puguis fer igualment.
1: Més fàcils, no?
2: Sí.
1: A veure, va.
2: Per exemple, en qüestió de les espelmes, mm-hmm. si no tens la del color que et demanen, sempre pots posar una espelma blanca.
1: Ah, no, normalment una espelma blanca la té tothom, no?
2: Sí, per això
3: mateix. Tot el que sea blanco, ¿pa qué va?
2: Per això mateix.
1: A veure, no l'acabo d'entendre.
3: Que tot lo que sea blanco pa quemar...
1: Parla del, no, del Madrid, pilla, ara.
3: Hablo del blanco.
1: Ai, Déu meu, si no para que tio el cervell d'aquest home, amb lo petit que el té, la feina que li dona.
2: Un moment, una espelma. Perquè comença per una espelma... Si no poses l'espelma, si a més de per una espelma comences a cremar una altra cosa blanca, jo què sé, unes cortines, un llençol o el que sigui, a veure com acabarà...
1: Home, això seria un piròman.
2: Per això mateix.
1: Vinga, va.
2: Llavors, per exemple, una altra de les herbes que a vegades normalment...
1: Sí, però a veure, una espelma blanca serveix per tot.
2: Serveix per tot. Vale. O sigui, a tu t'han dit a la millor posa una espelma vermella a Sant
1: sí.
2: Tal,
1: sí.
2: Sant Cristòfol, per dir alguna cosa, sí, o Sant Pancràcic, que sí. abans es tenia sempre totes les cases. Mm-hmm. Doncs, si no tens una vermella, tu poses una blanca,
1: serveix. És com una espelma comodí.
2: Exacte.
1: Vale.
2: Llavors, el romaní... Mm-hmm. substitueix qualsevol herba, el que et deia, si no posa que cremis lavanda o ruda o una altra o llaurer i no en tens.
1: O canyella o el que sigui.
2: Exacte.
1: Dius, escolta, si tens romaní a casa, pots fer-ho servir com a comodí, també.
3: És que sí. és mala leche, quemar a la banda...
1: Com a la banda?
3: A la banda de l'orquestra, quemar-la...
1: No, no, la banda, la banda, l'herba de la banda.
3: Ah, vale, pensava que quedava la banda que toca.
1: A l'espígol, que es diu aquí.
2: També serveix per...
1: Espígol.
2: Sí. També serveix per...
3: Espriu?
2: Per intercanviar...
1: No és mígol de la guerra aquesta, de com es diu això, de la guerra aquesta, com... Ai, el senyor de los anillos, no. Allò era una espècie de nomo raro. No, no, espígol. Vinga, va.
2: També es diu que es pot posar... tabac, o sigui, cremes tabac. La
1: sí, però a casa nostra deu estar totalment beneïda,
2: sí,
1: ja.
2: Sí, nosaltres devem tindre
1: perquè
2: la més
1: puros que ens fotem, tu...
2: No, que et fums, tu.
1: Bueno, ja. Vale, bueno, però quan jo fumo un puro, fuma tothom, allà.
2: Això també és veritat.
1: És veritat, quina pena. Bueno, va, què més?
2: Llavors, el quarts blanc...
1: El quarts també és genèric, sí.
2: També és genèric de qualsevol uh-huh. altre vidre, no? Uh-huh. De qualsevol altre cristall que,
1: mineral,
2: o,
1: sí.
2: o mineral que et demanin. Uh-huh. La rosa...
1: La flor.
2: La flor de la rosa... canvia, o sigui, pot substituir a qualsevol altra flor.
1: Però aquesta és vermella, veus? Tot el que fins ara dèiem era blanca, aquesta és vermella.
2: Sí, sí, aquesta és vermella. Però... Igual que la poma pot substituir a qualsevol fruita...
1: Ai, Saturni, no està malalt. Doncs quan ha dit de substituir qualsevol flor, fet una cara, vés pensar el que et passa pel cap quan diem flor, tu. Estàs molt malalt, de veritat. Què més, Montse, que aquest m'ha despistat.
3: És es que me lo veo en un sofà.
2: Ai. La poma, he dit que pot substituir qualsevol fruita, també, sí. que haguis de posar doncs, en alguna cosa.
1: Sí.
2: Després, el te negre substitueix qualsevol tipus de te, o barreja de te.
1: Yeah.
2: Llavors, l'oli d'oliva també reemplaça o substitueix qualsevol altre oli.
3: L'oli de cotxe.
1: Aquests olis, oli de cobre. Olis essencials, vol dir, olis essencials.
2: Sí, ah, això mateix.
1: Si home, ara buscarà el cotxe robat que té, li fotrà l'oli d'oliva i encara se'l carregarà.
2: La sal també, la sal normal,
1: sempre,
2: la sal
1: sí.
2: de taula, substitueix a qualsevol altre tipus de sal, la de l'Himalaya...
1: Si vols dir que normalment tot això ho tenim a casa.
2: Exacte.
1: I podem fer-lo servir en cas d'emergència, no?
2: En cas d'emergència.
1: O sigui, abans d'anar a la dona que es tira rots, doncs pots fer una cosa d'aquestes, no?
2: Sí.
1: Per sanar, i què més?
2: I després aquesta, doncs, que, que ja he dit també, doncs, que la fulla del tabac també et serveix com per cremar amb altres fulles, com el romaní.
1: Molt bé.
2: La substitució.
1: Bueno, està bé, ja ha fet com un botiquí d'emergència, de coses d'aquestes esotèriques, no? Però que tothom més o menys tenim, és veritat, eh?
3: Sí.
1: Bueno, doncs pues, molt bé, Montserrat, la nostra bruixeta, avui ens has donat consells pràctics, eh? És qüestió d'anar una espelma.
2: Una mica, sí.
1: I una sèrie de coses, molt bé.
2: Bueno, és una mica com el xoc, com el kit d'emergència que, que hem de tindre tots, doncs aquest és el kit de... Brujil. La brujila.
1: Com brujila. De bruixita. De bruixita, de bruixeta.
2: Sí, de bruixeta.
1: Bueno, a veure, vosaltres aniríeu, no, ni tu ni la Pilar aniríeu perquè no teniu les condicions laborals que demanen aquí. A veure... amb un anunci que es diu del periòdic de la República, han fet una notícia d'aquestes... Sí. Sabeu allò que abans l'avantguàrdia es mirava molt per les demandes?
4: Sí, sí.
1: Recordeu? Ofertes, demandes, sí, empleo i tot allò. Allò ha desaparegut tot. No, era una de les coses que més feia vendre el diari,
4: Sí, sí.
1: Perquè la gent se'l comprava... Bueno, pues,
3: i la pàgina de les mujeres que fumen.
4: També, també.
1: Com vol dir la pàgina de les mujeres que fumen?
3: Los anuncios de las mujeres que fuman.
1: Anuncios de las mujeres... Pues madre, no entenc res.
3: Bueno, es que aquí no se puede decir... Está en horario protegido...
1: La mujer que fuma.
3: No, las casas de cita.
1: Ah, vale. Eran mujeres que
3: fuman. Como me dirá usted, que no he ido a ninguna.
1: Hombre, no sé, pero usted...
3: Ah, no sé, digo. Te he enganchado. Monche, cuidado, alarma.
1: Si aquest tio fos fiscal o advocat, condemnava no tot Déu, D'un innocent fan un culpable amb una felicitat. Bueno, doncs això que dèiem, uns anuncis...
4: A veure,
1: jo crec que està ultrapassat, és tan, tan brutalment directe que crec que és pràcticament insuportable.
4: A veure.
1: Diu, solicitamos 5 mujeres feas para guías en el Museo del Terror.
3: Claro.
1: Hòstia, això és com un insult una mica, no?
4: Bueno. Més aviat.
1: Buscamos 5 mujeres feas para el Museo del Terror. Però allà el que tenen que fer por... Són els ninots, m'imagino, no les dones que vagin allà, no?
4: Terrible.
1: I no busquen feos, busquen mujeres feas, tu. I a més diu, és que pagamos 100 euros diarios.
3: No.
1: Val, mira, bueno, esperant. Horrorosa inauguración próximamente.
4: Horrorosa inauguración, no, molt
1: bé. Però buscamos 5 mujeres feas.
4: És terrible. Sí.
1: És brutal, no, això? No sé. Va, a veure, tu, Montserrat i tu, Pilar, com a dones, què opineu d'això?
4: Ai.
1: Què opineu?
5: Bueno, és que no sé, no sabria què dir-te, la veritat.
1: És que és bestial, no?
5: És una mica...
1: Home, dir-li, busquem... Bueno, podríem dir, buscamos mujeres monstruoses, ja, perquè si hem de
4: ja
1: fer...
4: Posat,
2: home, el passen una mica, no?
3: Claro, lo que tenían que haber puesto es una mujer normal y corriente y allí que te dan una máscara, como el tren de la bruja. El tren de la bruja, cuando tú vas, hay un tío, ¿no? Un tío con una máscara.
1: Mire que es antic vostè, el tren de la bruja, també,
3: Es algo que hemos llegado a mi pueblo, no tenemos más dinero.
2: Jo em pensava que era una notícia com antiga, però estic que paguen amb euros, vull dir que això és d'ara, no? És
1: d'ara. No sé, a veure, parlant de bruixes i parlant de dones lletges, hi ha dones que moralment són molt lletges, i homes també.
5: No pots pas posar un anunci...
1: No, és que això dona pas a una altra cosa que us diré, que és tremendo. Aquesta dona sí que potser... Home, no sé si era feia o no, però d'acord una mica, Era una dona tan celosa, és una dona tan sumament celosa, que això és bestial, que està considerada la dona més celosa del món. Però sabeu per què? Jo crec que amb raó, Perquè cada cop que el seu marit torna de la feina o d'on sigui, li passa un detector de mentides, tu.
4: Hòstia!
1: El fa seure allà, li fot el detector i li fa preguntes. Primer, el tio també ha de tindre un aguante que no veguis. Això sí que és una dona lletja. Perquè lo lleig no és la cara. Hi ha moltes persones que físicament no tenen un atractiu especial i, en canvi, t'acabes enamorant.
4: Sí.
1: Perquè la simpatia que tenen, la manera de parlar... I en altres que són magníficament guapes i acaben sent un monstre com aquesta tia.
4: No.
1: Montse, tu em fotries... A part, és una falta de confiança total.
5: Sí.
1: O sigui, vine cap aquí. Seu, Garcia. Seu. Estira el braç. Comença enganxant-se pegatines, comença a fer preguntes. Hòstia, dius, però tia, que no et confies.
3: Esto porque el García, por ejemplo, sería un calzonazo, si se deja hacer eso.
1: Oi que sí?
3: Claro.
1: Clar, perquè, claro. Home, la base del matrimoni té que ser la confiança, perquè si no ja em diràs, claro. No? Hòstia, però fotre... A veure, fer alguna pregunta per veure si el tio és una mica barranda, vale, però hòstia, fotre-li... I el tio allà amb el braç sembla un programa d'aquell del Lobatón, un d'aquests, no? Hòstia, passa cada cosa a la realitat, que és tremendo, no? Bueno, tu, Pilar, li faries això al Xavi?
5: No.
1: No, Tu, Montse, tampoc, no? Oi, Montse? No, bueno, no et vull donar idees,
4: Algo així, sí, és una pel·lícula aquella, El pare de la núvia, un títol d'aquests.
1: Mare de Déu.
2: Sí, del que és
5: el pare que li fan el
2: gendre. Sí.
1: Bueno, una vegada, també és curiós perquè aquest també, que d'ofici, vaig agafar un taxi, vale? Un taxi, i bueno, jo sóc de xerrar, se'm nota una mica, no? Estava allà amb el taxi i tal, i diu, és que no sé ben on està esta calle, perquè tal, dic, home, jo crec que està per aquí i tal, dic, posi el GPS, que no sé què, bueno, la qüestió, dic, diu, però sí, són tants carrers que el seu difícil, diu, no, és que és el meu primer dia de taxista. Hòstia. I jo li vaig dir, hòstia, que bé, no? I què, ha fet un canvi? Diu, bueno, jo també era conductor abans. Dic, ah, bueno, i ara, pues, li agrada el taxi? Diu, sí, home, per lo menos puc parlar amb els clients. Jo vaig dir, ah, pues mira, està molt bé, hi ha molts taxistes que no parlen. Diu, no, jo és que el que portava no parlava ningú. Diu, ah, no? Diu, no.
5: Cotxe de morts.
1: Era de funeral. Cotxe de morts. Hòstia, i jo vaig dir, perdoni, jo li xerraré, no sigui que es perdi i em porti al cementiri. Hòstia, però agafa un taxista que era conductor de funerari abans i el que més li agrada és parlar amb el tio de darrere.
4: No m'estranya.
1: Sí, però també és mala folla, no? Bueno, mala folla no, pobre tio. Vaig estar a partir d'allà i dic, bueno, i què, vostè ja sap més rutes i... Vaig amb prudència. Hòstia, tu, quines coses passen, no? Conductor... Bueno, tampoc és tan anormal, no? Us ha passat alguna cosa d'aquestes a vosaltres o no?
5: No, amb un taxi no.
4: Home, no, no, com no. Això no. Uh-huh.
1: Home, no, bueno, són casualitats, això.
4: Sí, no, no, és una això, casualitat. Això, no.
1: Són casualitats de la vida que et passen, no? Bueno, Pilar, Pilar, anem a les recetes
6: a
1: o què?
6: A tu no se't cremen les truites, eh?
1: Com que se't cremen les truites?
6: Pilar, a tu no se't cremen les truites, eh?
5: Procura
6: que
5: no se me cremin.
6: No, ràcana i porta molts tàpers.
4: Ja hi som, molts tàpers.
1: Doncs pues vinga, va, anem a les receptes de la Pilar. Vinga. Entre el conductor de la funerària, la dona que es fot rots i tot això, quin programa, tu. Ai, el gran menú.

0: Pescado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solomillo asado con patatas.
1: A veure, de què va avui, Pilar?
2: Són pebrots del Piquillo rellenos de bacallà.
1: No està mal. Pebrots amb bacallà. Sona bé, això, eh?
2: Sí, pebrots del Piquillo, sí. Aquells petitons que van plens amb... Bueno,
1: els del Piquillo són els...
2: Són aquells petitons.
1: Els vermells,
2: no? Vermells, sí.
1: Sí que molts jocs d'aquests d'olives i tot això en venen ja fets, oi?
2: Sí, de fet, sí. Sí.
1: Molt bé, doncs vinga.
2: Vinga, som-hi. 12 pebrots del Piquillo, 300 grams de bacallà, una ceba, dos pebrots verds, salsa beixamel, salsa de tomata, tres porros...
1: Tres porros?
2: Sí. Tres puerros.
1: Ja.
2: Aclarim-ho, no sigui cas.
1: Ja s'estava animant el Saturnino.
2: Tres pebrots del Piquillo d'aquests separats per fer una mica de salsa. Vi blanc, sal, pebre negre i oli.
1: O sigui, sí que és complicat, no? Sembla una cosa així com fàcil,
2: no? No, perquè el rellenó s'ha de fer part, esclar.
1: El farcit, no?
2: El farcit s'ha de fer part.
1: Què més?
2: A veure, es pica bé la ceba i els pebrots verds i es posen a coure amb oli a foc molt lent, vale? Quan s'hagin fet ja, s'hi afegeix el bacallà, que estarà prèviament dessalat i desmigat, o sigui, que ja ha fet, vale?
1: I es vol fer el favor de parar, ja.
3: Hombre, no, desmigat, dessalat.
1: Bueno, que sí, home, que sí.
2: I es cou junt amb el que hi havia, val?
1: Sí.
2: Llavors, es prepara una salsa beixamel.
1: Sí.
2: I s'hi afegeix els ingredients anteriors a la salsa beixamel i s'hi posa, bueno, sal i una mica de pebre per donar-li... perquè sí. Estigui, val? Llavors, es posen els porros a coure, els tres pebrots que havíem separat tallats petits, dos cullerades de salsa de tomata, i es deixen que coguin uns 10 minutets. Val? Es tritura tot i es passa pel xino. I llavors es rellenen els... s'hi posa una mica de vi blanc perquè vali de donar el d'allò i s'emplenen els pebrots i ja està. I
1: molt bé, molt bé.
4: Molt bé.
1: Ara està bo, això. Això és com una tapa, no?
2: Bueno, de segon plat.
1: Això serveix com amb calent o fred o com va això?
2: No, s'ha de fer calent.
1: Amb calent, sí,
2: calent. Sí,
3: el bacallà, amb calent, amb fred, ja, lo mismo.
5: Tu dius...
3: No, és bacallà, no, hombre, és queixada de bacallà.
1: Acaba de parlar Masters and Johnson.
3: Sí, no. Sabeu
1: què és el Masters and Johnson? Van fer el primer llibre de sexualitat del món. Tu vas fer el pròleg, no?
3: Ara és queixada de bacallà, ja està.
1: Com has dit, com?
3: És queixada de bacallà.
1: Encajada, no es diu
2: encaixada.
1: Escaixada.
5: En català és escaixada.
3: Escaixada, esa.
1: En castellà no és desmigar, no? Deu ser, fer migues.
3: Escaixada, esa, sí.
5: Desmigada o bacalau desmigada.
1: Bueno, si algú de l'audiència ho sap, us regalarem dos números. Què et sembla? Si algú ens diu com vols dir escaixada en castellà.
5: No, que tu deies que això es menjava amb tapa, perquè tu això ho hem menjat...
1: Al nord.
5: Es pot menjar amb...
1: Sí, amb tapa.
5: Amb cassola i tal, però nosaltres ho hem menjat amb tipus pinxo, que
2: amb pinxo,
5: posen
2: sí,
5: si és també. Canapà i un pebrot farcit.
1: Per això em sonava a mi tapa. Però sí. Han de ser pebrots petits, no?
5: Són piquillos, són petits.
1: Però jo a vegades he vist pebrots grans, aquests vermells grans.
2: Rellenos.
1: I rellenos.
5: Sí, sí, sí. Però també es pot fer, bueno, igual que l'albergínia o...
3: I melón, igual que melón, lo podes fer farcido de bacallà, un melón.
1: Un meló?
3: Claro.
1: No ho he sentit mai.
2: Jo he menjat patates d'Olot.
1: Sí, són bones.
2: Amb rellenos de bacallà.
1: Però com, meló amb bacallà?
3: Claro, coge un bacalao entero, lo mete dentro d'un meló y lo pone al horno 10 minutos con sal y pimienta, un poco de squash de foie y lo saca al horno y está divino.
1: M'estranya que no sigui un dels chefs dels millors restaurants de París.
3: Porque no quiero.
1: Que refinat, tu. Coge un bacalao entero, lo mete dentro d'un meló.
5: Per què no vas al Masterchef? Que almenys així tindrem algú per seguir.
1: Vols que mori algun verinat allà o què?
4: Ai,
1: bueno, hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia també, que diu... resulta que han posat una idea, que és posar fotos de morts, de cadàvers, darrere dels paquets de tabac.
3: Sabia jo que el cementeri...
1: Vale, per condicionar... No, home, allò per parar una mica els fumadors, no? Darrere dels paquets de tabac, posar fotos de cares de gent morta pel tabac, no? Vale? I quan van fer aquesta proposta de fer-ho, bueno, hi ha la polèmica si respecta la gent que mor, tot el lío. Va haver un eurodiputat de l'esquerra que va dir, en ple foro d'aquest, diu, si ponen fotos de los muertos detrás de los paquetes de cigarrillos, ¿por qué no ponen fotos de corruptos detrás de las declaraciones de impuestos?
2: ¡Oh, que bo!
1: ¡Oh, que bo! Hòstia, no sé què fa més por.
2: Sí. Que bo!
1: Bestial, eh? Hi ha gent que és ràpida, de ment.
4: Bona, bona.
1: No com el Saturnino, que és més lent que, bueno, jo què sé. A veure, més coses. Hi ha un moment a la vida que tothom té que prendre, com els diria jo, decisions o afrontar la vida amb coses que acaben donant una mica d'exemple, no? Jo parlant de matrimonis i de coses d'aquest tipus, doncs vostès saben qui és perfectament l'amic Paul Newman.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Bueno, pues, va Paul, ser sí, el sí. Paul Newman, sí. Aquest que s'hi sembla a vostè, però
3: sí,
1: de cul.
3: Sí, sí, sí. Sí,
1: igual, ja s'ha clavat el Paul Newman, sí. Bueno, pues, com vostès saben, va ser un dels homes més desitjats de Hollywood, tant com a actor com a home atractiu. Tu, Pilar i Montse, el Paul Newman el veieu guapo? Perquè hi havia un moment que hi havia aquella època de que si era el guapo el Paul Newman o el Robert Redford. Era aquella època que estaven els
2: jo,
1: dos.
2: Jo, si tinc que triar, si jo diria el Robert Redford.
1: Tu, el Robert Redford. Jo, i tu, Montse? També. Per això et vas casar amb mi. Bueno, dit això...
3: Perdón, tiene una manía la gente de cuando un hombre es guapo, sí, de preguntarle a las mujeres, porque no le preguntan a mí, por ejemplo, pues sí, es guapo el Paul Newman.
1: Sí,
3: porque
1: sí,
3: siempre a las mujeres primero a ver si es guapo, y los hombres no pintamos nada, bueno, a veces no pintamos la casa, los zócalos...
1: No, amb això, sí, amb això té raó, els homes podem entendre la bellesa masculina, no?
2: Igual que tu preguntes una dona i però pots preguntar a mi una dona si és guapa o no és guapa.
1: Ja. Passa que el baremo de bellesa a cada país varia, eh?
2: Bueno, sí,
1: o sigui, perquè si vostès veiessin... A l'imperi otomà, no?, que eren els turcs, jo us ensenyaria un dia una foto, una de les principals, com et diria jo, dones del... Com es deien aquests, home, els no els rajas, els califs... No, ara no me'n recordo. Bueno, com els que manaven a l'imperi otomà... No eren califes, no. Ja em sortirà la paraula. I com no tenim guió, estem tot el rato igual. Doncs resulta que la veus era una tia horrible, amb cames peludes, bigoti i celles uniceja. I allò era el prototip de la bellesa d'aquella època, els otomanos.
2: Hòstia,
1: clar, és molt relatiu. Nosaltres anem pels cànons grecs, no?
2: Més aviat, sí.
1: Clar, el Paul Newman responia perfectament al cànon de bellesa grega.
2: Uh-huh.
1: El Robert Redford, no. Però, bueno, al final, també fa el caràcter, no?, i els papers que fan. Però
2: sí,
1: la qüestió, que aquest home, que era un dels més atractius de la història de Hollywood, li van preguntar que mai, si s'havia mai deixat tentar per la infidelitat. El Robert Redford saben que es va casar amb el Joan Woodward, I la resposta que va donar el Paul Newman va ser inolvidable, jo crec que és la resposta no només d'un cavaller, sinó d'un bon marit, eh? A finals dels anys 60, el Paul Newman i la Joan Woodward sempre anaven junts, eh? I perquè havien viscut gran part de la seva vida un al costat de l'altre. Era de les parelles mítiques de Hollywood. Sempre anaven agafats de la mà, molt tranquils, i per mig d'un món de famosos que hi havia una trencadissa de parelles i ara aquest va amb l'altre i l'altre, ells eren un matrimoni, anem a dir, normal.
2: Sí.
1: Tan infreqüent a Hollywood, no? Newman, que ja era un icono de la bellesa i tot això, deien que els seus ulls blaus eren impossible d'ignorar, estaven totes, deien que en persona encara era més guapo que en foto, en un tio, i tenia un somriure absolutament conquistador. Bueno, els estudis... No, aquest somriure vostè no conquistarà res, amb això. A veure com fa un somriure atractiu. Macho, sembla una bruixa, més aviat. Tenim una trucada? Sí, deixem un moment el Paul Newman i anem a la trucada. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Hombre, la senyora Montserrat Rubió, ja no ho dic més, sí que tinc que dir-ho, Mercè Nalou. No puc evitar-ho. Bueno, Montserrat, tu t'agradava el Paul Newman o què?
4: Sí.
1: O el Robert Redford, quin t'agradava més a tu?
4: Tots dos estan bé.
1: Mira, si fem un rànquing de tios atractius, sempre durant el cinema... Ara, Montse, pots afluixar una miqueta a la ràdio?
4: No, no és la ràdio.
1: Ah, què és?
4: Hi ha molt de soroll.
1: Ah, vale. Bueno, deus estar al mig d'una grada del Barça, per lo menys. No. Bueno, tu me sents bé? Doncs se sents bé, sí?
4: Sí.
1: Total, per les bestieses que diem, no cal que ens sentis, però bueno, ens sentiràs. Durant tota la vida han hagut autèntics cracs de la bellesa, o cànons de la bellesa, sobretot basats en artistes de cinema. El primer que va haver va ser el Rodolfo Valentino, que va morir d'un atac d'apendis, aquest tio, i bueno, hi havia una dona explorant i un drama. Era el primer cop que un actor de cinema, encara que hi havia el Douglas Fairbanks, però el Valentino va ser el primer referent. Si venim més cap aquí i deixem el Valentino, Tarantino, ja van vindre tios com el Gar Gable, que li deien el rei de... Bueno, aquí li deien el cargable, com si fos una bateria, el cargable. I aquest el cargable era un tio que, a part de tenir unes orelles enormes i tot, era el símbol del tio guapo del cargable. Després, més cap aquí, va vindre un paio que era l'Errol Flynn, o més o menys, no, més cap aquí no, més que veterani, que era un altre tio superatractiu. Després va vindre el Tyrone Power, el Tyrone Power, vale? Fins arribar als d'ara, bueno, els d'ara no, el Paul Newman, que era ja molt més modern, el Robert Redford, fins i tot després van vindre altres menys, però van començar a triomfar a Hollywood tios que tenien atractius i eren tan guapos. Per exemple, el Dustin Hoffman. Era un tio que agradava molt, però home, el Dustin Hoffman no era el Paul Newman. I el tio que durant més anys, ha estat considerat un tio guapo del cinema, cada any surt, sabeu qui era? El Sean Connery, tu.
2: És que...
1: I era un tio que, quan més gran, més guapo el consideraven.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, dit aquesta estupidez que no serveix per res, anem al concurs. Montse?
4: Sí.
1: Vale. A veure, la pregunta, saps quina és? Jo te la repeteixo.
4: No.
1: Quin és l'animal més verinós, no perillós, verinós, de tot el planeta? És una serp? És una medusa o és una aranya? Tu què creus?
4: Oi, està complicat això, mm-hmm. Tots tres són verenosos.
1: Sí, però quin és el que ara, més, el que més, el que més?
4: El que més, el que més...
1: Serp, medusa o aranya? L'aranya, dius?
4: Jo diré...
1: Què?
4: Estic entre l'aranya i la serp. Diré la serp.
1: Vinga, la serp. Molt bé, t'ho apuntem aquí, i si és la serp tindràs dos numerets més. Montse?
4: Molt bé.
1: Bueno, i que trobis per aquí el Paul Newman, un tio d'aquests,
4: Sí.
1: Home, que el Paul Newman no perquè està mort, però ja m'entens, un tio viu, ja. Un guapo viu,
4: Sí, sí, molt bé.
1: Adéu, Montse.
4: Adéu,
1: carinyo, adéu. Bueno, doncs aquest tio tan guapo, el Paul Newman, que era un tio d'aquests que agradava a totes, no? Van estar junts durant 50 anys, de parella? 50 anys.
6: Despedeix-te, Garcia.
1: Queden dos minuts, veig ràpid. I la gent no acabava d'entendre-ho, perquè amb aquest ambient, aguantar un tio tan guapo i la Bower... I un dia, quan li van preguntar amb ell, per el tema de la fidelitat, una periodista d'aquestes, li va dir, escolta, senyor Newman, com és que vostè porta tantes dècades amb la seva dona i tots sabem que ha sigut fidel? Sabeu quina resposta li va dir? Diu, si tinc un bon filet, un bon bistec a casa, per què anava a sortir per una hamburguesa?
7: Que bo, molt bo, molt bo.
1: Hosti, tu, la dona en aquell moment, la Bower aquesta, es devia fer sucre. Mare de Déu,
2: Això que ella no era pas gaire guapa,
1: No, bueno, però és el que diem. Mira, la Jamie Lee Curtis, per exemple, és una dona que a mi m'agrada molt i no és guapa. A mi, les guapes, tampoc és que m'acabin d'agradar, salvant a la Montserrat.
2: Hòstia,
1: ara no he quedat com el Paul Newman, però bueno, quasi,
7: No
1: he quedat de botones sacarina, Però una pregunta, i pensi-ho, abans de respostes.
6: Despedeix-te, García.
1: Què dimonis va veure l'Antònia amb vostè? No ho entenc.
6: Despedeix-te, García.
3: No, la seva pregunta és la ella, però jo crec que...
1: Sí?
3: Sí.
1: Sí, què, a veure. On està el seu atractiu?
3: De les tres piernas...
1: Bueno, deixem-ho córrer, passem a la...
6: Des
1: i continuem, deixem les cames del Saturnino que dona... M'has fet sortir per cames aquesta segona hora. Fins després, audiència.
3: Però l'ha entendit, no?, lo que la quería...
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 del matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife i a hores d'ara els 14 passatgers els 14 passatgers, com diem, espanyols, ja van camí de l'Hospital Militar Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. Els següents a volar seran els ciutadans dels Països Baixos que viatjaran amb ciutadans d'Alemanya, Bèlgica i Grècia i part de la tripulació. A més, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda quan marxin els passatgers australians, neozelandesos i asiàtics. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeixec, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeixec arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abukeixec ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeixec també ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, el Servei Català de Trànsit ha informat aquest matí que s'ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al camí de Rodans, als Omellons, a la comarca de les Garrigues. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís 5 minuts abans de 9:45 i, per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle agrícola, que n'era l'únic ocupant, ha mort. La víctima és un home de 79 anys, veí dels Omellons. Amb aquesta víctima són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i només 4 durant aquest cap de setmana. Seguim amb més successos. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut de mobilitzar fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, la majoria joves, a 6 centres hospitalaris. I en cultura, el festival Rec.0 d'Igualada tanca les portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximat d'uns 90.000 visitants entre dimecres i la jornada d'ahir dissabte. I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt avui davant del Real Madrid per aixecar el que serà el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
10: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
3: No!
2: Nosaltres t'ho posem fàcil.
3: Juhu!
2: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, fullet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: comença la tercera hora. Jo encara no sé com aguanten fins aquí.
1: I amb aquesta alentadora presentació de la tercera hora del fullet, començarem. No sabem com aguantem fins aquí. La qüestió és que ara passarem a la música, que és l'apartat que té el Xavi, que sempre ens, ens reconforta amb bones músiques, si sempre descobreix.
2: Del dia.
1: I jo li vull fer unes coses al Xavi, perquè ja veuràs, eh? Hem trobat, o han fet un exercici, dels noms de grups espanyols més raros de la història.
2: Ai.
1: Bueno, Alaska y los Pecamoides, sempre han tingut uns noms. Los Secretos, aquests...
3: Toreros Muertos.
2: Toreros Muertos.
1: Sí, però, per exemple...
3: Lacs en Bustos.
2: Lacs en Bustos.
1: Això són grups musicals real.
2: A veure.
1: El número 1 d'aquest rànquing de grups espanyols en nom, el número 1, jo no us he sentit mai. Si tu has escoltat algun d'aquests grups...
2: A veure què...
1: El número 1 es diu Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas.
2: Sí. No us he sentit mai.
1: Tu ho has sentit, això?
2: Sí?
1: Hòstia, però com es pot dir un grup així? Quina música feien aquests dies?
4: I no me pensé que llevo chancla.
1: Sí, bueno, aquest
4: sí que havia sentit. Este eren d'Alcobendas, sí.
1: Després hi ha un altre que es diu Cagando sin papel, tu. És el número 2.
2: Home, aquest està ara de moda, no?
1: No, però com poden fotre... Com poden fer noms d'aquest tipus? Un altre es diu Tu madre es puta, directament. Un altre es diu Papel de culo. L'altre es diu Mamaladilla.
2: Hòstia.
1: Un altre es diu Cagando entre dos cotxes. Molt creatius, aquests.
0: García, truquen.
1: Bueno, aquest, El oso yonqui.
2: El oso yonqui.
1: Tenim una trucada, Manos de topo. I un altre, que em sembla, el número 10, Maricruz Soriano i los que afinan su piano. Ja em diràs. No em pot ser aquest nom. Hola, bon dia. Hola.
5: Hola, buenos días.
1: Hombre, Manolín. Hola. Avui ens hem vist, Manolín?
5: Sí, hoy lo hemos visto.
4: Ah, pues yo no lo he visto, yo no lo he visto.
1: Sí, ha vingut a primera hora a buscar un prèmit que tenia d'un altre programa i, mira, ens hem donat la mà i tal. Bueno, Manolín, a veure, et faig la pregunta, ¿vale?
5: La sé.
1: Ah, la sabes ja? A veure, sí. quina resposta dones tu?
5: La sé.
1: L'aranya?
5: Sí.
1: Ah, és que has dit la C, i jo em pensava que lo sé, que havies dit
2: no,
1: lo
2: sé. La C,
4: ara, però...
1: Pues l'aranya, Manolín?
5: Vale.
1: Moltes gràcies per trucar, guapo.
5: Què número tengo?
1: El 7, i si encertes, dos més, eh?
5: Vale, buen fin de semana.
1: Igualment, adéu. Un altre es diu Cartón de vino, no està mal, aquest encara. No, no, los esqueletos andan puestos. Hòstia. Un altre que diu Aliento a metadona. Hòstia, aquest, tu, deu ser del rut del bacalao, eh? Un altre es diu Cagando blando, aquest és pitjor, aquest, no? Aquest,
2: sí.
1: Un altre... Bueno, aquest no el vull dir perquè no vull, eh? Un altre es diu Cartón de zumo. Un altre diu Tu vieja que talmea. I ara, con todos ustedes, Tu vieja que talmea.
3: I ves que també nosaltres tenim els pets i les llufes.
1: Els pets,
3: els ossos. Ei,
1: però al costat d'aquest
3: hi ha un grup de
1: heavy que es diu Cagando duro. T'has fixat que hi ha una quantitat de caques i de merdes que semblen fets pel programa, tu.
4: Però d'este grupo... No debe existir ya ningú. Esto lo harían para un fin de semana o tres días.
1: Bueno, hi ha un que és el número 31 de Renca, es diu Lendacaris Muertos.
2: Sí, aquest em sona.
1: Però, ojo, va haver un molts famosos que es deien Toreros Muertos.
2: Sí. Toreros Muertos, sí. Eh?
1: Un altre que fa rima diu Patada en la papada, tu. Hòstia, però... I ara, con todos ustedes, Patada en la papada. Quin tipus de música, eh? Un altre... Directos al hígado. Hòstia, tu, quins...

0: noms, eh? Escombro 11S, aquest té mala llet, eh?
1: Té mala llet, però molt mala llet.
0: Un altre es diu... Hi ha un que es diu el 37 és temees, el 38 te cagues, eh? Un altre es diu... Bueno, aquest no el diria, perquè hi ha alguns que és que em fa vergonya dir-ho, eh? Aquest, si ho dic, aquest... Mare de Déu. Bueno, no el dic, no el dic. Un altre es diu l'asquerosa de tu madre.
1: Hòstia!
0: No està mal, eh? I l'altre és la prima de Spiderman. Mira, aquest té gràcia.
1: Això encara té gràcia.
0: Hòstia, però quins noms, no? A veure, vosaltres recordeu, a part d'aquests noms que són, la llista completa, de que la fa la Watt and Listen, que és un lloc que fa rànquings i coses d'aquest tipus, o sigui, això és oficial.
1: Sí, sí.
0: O sigui,
1: Tot no existeixen.
2: Però deuen ser grups anglesos, que amb anglès...
0: No, són espanyols. Grups espanyols. Vull dir, hosti, no sé... Com era? Tu madre lleva xancles? O com era el
1: no, no me pisses que llevo xancles.
0: Bueno, no, podria estar aquí perfectament,
1: Aquests no són a la Quino hay playa? Sí. Són els que canten aquí. Aquí no hay playa. Cuando llega agosto, a Madrid, no hay playa.
2: És el que eren Dani Martín abans, no?
0: Ah, exacte.
1: Eren Dani Martín.
3: Sí, el del...
0: Bueno, hi havia...
3: Cantar el tractor amarillo, com es deia el grup...
1: Toreros muertos.
0: Toreros muertos.
1: Toreros muertos eren, sí.
0: Bueno, i abans d'entrar la música, un cartell que abans volia dir, però ens hem enrotllat, no sé per què.
1: A veure.
0: I com ens falta temps sempre...
4: Pets, gargalls, que grades de cavall.
0: Aquest és el nom del seu grup, no?
4: Potents i nassos bruts.
0: Mira aquest escatològic i porc, eh? Bueno, la qüestió...
4: Pets, gargalls, que grades de cavalls. De veritat. Cagarrines de les fines, rots potents i nassos bruts.
0: Audiència, demano perdó. Demano perdó.
1: Sí.
0: Bueno, la qüestió, un cartell amb un lloc que fan anàlisis. Vosaltres sou d'aquells que mireu a l'anàlisi a veure si teniu alguna cosa, no? Abans de donar-li al metge?
3: Jo sí, jo sempre.
1: Home, si el tinc, sí, per enteneu, allò que t'esperes a veure què et dirà el metge.
0: Enteneu alguna cosa o no?
1: No. Home, depèn.
0: Bueno, hi ha aquesta mania d'obrir els anàlisis, molta gent la té.
3: Yo normalmente de lo mío, de lo que tengo, sí que lo entiendo todo, porque claro. Como te lo he ido siguiendo, es lo que me interesa.
0: Ya.
3: Sí, entonces, claro, cuando, es para cuando vas al médico...
2: Quan surt un asterisco al costat, sí. És
1: malament.
3: No, però los asteriscos no tienes que hacer caso a veces porque de medio punto te sale el asterisco vas al médico y te dice... Nah.
0: Bueno, pues això és un cartell que em va fer molta gràcia, m'ha fet vindre a pensar això de la impaciència de saber coses que a vegades no en sabem.
1: Sí.
0: Volem saber coses, llegim i no entenem res. Com qual que llegeixi una multa per darrere, no? No s'entén res. Bueno, pues hi havia un cartell en un lloc d'anàlisi, un laboratori que es diu LGS, que existeix, això que diem és veritat, I hi havia un cartell que feia molta gràcia a diverses parts de l'edifici que deia «Precaución! Por su seguridad, no lean los resultados de las analíticas mientras bajan por las escaleras». Això saps què significa, no?
1: Bon consell.
0: No, que més d'algú mirant l'anàlisi va fotre de cap.
1: Cavall, ja,
0: clar. Hòstia, però el cartell diu «Precaución, por su seguridad, no lean los resultados de las analíticas mientras bajen por las escaleras».
1: És una bona recomanació.
0: Muchas gracias. No, volia dir aquest cartell perquè...
1: No, és molt...
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí.
0: Pues bueno, per la nostra seguretat tenim el Xavi que ens parla...
4: Que tinc gana.
0: Pleguem. Si només jales, Follet.
1: Sí,
0: A tu t'han fet anàlisis, Follet, algun cop o no?
1: Què és això?
0: Que no sap ni el que és. Que dius que et van dir que anessis directament a una destileria? Ai, Déu meu senyor. Bueno, hi ha una frase que diu «Los pobres y la clase media paguen impuestos». Estem d'acord?
1: Sí.
0: «Los ricos paguen...» com es diu això? A administradors.
1: Sí.
0: Els molt rics paguen els advocats. I els ultrarics paguen els polítics.
1: Hòstia, bo.
0: Això ho ha dit un paio que es diu exactament... Sí. No ho dic jo, això. No m'atreveixo a dir aquestes coses, eh? Un tio que es diu exactament... A veure si diu... Showsley, o algo així. Diu, los grandes empresarios, los políticos, los multimillonarios le incomoda esta verdad y la ocultan para que usted no se la sepa.
4: ¿Y ara?
0: Porque sencillamente les incomoda este tipo de mensajes. Diu, los pobres y la clase media pagan impuestos, los ricos pagan administradores, los muy ricos pagan abogados y los ultra ricos pagan a políticos. Hòstia, quina moral, no?
4: Vull una milionària per mi sola.
0: Bueno, en fi. Música?
1: Música.
0: Pues música, vinga, va.

0: D'acaba el tema d'avui, Xavi.
1: Doncs seguirem amb el tema de les cançons amb números.
0: Cançons amb números.
1: Amb, o sigui, amb que hi ha algun dígit, algun número en el títol.
0: Molt bé.
1: I la primera és tot un clàssic, que a més posem la versió cantada en castellà, d'un senyor de Barcelona i Perico, per altra banda.
0: El Guardiola, potser.
1: És a dir, exacte, parlo de 16 tones. No? És una cançó americana, de l'any 46, que parla d'un miner, d'un treballador de la mina, que és explotat i treballa molt durament, etc, i de tot el que pateix. I el Josep Guardiola la va cantar el 1960, doncs en castellà, en aquest cas.

0: que per cert, encara que va ser composada pel Metal Davis, el primer que la va cantar conegut era el Nat King Cole. Però va agradar més posar la versió del Josep Guardiola, en aquest cas.
1: Una molt bona veu, eh?
0: Molt bona veu. I és bastant semblant a la versió original,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, té el timbre,
0: la veu és clavada.

0: una cançó diferent totalment, d'estil i de títol i de tot. És el 8 Days a Week, 8 dies a la setmana, dels Beatles, en aquest cas, el seu setè número 1, una cançó de l'any 64, en la qual, doncs, això, està molt content amb la seva parella i que l'estima durant 8 dies a la setmana. No sé, 8. Sempre.
1: Molt bé.
0: Veu Paul McCartney, i el que aquest títol el va treure de alguna expressió que havia fet el Ringo Starr, que deia, quin dia més cansat avui, quan gravaven el, la pel·lícula la Hardest Night, un dia que tornaven de gravar, que amb un taxi cansats, uf, quin dia, i ell va dir, sí, estem pencant 8 dies a la setmana. I el McCartney es va quedar amb el nom i pam, li va posar la cançó.
1: Molt bé.

0: El mateix any, 1964 també, una cançó que de fet era americana, era escrita per Leiber i Stoller, una parella que havia molt prolífics en quant a escriure cançons. La van fer un grup que es deia The Clovers inicialment, però a Anglaterra la van versionar els Searchers, els Searchers, que eren de Liverpool també. No van arribar al nivell d'èxit dels Beatles, però en tot cas eren de la mateixa ciutat. Una mica era la competència. Aquesta cançó es diu Love Potion Number 9.
1: Molt bé.
0: És a dir, la poció número 9, la qual, bueno, amb una endevineta li fa una sessió i li regala i li diu, mira, diu, si tu prens aquesta poció, triomfaràs, totes les dones aniran al darrere. I no, el que li agafa és per donar petons a tot Déu, inclús amb un policia, etc.
1: Carai, tu.
0: Una lleta molt divertida
1: i
0: una cançó molt alegre, en aquest cas.

0: Molt dolça, no, aquesta cançó?
1: Molt dolça. I molt distreta la lletra, no? Diu, vaig començar a donar petons a tot. No. I la poció no va funcionar excessivament bé. Un clàssic, un molt clàssic, està en el primer LP dels Rolling Stones, 1964, Route 66, Ruta 66. És una peça americana, també, escrita el 1926, però la versió dels Stones potser és la que més s'ha fet coneguda, com a mínim a nivell d'aquí. Bé, la Ruta 66 és una carretera que
0: una mítica carretera,
1: mítica, sí, que va de Chicago a Califòrnia.
0: Exacte.
1: I que, en fi, és molt típic amb Harley Davidson fer tot
0: i
1: el
0: tant,
1: recorregut.
0: I tant, bueno, hi ha rutes organitzades.
1: Exacte. I la versió de Rolling Stones, pues, va descrivint totes les ciutats per on passa, amb algun cas i alguna alteració, també val a dir, i doncs explica tot el que passa al fer la ruta aquesta.

0: cert, els Rolling Stones acaben de treure dues cançons noves i ara faran un disc.
1: Amb l'edat que tenen,
0: amb l'edat que tenen.
2: No,
0: amb
2: l'edat que tenen.
3: 79, 82.
0: 83, si no m'equivoco, el més gran.
3: Va sortir a l'altre per la tele.
0: Sí, sí. Gira probablement no en faran, perquè ja no estem per això, però a veure, algun concert sí. Hi han col·laboracions, vàries en el disc, entre elles hi ha una cançó que hi ha Paul McCartney. Una altra, de la Quinta. També.
1: Déu-n'hi-do.
2: Una altra.
0: Una altra.
2: El jovenet no és.
0: No.
1: Què més, què més?
0: I ara, un altre número, estava al 66, doncs ara me'n vaig al 61. Una cançó que es diu Highway 61, 61, Revisited. És de l'amic de la Pilar.
1: De l'amic de la Pilar?
0: Bob Dylan.
1: No li agrada gens, eh?
0: A veure, la...
2: Una escola maravillosa, és que l'he sentit tant que l'he acabat avorrint.
0: I això que aquesta ja és de quan es va electrificar, eh? Ja no és allò de l'harmònica.
2: Aquesta és la Sant Rodera.
0: Aquesta, a veure, la ruta 61, si parlava de la 66, la 61 anava del nord dels Estats Units cap al sud, cap a Nova Orleans.
1: Sí.
0: I anava molta gent, doncs, a través d'aquesta ruta. I ell va explicant, doncs, històries de la ruta 61.

0: Què més, Xavier?
1: Doncs si estàvem abans amb el número 8, torno al número 8. Uh-huh. Una cançó que es diu 8 Miles High, és a dir, 8 uh-huh. milles d'alçada.
0: Exacte.
1: És una cançó...
0: És moltíssim, eh?
1: És moltíssim, sí, uh-huh. sí, sí. Són uns 12.000 quilòmetres. Imagina't. O cosa així.
0: Sí, els avions no arriben, això, no, a 9.000 metres, sí, sí. o com a molt.
1: I precisament, a veure, estaven volant, eh? Els de la cançó estaven volant, uh-huh. el que passa que van agafar aquest 8 Miles High perquè van agafar com a referent els 8 dies que acabo de dir dels Beatles.
0: Yeah.
1: Els 8 days a week van dir, pues, 8 miles high. I ho van treure d'aquí. És una cançó dels Birds, per cert, que no ho he dit. És quan van començar a tenir una època així mig psicodèlica. Mm-hmm. Ja és una música més rara, que no aquelles versions bestials que feien de música del Dylan, precisament. Mm-hmm. I en aquest cas és més psicodèlica. La van escriure que estaven viatjant cap a Anglaterra, cap a Londres, i estaven en un avió. I per això, doncs, van agafar les 8 milles d'alçada, perquè estaven en un avió quan van composar la cançó aquesta. Ja dic, el 8 no havia de ser un 8, havia de ser més o menys un 6 per l'alçada de l'avió, però van dir el 8 per la referència aquesta. Molta gent, també, això, high, és alt, tenia una connotació d'estar alt perquè haver pres al·lucinògens, també.
0: Yeah.
1: I molta gent va dir, ui, aquests com anaven quan van escriure la cançó? bueno, podrien anar-hi, però en tot cas estaven viatjant amb avió, bàsicament.
0: Molt bé.
1: Hi ha un moment de la cançó que diu, plou sobre la ciutat gris, diu, la puntera de la música. Està parlant de Londres, clar. Mm-hmm. Que en aquell moment Anglaterra anaven per davant d'Estats Units musicalment. No sempre ha estat així, mm-hmm. però en aquells anys del 60, això és el 66, era cert.
0: Què més, Xavier?
1: Una altra peça del mateix any i torno a Rolling Stones. Mm-hmm. I es diu... l'atac de nervis número 19.
0: El títol és...
1: 19 Nervous Breakdown.
0: És
1: una peça canyera dels Rolling Stones on parlen d'una nena mimada que quan creix és una histèrica, bàsicament. Amb aquella manera que tenia el Jagger de ficar-se amb qui fos,
0: amb
1: doncs
0: qui fos,
1: endavant.
0: Molt bé, doncs vinga, va.

0: torno al senyor McCartney amb un estil totalment diferent.
1: A veure.
0: 1967.
1: A veure.
0: Una cançó que en aquell moment pensaves, uf, lo que falta, i ara no falta tant, eh? Mm-hmm. I alguns ja hi han passat. Jo no, però cas.
1: Yeah.
0: És una cançó que es diu When I Am 64. És a dir, quan tingui 64 anys.
1: Exactament.
0: Per això dic, jo quasi estic i alguns ja hi esteu. Mm-hmm. Però en aquell moment pensava, buah, lo que falta.
1: Mare de
0: Déu. Doncs no falta tant. Totalment diferent. Mm-hmm. Tres clarinets. La veueta del Paul. I és una cançó que, curiosament, ell va escriure l'any 56. Mm-hmm. És a dir, tenia 14 anys. I va escriure això. I llavors és un... la lletra, el que li està dient a la seva parella, diu, quan siguem grans, mm-hmm, estaràs al meu costat i em cuidaràs i jo et cuidaré a tu, i etcètera, etcètera. Que és curiós que això ho escrivís als 14 anys.
1: Sí, sí. Però sempre hi ha hagut gent adelantada, eh?
0: Sí.
1: Què més, Xavier?
0: Un grup nord-americà, mm-hmm, que es diu Chicago, i que el 1969, és a dir, bastant al començament de la banda, van fer una cançó que es deia 25 o 26,
1: sí,
0: per les 4. O sigui, 25 or 6 to 4.
1: O sigui, són 26 minuts...
0: O 25 o 26 minuts per les 4.
1: Exacte.
0: Curiós el
1: títol. Quin títol més raro, no?
0: Sí. I és a l'estil aquell amb més instruments de vent i tal.
1: Però és molt Chicago, això,
0: molt
1: el
0: Chicago.
1: So. A
0: veure...
1: A mi m'agrada molt.
0: Aquest títol, la cançó la va escriure Robert Lamb i la canta el Peter Cetera. Uh-huh. Però de què va aquest títol? Doncs bé... és l'hora a la que va acabar d'escriure-la.
1: Ah, val.
0: Per cert, les 4 són de la matinada.
1: Ja. Sigui en Chicago, m'imagino.
0: Sigui en Chicago, és normal. I llavors, quan va acabar d'escriure-la, va dir quina hora és, va mirar el rellotge i va apuntar el títol. Uh-huh. I era aquest.
1: Molt bé. Són bons, eh?
0: Molt bé.

0: aquest era un grup totalment original, amb tota la sèrie d'instruments de vent, que en aquell moment no era habitual, això. I precisament aquí es van desmarcar molt respecte a altres grups. Parlem de final dels anys 60, en aquest cas. Una miqueta més tard ens fa sorprendre el Lennon amb una cançó que es deia el somni número 9.
1: Somni número 9.
0: Nine avui, Dream.
1: Avui tens uns títols molt curiosos,
0: molt
1: no?
0: Molt curiosos.
1: Somni número 9. A veure de què va, doncs.

0: veure, de què va la cançó? Doncs és un somni, realment. Bàsicament, el títol ja quadra. Això ho va explicar la May Punk. Qui és aquesta dona? Doncs era l'assistenta que tenien a Can Lennon i que ella es va fugar durant 5 anys a Califòrnia amb ella. Precisament. I allà va escriure la cançó aquesta. On, i ella ho va explicar, diu, no, diu, és una cançó que va escriure per un somni que havia tingut ell. I se li va ocórrer escriure això. Per això és tota bastant etèrea, la cançó, bastant curiosa.
1: Bueno, com un somni, no?
0: Sí, exacte.

0: Què més, Xavi?
1: Una cançó que em va agradar el títol perquè és el meu mes de naixement. Es diu December 1963.
0: Ah, Déu-n'hi-do.
1: És a dir, que clava, vull dir, jo sóc del dia 1, doncs aquesta cançó parla del mes del 1963. La cançó és els Four Seasons, grup nord-americà, i hi ha un subtítol que és Oh, what a night, és a dir, oh, quina nit més fantàstica, d'alguna manera. I, a veure, ell parla d'una nit, doncs, que s'ho va passar molt bé, segons el narrador de la, cançó, bàsicament. De fet, recorda la nit en què es va aixecar la llei seca dels Estats Units. I clar, la gent se'n va anar de festa a veure i tot el que vulguis, curiosament.

0: cert, el cantant és el Frankie Valli,
1: sí,
0: un dels cantants, que és el cantant de Gris.
1: Exacte, el que sortia de Gris, sí.
0: Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Exacte, que veieu, quan sents la veu recordes la cançó que és la portada de la pel·lícula Gris.
1: És un èxit tremendo, Gris, eh?
0: Sí, sí. Mm-hmm.
1: Què més, Xavier?
0: Un altre número, el 39. Mm-hmm. No és el bus 47, és el 39. El 39 és una cançó de Queen. Mm-hmm. És del 1975, del Night at the Opera. Mm-hmm. És com mig country, d'alguna manera, en guitarra i això. Mm-hmm. I, per cert, la veu no és el Freddie Mercury, és el Brian May.
1: No, també havia cantat el, sí, Brian May.
0: Sí, i tant. Cançons. I és una cançó que va escriure el Brian May, també. Sí. Ell és astrofísic, no? I la cançó parla d'uns astronautes que se'n, sí, van de viatge durant un any a gran velocitat, tocant quasi la velocitat del so, fins a molt lluny, i tornen. I quan tornen a la Terra, per ells ha passat un any, però és que a la Terra n'han passat 100. Uh-huh. Que això és la física relativista d'Einstein, és la teoria seva. Clar, Brian May ja era d'aquest ram, no? Mm. I per això fa la cançó aquesta. Clar, tornen a la Terra i són tots o molt grans o morts, mm-hmm, precisament, sí, sí, perquè per ells han passat 100 anys.
1: Mm-hmm. Però això passa, eh? No que passa habitualment, però quan fa temps que no has vist una persona, te n'adones compte de com passa el temps.
0: Oh, clar.
1: Perquè tu et vas veient, i com et veus cada dia, home, tu notes, però sobretot ho notem quan veiem una fotografia.
0: Sí.
1: Veus la foto i dius, hòstia, realment hem canviat. Si no, no ho notes. Clar, i quan veus algun altre, de la teva quinta, podríem dir que...
0: Hòstia. Que tu el recordes de fa 30 anys, 40.
1: Exacte. I dius, mare de Déu, senyor, eh?
0: Sí, sí.
1: Com deia aquell, Àngela Maria.
0: Àngela Maria.
1: Vostè, Saturnino, com tots els seus col·legues porten antifàs, màscara i caputxa,
2: no
1: es veuen sempre igual, no?
2: No conozco a nadie.
1: Clar, clar, clar, ja m'entenc, ja. És el gremi molt més protegit que hi ha, no? Sí?
2: Però mucho más.
1: Molt més, no? Una seguretat, no? Una... Com diuen els italians, això, la cosa nostra, no? Eh?
2: Nostra i de nosotros también.
1: Ja. Sempre tan generosos. Què més, Xavier?
0: Un altre número, el 10.
1: El 10.
0: Del 10, sí.
1: Jo recordo el dels Beatles 10. No hi havia un dels Beatles que era
0: el
1: 10?
0: Hi ha un disc que
1: era el 10, oi?
0: Que es diu, sí, 10, que eren 10 èxits dels Beatles.
1: Exacte, sí.
0: El que és una cançó de Led Zeppelin.
1: Bons.
0: Que es diu 10 Years Gone. Han passat 10 anys, mm-hmm, d'alguna manera. És una peça que va escriure el Jimmy Page,
1: sí,
0: l'any 75. La lletra és del Robert Plant i el protagonista també és ell, ara comentarem per què. Mm-hmm. És una peça tranquil·la de Led Zeppelin. Mm-hmm. Curiosament, tant eren vàries de tranquil·les, uh-huh, eren un grup molt bo per altra banda i molt prolífic. Uh-huh. I aquesta peça, el Robert Plant després va explicar que recordava o parlava o era dedicada a una parella que havia tingut ell, que ell era el començament de... encara no existia Led Zeppelin, ell intentava fer música i coses així, li agradava molt, però no era ningú en el món de la música. I anava amb una noia. Uh-huh. I la noia, doncs, en un cert moment, li va posar un ultimàtum, li va dir, o la música o jo. Va escollir la música. I ella, suposo que s'havia estirat els cabells quan va ser Robert Plant de Led Zeppelin, uh-huh, per altra banda, un dels personatges del rock més coneguts i amb més fans, no? Uh-huh. En aquell moment no ho era.
2: No era, clar.
0: No
2: era. I la noia, pues claro, quería o yo la música.
0: O yo la música. Pues ell va dir sí, pues la música.

0: Què més, Xavier?
1: Un altre totalment diferent d'estil. Me'n vaig a Iron Maiden, en aquest cas, 1982.
0: Sí.
1: És una peça que es diu Avinguda de les Acàcies número 22. Carai, o sigui, 22,
0: és com una adreça.
1: Acacia, no? Avenue, és una adreça.
2: Parecía de correu.
1: És una adreça. És una adreça d'una noia que es diu Charlotte.
0: Charlotte.
1: I és treballadora sexual, dit finament.
0: Ja, ja, ja.
1: Hi ha una cançó que es diu Charlotte de Harlot, que és del primer disc. I aquest, que és el, va, just al darrere, és l'adreça de la Charlotte. En aquí.
0: Charlotte, que és un nom més aviat francès, no?
1: És més aviat francès.
0: Charlotte.
1: Sí.
0: De fet, hi ha un pastís que es diu una Charlotte.
1: Una Charlotte.
0: Sí, una Charlotte.
1: I en aquest cas, doncs bé, acaba dient que, inclús, diu què han de fer els que vulguin anar als serveis d'aquesta noia.
0: Yeah.
1: Els explica tot, inclús el preu, tot. Ho explica tot.
0: Ja, ja, fa com un catàleg, vaja.
1: En la cançó. Comença així, i al final de la cançó acaba demostrant que ell està enamorat d'ella a sobre,
0: yeah, yeah,
1: al final de la cançó.
0: Uh-huh.
1: Típic estil d'Iron Maiden, per
0: exemple. Sí,

0: Totalment diferent, del tot.
1: Vinga, va.
0: Una cançó que sí que era la d'abans i la 39, aquesta és 40. Aquesta és 40 i és una cançó de U2. És una cançó que està en l'LP War i és l'última de l'LP, que la van haver d'afegir perquè els hi faltava alguna cosa. Llavors, a veure, l'Adam Clayton s'havia anat ja, quedaven els altres tres. I, bueno, doncs es van posar a tocar el Bono, el The Edge i el Larry Mullen i van començar a tocar aquesta peça. La qual, a veure, el Clayton era el baixista, per tant, el baix el va tocar el The Edge, que era guitarrista, però, a més, va tocar el baix també. I parla, per què es diu 40? Perquè parla del Salm de la Bíblia número 40. I d'aquí surt el títol.
1: Està bé, no?
0: I és una peça que molts anys l'han cantada sempre com a l'última del concert i el públic acaba cantant.
1: Quasi un himne, no?
0: Quasi un himne, és un himne.
1: Bueno, de fet, és un himne.
0: És un himne.
1: Què més, Xavier?
0: Una amb el títol i la lletra divertida, i és el senyor Paul Simon, en aquest cas. El qual, en un cert moment, va tallar amb la noia que estava. No era la princesa Leia,
1: No era la Carrie Fisher.
0: No, era la Peggy Harper. I, bueno, van tallar. I ella es va emprenyar, com és normal. I va fer una cançó que es diu 50 maneres de matar la teva parella.
1: No està mal. No està mal. Vaya tela, tu.
0: 50
1: ways... Avui seria prohibida, aquesta. Totalment.
0: Probablement. Diu 50 ways to leave your lover. I, bueno, és divertida, bastant collona, no? Paul Simon, deixa-la anar. I és una peça en la qual, doncs, explica 50 maneres de carregar-se la parella.
1: Saps que el Paul Simon m'ha vingut al cap? Perquè la vaig veure... L'he vist molts cops, no m'havia fixat. I l'últim dia que l'he vist, fa poc, vaig veure Honey Hall, recordant a la de Ian Keaton. Surt el Paul Simon.
0: Ostres, no ho recordo.
1: Sí, fa de productor i tal, i parla amb la Honey Hall, amb la Diane Keaton, i és ell. I és ell. Tio, és un tio molt petitet, eh?
0: Sí, és i en canvi el Garfunkel és alt.
1: Molt alt, sí, semblaven l'una i quart.
0: Exacte. Cert.
1: Vinga, anem a

0: your lover.
1: Què més, Xavier?
2: Just slip out the back, Jack.
3: Una altra peça diferent és el Bryan Adams, en aquest cas.
1: Boníssim.
3: I parlem de l'estiu del 69.
1: Mm-hmm.
3: Summer of 69.
1: Mm-hmm.
3: A veure, per edat, el 69 podia tenir 15 anys, 14-15 anys. Per tant, va posar 69 perquè és una època que, bueno, hippies, etc.
1: Sí, els anys 60,
3: és una època,
1: no?,
3: molt feliç, diguem-ne, la joventut.
1: Sí.
3: Perquè ell no ho va viure com a tal, això.
1: Yeah.
3: Si era viu, però era un nano. Si és una mica més gran que jo, però no gaire. Per tant, el 69, jo tenia 6 anys, aquest 12 potser, o 14.
1: Com passen els anys, mare de Déu, Xavi.
3: Ostres, sí. Ara, el que sí que explica la cançó, doncs tot el bonic que era els estius d'aquella època, etcètera, etcètera. I la cançó és molt bona, d'altra banda.
1: Una vegada van dir que això de que enyorem el temps passat, el temps viscut, i em va haver una reflexió que vaig llegir d'un individu que em va fer gràcia. Em va dir, diu, de fet, no enyorem l'època. Enyorem la joventut que teníem en aquella època.
3: Bueno, clar.
1: Té bastanta raó amb això, no?
3: Clar, perquè les vivències que feies eren amb l'edat que tenies.
1: Exactament.
3: És molt diferent.
1: Clar.
3: És molt diferent.
1: Què més, Xavier? Què diu la Montse? És que com
3: que
1: no
3: tenia, o que té 3 anys més que jo.
4: És del 66.
3: Vale, ah. Pues té,
4: sí,
3: 3
4: bueno,
3: anys
4: acaba
3: més
4: de fer el 60.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Ja,
1: bueno, ara ve
3: no,
1: l'Eric...
3: menys que jo.
4: Menys
1: que ara jo. Ve l'Eric Clapton, que té 80 i pico d'anys. Vull dir que ja
3: sí.
1: Em diràs. Què més, Xavier?
4: Té 66, perdona.
3: Ah, té 66.
4: Anys, té 3 anys més que jo.
1: A veure, és curiós que siguin profe de matemàtiques, Xavi, no te'l col·lis.
3: 4 més que jo té.
4: Espera, és del 1959,
3: vale,
4: del 5 sí, de novembre.
3: Vale,
1: m'agrada perquè aquest programa tenim una exactitud dient
3: sí,
1: les coses.
3: Té pràcticament 4 anys.
1: Ai, Déu.
3: Més que jo. Per tant, sí, se'm va parar el que deia sobre el 66. I és això.
1: Què més, Xavier?
3: Un altre número, el 18. Bonic, no? 18.
1: Bon número, sí.
3: Es diu 18, 18 i una vida.
1: 18 i una vida.
3: 18 and alive. Home, una persona que té 18 anys té la vida per davant. És un grup de heavy anglès, ai, anglès, nord-americà, que es diu Skid Row.
1: Squid?
3: Skid Row. S-K-I-D.
5: De Quick?
3: Skid Row, sí.
5: De Quick, de col·legi.
1: No, no és Quick, no. No és el del conill, no.
5: Ah, bueno,
1: vostè que veu un conill, ja està.
5: Sea como sea, líquido...
1: No, no comenci, home, no. Mare de Déu.
5: El Nesquik, no ha provat nunca usted el Nesquik?
1: Sí, que l'he provat.
5: Pues ya está.
1: M'agrada molt.
5: I el Colacao.
1: A més, el Nesquik és instantani, es dissol ràpid.
5: Sí, el Colacao no.
1: El Colacao, bueno, hi ha gent fan del Colacao que li agraden els grumitos, que diuen, no?
5: Ui, los grumitos, que bones
1: sí.
5: Són.
1: Però sabeu, és un sabor...
4: A mi.
1: És un sabor iniciàtic. Si de petit et donen Colacao, ets de Colacao.
3: Sí,
1: i si de petit ets de Nesquik, et donen Nesquik.
5: A mi me dieron coñada de pequeño y...
3: També.
1: Vostè el que és un borratxo.
5: Bueno, també.
1: També, no?
5: També.
1: Ja. Bueno, va, què més, Xavier?
3: Doncs això, la peça aquesta, alegre no és la lletra, perquè està parlant d'un noi de 18 anys que té la seva vida doncs, d'aquesta edat i la seva moto i tal, i que l'agafen amb un cicle de violència que comet un assassinat i esclar, el tanquen de per vida. I ja queda tancat a la presó tota la vida fora.
1: Carai.
3: Sí que alegre no és.
5: No.

0: Què més, Xavier?
1: 2003. Bastant més recent comparat amb el que poso normalment. Un grup que es diu White Stripes, que són nord-americans, i una cançó que es va fer bastant coneguda va ser Seven Nation Army.
0: Ah, sí.
1: L'armada de les set nacions.
0: Ah, exactament.
1: El títol ve de Salvation Army, que això existeix. Sí,
0: no és un exèrcit a lo Donald Trump.
1: No.
0: És un exèrcit a lo de Mary Poppins, eh? Els exèrcits aquells de salvació que capten diners. I...
1: Exacte.
0: Aquells que a la vuelta al món en 80 dies, el David Niven té pressa i la para una persona de l'exèrcit de salvació que sembla que li faci arribar tard.
1: Correcte.
0: A la cita que té per guanyar l'aposta, no? Aquell exèrcit que canten i van amb uniforme. I, en fi, molt llanqui tot.
1: Molt llanqui.
0: Doncs pues vinga, va, som-hi.

0: Què més, Xavier?
1: I, finalment, els Green Day.
0: Green Day.
1: Green Day,
0: que són molt bons.
1: Eh? Molt, són molt, molt bons.
0: Green...
1: Amb una cançó del 2009.
0: Sí, Dia Verde, Green Day.
2: No, Green Day, jo pensava que era un dibuix animal, no? No, Green Day.
0: No, Green, Green Day.
1: Green, Green...
0: Una cosa és Gremlins...
2: Sí, bueno, entenc inglés, Green... jo sé català, no entendré inglés.
0: Ja.
2: M'interessa.
0: Bueno, vostè no entén res, bàsicament.
2: Bueno, no, claro. No.
0: De cura sí, això sí.
2: Por eso vivo tanto, porque no entiendo nada y no importa nada.
0: Bueno, diuen que la ignorància és la felicitat.
2: Pues sí.
1: Diuen.
0: Sí. Diuen? Sí, sí.
1: Home, a vegades, com que no t'enteres de res, millor.
0: Bueno, mira, mira que feliç que és aquest tio.
1: Sí, sí, sí, que mira. No sap, és igual.
0: Bueno, l'ataque.
1: Doncs una cançó que es diu 21 Guns.
0: 21 tiros.
1: Sí.
2: Coño,
1: els 21 tiros.
0: El 21, 21 trets, de fet.
1: Trets, exacte.
2: Mira, la canció per al Harker, 21.
1: Més aviat, canonades, però vaja.
0: Sí, bueno. Bueno, de fet, és canó. Un gunner, sí, és un canyonero. Un gunner, gun, sí.
1: A veure, això té referència...
0: Top Gun, per exemple, sí, és el títol, no?, dels aquests ases de l'aire americans.
1: Sí.
0: Allò que va fer la pel·lícula que hi ha el Tom Cruise, no?
1: Sí.
0: És Top Gun.
1: Sí. Doncs això té referència... Quan hi ha un funeral militar, les 21 canonades a honor que li fan.
0: Sí, sí.
1: I té referència a aquest títol amb això, amb aquest fet. És una peça, ja dit, de Green Day, no canyera com les habituals, sinó molt tranquil·la.
0: Doncs pues vinga, 21 Guns.
1: Precisament parla, doncs, de la unió, la rendició i deixar la lluita. I
0: sí, tal, sí, sí. És a dir,
1: pacifista. Més aviat.
0: Molt bé. Bueno, Xavier, un
2: bueno,
0: cos
2: que... Bueno, jo també he encontrat una canció de Tiene Número.
0: Ah,
2: tiene,
0: sí?
2: Número, claro.
0: Quina és?
2: Jo ara l'escucharan.
0: Ah, sí? Una que va vinculada amb números.
2: Claro.
1: A veure,
0: a veure. A veure què ens aporta el Saturnino.

0: està mal, Saturnino.
1: Molt bé.
2: Fórmula quinta,
0: és el que li passa al Barça. Tengo 9 sobre 10 per guanyar la Lliga, tu.
3: Esto sí que era música.
1: A més, el grup també.
0: El grup.
3: Fórmula quinta.
1: Sí, sí.
0: Pues jo el conec i vosaltres també el coneixeu perquè ha estat a casa diversos dies al Bateria, que ara va amb els de Fórmula quinta, el Juan Flores, que estan de gira i es veu que estan tenint un èxit tremendo,
3: Que el cantante tiene 72 años.
0: Sí, és molt gran, sí, però el tio està en plena forma i canta molt bé. Ell és el Bateria que porten ara.
1: Molt bé.
0: I estan, bueno, arrasant tot arreu.
3: Concierto por todos los lados.
0: Bueno, queden 6 minuts. Gràcies, Xavier, pel teu espai. Muy bien, Saturnino, aquesta aportació no ha estat gens ordinària, ha estat molt fineta.
1: No, no,
0: felicito, I anem a desvetllar...
3: Tenia otra, però bueno, otra que era otro número, otro número.
0: Fins aquí ha quedat bé, no la caigui.
3: Tenia el número 69, que no ha salido nunca.
0: Ja m'ho imaginava.
3: No saldrà algun dia.
0: A veure, abans d'entrar al sorteig, anem a explicar la resposta del concurs d'avui, que dèiem que quin és l'animal més verinós del planeta. I vam dit la serp, la medusa i l'aranya. El Gabriel ha dit l'aranya, el Quesada ha dit la serp, la Paqui ha dit la medusa, la Teresa Márquez la medusa, la Paqui també ha dit la medusa, perdó, no la serp, la Paqui, i després la Montse Rubió ha dit la serp i el Manolín l'aranya, bàsicament. Per tant, ara anem a desvelar. Els haig de dir que no és la serp, no és la serp i tampoc és l'aranya. L'animal més verinós que hi ha a la Terra, bueno, en aquest cas al mar, podríem dir al planeta, és la medusa. Però no pateixi, no és aquesta medusa que hi ha al Mediterrani que et pica. No, no. Es diu exactament una medusa que es diu Chironex fleckeri, que està considerada com l'animal més verinós del planeta. Es tracta d'una medusa coneguda també com la vespa de mar o la medusa de caixa, que es troba a les aigües costeres del nord d'Austràlia. Fixeu-vos que els animals més letals i més raros estan sempre a Austràlia. A diferència de les meduses comuns, que són les que ens trobem nosaltres aquí, la seva majoria són cegues, aquesta medusa té 24 ulls. També és una curiositat.
1: Ostres!
3: No t'escapen, no?
0: I pot nedar amb una velocitat tremenda. S'impulsa a 1,5 metres per segon. És rapidíssima. Bueno, a més, amb aquests 24 ulls té una visió tremenda i la velocitat la fa... Però no està pensada per picar persona. Vols callar, que és un cagat, ja? Ha vist una bossa de plàstic i ja es pensa que és una medusa. Doncs li proporciona molta visió perquè atrapa peixos. Menja peixos, aquesta medusa. És curiós, no? La picadura d'aquesta Chironex fleckeri pot provocar la mort en qüestió de minuts. Aquells que han patit una d'aquestes picades ha sobreviscut, però mai a la vida, els únics que han pogut sobreviure, agafats molt a temps, de per vida han tingut una erupció cutània permanent. Per tant, l'animal més verinós del planeta, audiència, és una medusa. Però vostès vagin tranquils, perquè aquesta medusa aquí no arriba.
1: Sol, i aquí hi ha una mica de camí, sí.
0: Per tant, si repartim els números, el Gabriel té el número 1, el Quesada té el número 2, la Paqui té el 3, el 8 i el 9, la Maria Teresa Márquez té el 10 i l'11, la Paqui té també el 5, perquè ha trucat dos cops, la Montse Rubió té... un 6 i el Manolín té un 7. Anem a llançar el dau, a veure quin número surt. El 8. Qui és el 8? Mira, la Paqui. Paqui, t'has guanyat una esmorzada, cafè, llet i pasta, o cacaulat i pasta, el que tu vulguis, al Foment. Ara mateix et farem el vale. I ara que queden 3 minuts, el primer que us vull dir és donar-vos les gràcies per vindre aquí, gironina.
4: De res.
0: Que ara disfrutis del tema aquest de les flors de Girona, que sí,
4: segur
0: que faràs.
4: Sí, aquesta setmana, si anem a veure-la.
0: Ho faràs. Xavi, igualment, perquè fas de parella, no?
1: Som així,
0: sou com el Paul Newman i el Bud Boar. Sempre aneu junts, no?
1: Tots dos a segona.
4: Sí, també, tots dos a segona.
3: No.
0: Quin ànim. Bueno, Saturnino, un consell. Falten dies. Quan vingui el papa, no li robi res.
3: No.
0: Que visiti Cambrians, quedin educats.
3: No, allí quedarà bien. Allí sí que estarà bien vigilado.
0: L'altre dia em va fer gràcia el Saturnino perquè dic home, ara, què celebreu? Les noces de plata, d'or, de platí, amb la dona? Diu, les noces de coure tots l'any.
3: Tots l'any.
0: Bueno, gràcies per vindre, Saturnino.
3: De nada.
0: Montserrat, gràcies pels botons, per tot el que fas. I farem, en 2 minuts, una reflexió, que aquest programa sempre fem el tonto al final, i diem coses aquestes. Sempre estem molt, molt patint i ens diu molt el que fem en públic, no?, de cara al públic, però el que fem en privat també es reflexa al públic, encara que no ho sapiguem. No sé si m'ho explico. Per exemple, si llegim, es nota a les teves converses. Si entrenem, es nota el teu físic. Si ens alimentem bé, es reflexa amb l'energia. Si som disciplinats, es veu la teva confiança. I si enfoques bé les coses, es nota amb els teus resultats. Per tant, no només ets el que veuen de tu, sinó ets allò que cultives quan ningú et veu. Audiència.
3: Perdó.
0: Què?
3: Y falta una reflexión última.
0: Ay, Déu. Fins a vivir en cada vez.
3: No. Y si hacemos el amor, se ve reflejado en el libro de familia.
0: Està fet un filòsof.
1: Cert.
0: Bueno, i amb aquesta ordinària final del nostre amic Saturnino ens despedim. Mira que havia quedat fil final, eh?
3: Sí. També és fino.
0: Bueno, claro que sortint fino, de vostè, ha quedat fino, fins i tot refinat i tal.
1: Pitjor.
0: Ai, Déu meu senyor.
3: Bueno,
0: audiència, 30 segons d'aquest programa. Ja ho estic fent. Mira, farem una cosa, despedeix-te tu, Fullet, a veure com ho fas. Va.
2: I fins aquí hem arribat. Fins diumenge.
0: Això és la gran despedida, la gran cloenda. És gandul fins i tot per això, Fullet. Bueno, audiència, gràcies per la seva paciència i diumenge que ve tornarem amb aquest Reobrim els diumenges, un programa que tracta de distreure'ls i no sempre, no sempre ho aconsegueix. Fins diumenge.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
1: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
2: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40 en el que portem de 2026.
1: I més successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguiza, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a les era de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
2: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
1: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Lebrero.
5: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
6: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
5: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
3: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
3: Because this virus is well known.
5: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
1: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas, a casa nostra. I és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
2: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
1: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïfa Boukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: A Boukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Boukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts...
7: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
2: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Boukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
1: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
1: Més successos. Nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una...

0: sense entendre, amb paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo. I al final, doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
1: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
0: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I, a més, avui estan amb un 20% més interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians.
1: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
2: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat en la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
2: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
3: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
2: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients, 100 dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny, sense servei durant unes hores.
3: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
2: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
3: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país. Però aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
4: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
3: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
5: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
3: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres.
2: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
3: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i

director de CatSalut Carles Manté o l'arquitecte Jorge Bastetereza són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè Lleida Televisió està avui d'aniversari.
3: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat, tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
4: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la Revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
5: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho i celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa és això, és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
4: El programa especial s'oferirà a partir de 8:15 de la tarda, durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
3: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
2: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
3: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens expliquen des d'on a la Torre, Raquel Martínez.
6: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
7: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt content.
6: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
2: No ens movem de la demarcació de Tarragona. Fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
8: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
9: Ha sigut un trampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre, fins a l'estiu, les reines tomben i mentre que estiguin per fora les intentarem enganxar i considero que aquest any farem una disminució de nius molt important.
8: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
2: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
3: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante I així mateix, els castells de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria, en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
2: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
3: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
1: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Pons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho, comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de vuit, el 7 de set i el 2 de set, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de vuit. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de vuit, el 2 de vuit en folre i el 4 de vuit. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de vuit.
2: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Hem d'obrir els esports, malauradament, amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
3: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
2: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, i a hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ara ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
3: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rebombori extraesportiu, els blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
2: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
3: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té dos punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
2: Fem parada ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
3: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
10: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
11: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
10: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona, perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
2: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espar Girona es juga el seu no sé a la final de la Lliga Femenina.
3: Les gironines buscaran derrotar el València Bàsquet després de perdre per només un punt el partit d'anada. La prèvia des de Girona FM, Jan Torrent.
12: L'Espar Girona aquesta tarda té l'oportunitat de tornar a la final de la Lliga Femenina, entesa. Fa 7 anys que no aconsegueix aquesta fita. les gironines van perdre el primer partit a València 67-66. Per tant, per assolir el bitllet a la final, han de guanyar el maig per 2 punts. Robert De Íñiguez ha explicat que encara no sap amb quines jugadores podrà comptar. Li ha donat molta importància a les hores prèvies al partit pel descans de les seves jugadores. A València, les jugadores del mateix Roberto Íñiguez van jugar amb molèsties. Clara Ol, Mariam Koulibaly, són les jugadores més tocades. Però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6, a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Espart Girona de Roberto Íñiguez per ser la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
2: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. 8 anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas, davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els 14 passatgers espanyols de l'Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, sense incidències.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu-Keshek ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
4: Abu-Keshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
2: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons.
4: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals celebren la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026.
2: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària ahir dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera era de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I en l'àmbit local, Lleida Televisió celebra avui el seu 25è aniversari.
4: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts de la Festa Major de la ciutat.
2: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. A més, el partit agafa un caire encara més especial perquè fa uns minuts hem conegut la mort del pare de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on allà començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, tot plegat ha sigut sense incidències. Tots els detalls ens els porta Norma Lebrero.
5: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
7: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
5: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
8: This is not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
9: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
8: Because this virus is well known.
5: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
2: Deixem ara de banda l'antivirus, però seguim parlant en òrbita de salut i sanitat, i en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
4: Això defensa el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
10: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que són dels més nombrosos dintre del sistema sanitari. Per tant, la nostra aportació és important.
4: L'entrevista sencera es podrà seguir aquest diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
2: L'activista catalano-palestí de la Global Summit Flotilla, Saïva Bukeshek, ha estat alliberat aquest matí juntament amb Tiago Ávila.
4: A Bukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, a Bukeshek ha agraït la mobilització ciutadana.
11: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
4: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació a Bukeshek, de què ha estat, com dèiem, deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
2: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut passades 10 minuts de les 9, al camí de Rodans, per causes que s'estan investigant un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
2: Seguim amb successos. Nova agressió a Brians 2, i és que els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens dona més detalls Núria Parera.
12: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
13: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, amb paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
12: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
13: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla i a més avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentre ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
12: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
2: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals hi ha un crític, 5 greus i 2 menys greus.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
2: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
4: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
2: Obrim plana política i ho fem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions.
4: Dalmau, amb declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa electoral pel proper dijous.
4: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
15: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint doncs, d'aquestes nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
2: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres conegut fa uns dies. I per últim, el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, es començarà a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
4: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada anirà després, la segona part. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: just. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: Fem un cop d'ull ara amb les notícies de proximitat. Comencem a Lleida, i és que Lleida Televisió avui està d'aniversari.
2: Avui fa 25 anys, ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
3: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la Revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
4: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
3: El programa especial s'oferirà a partir de 8:15 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
1: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I de Lleida ens n'anem, en aquest cas, a una altra capital de demarcació, en aquest cas a Girona, on Adopta'm és el nom de la iniciativa que s'ha dut a terme avui per tal de fomentar l'adopció responsable i buscar donar una nova llar a gossos abandonats.
2: Es fa cada 3 mesos a l'explanada del pavelló de Fontejau i està oberta a totes aquelles persones i famílies que vulguin donar a tots aquests gossos l'amor que necessiten. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
5: Aquest diumenge 10 de maig s'ha celebrat la trobada trimestral Adopta'm, una iniciativa de la residència canina La Devesa que busca conscienciar de la importància de l'adopció dels gossos per sobre de no pas la compra. Així ens ho explica Jordi Ametller Batlle, coordinador de la residència.
6: Ja hem tingut una iniciativa que intentem fer-la cada trimestre aquí a Girona, i bueno, i com podeu veure, hi ha tots els gossos de mitja província, no? Gossos abandonats, sense sostre, i bueno, i l'iniciativa, precisament el més important d'aquesta iniciativa és que, doncs, bueno, conscienciar la gent de que hi ha molts de gossos que busquen una llar i intentar prioritzar l'adopció a la compra.
5: Iniciatives com aquestes busquen donar llar a gossos abandonats que veuen com la societat prefereix cada vegada més comprar animals que no pas adoptar-los.
1: I passem també pel Vallès Oriental, on el Tour de França ja ha engegat el seu compte enrere particular.
2: Quan falten 2 mesos per l'arribada de la cursa, municipis com Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui ja preparen activitats i dispositius especials pel pas dels pilots el pròxim 6 de juliol. Ens n'informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
7: Sí, és que la C-59 quedarà tallada al trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines, en una jornada que portarà una de les competicions esportives més seguides del món fins al territori. Més enllà de les afectacions viàries, els municipis també han començat a organitzar activitats vinculades al Tour. A Sant Feliu, la programació prèvia arrencarà el 15 de maig amb una xerrada amb el periodista esportiu Carlos de Andrés. I a Caldes de Montbui, una de les propostes destacades serà l'exhibició del trofeu oficial del Tour al Museu Termàlia. Els regidors d'esports de Sant Feliu i Caldes, Miquel Palau i Meritxell Fabregat, coincideixen a destacar la dimensió internacional de l'esdeveniment.
8: Que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història.
9: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour, doncs, des de tots els àmbits.
7: Els ajuntaments ja han començat a informar empreses, comerços i veïns sobre les restriccions de mobilitat previstes durant aquella jornada, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions. I és que el 6 de juliol, durant unes hores, la C-59 deixarà de ser una carretera de pas habitual per convertir-se en escenari del Tour de França.
1: Obrim ja el bloc cultural i tornem a Lleida, en aquest cas, perquè gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
2: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes, en actes com la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante. Així mateix, els castellers de Lleida també han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. I ens n'anem fins als Camps Elisis de la capital del Segrià i la Seu Vella, on són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme aquestes activitats culturals. Aquestes festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
1: Marxem ara fins a l'extrem sud del país perquè la cultura i el compromís social es vesteixen de gala avui també a Amposta per celebrar els 30 anys dalt dels escenaris de la cantautora ebrenca Montse Castellà.
2: L'Auditori de la Fila acollirà a les 6 de la tarda el concert de presentació del 8è disc de l'artista, Groenlàndia, que servirà també com a cloenda del Festival Barnasants. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
10: Groenlàndia és el títol d'este treball commemoratiu, que no només és una compilació, sinó un projecte antològic on l'artista ebrenca fa balanç de la seva trajectòria artística i vital. El nou disc fa un paral·lelisme entre el poble inuit i el poble català, dos minories remotes unides per amenaces similars, des de l'emergència climàtica fins a l'ascens de l'extrema dreta. De fet, Castellà ha encunyat el terme d'escultura per parlar de la pèrdua de gel i simultàniament de la pèrdua de capacitat crítica de la societat.
11: Amenaçades les dues per la pujada del nivell del mar, per una banda, i per la pujada de l'extrema dreta, per l'altra. Llavors me va agradar la idea de vincular els conceptes d'escalfament i ignorància, que és pèrdua de gel, no?, i pèrdua de capacitat de ser crítics i de pensar.
10: El disc inclou el senzill Lliure amb música de Lluís Llach i també col·laboracions. Una d'elles és la de la banda de la Sènia, que estarà en este concert. La cita és diumenge 10 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Fila d'Amposta.
1: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del clàssic, però amb una notícia que hem conegut durant aquest Notícies en xarxa, i és que el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
2: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
1: I ara sí, en l'apartat merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho a més per primer cop a la història amb un clàssic.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rembombori extraesportiu, als blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
1: Seguim a la primera divisió perquè l'Espanyol s'apropa al descens després de patir una nova derrota.
2: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un.
1: Passem ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
2: Un triomf deixaria els gran amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
13: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
12: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
1: Baixem un grau més fins a la segona federació perquè el Reus va empatar en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens.
2: El Reus no ha passat de l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada de les semifinals de play-off d'ascens a primera federació. Dissabte vinent, a Ourense, serà el partit de tornada.
1: I encara un graó per sota a la tercera ref al grup català. Aquest migdia s'ha disputat el gruix de la darrera jornada on s'havien de decidir els equips que disputarien el play-off d'ascens a segona federació i els tres equips que finalment jugaran la temporada que ve a la Lliga Elite. Els resultats han estat els següents: per a la de 5, Muntanyes a 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Grama 1, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2 i Unió Esportiva Vic 0, Badalona 1. Amb aquests resultats, els quatre equips que jugaran el play-off d'ascens seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet, i els tres equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Elite seran el Can Vidalet, la Unió Esportiva Vic i el Lleida. Canviem d'esport, en aquest cas ens n'anem al ciclisme, perquè la catalana Paula Blasi ha fet història.
2: S'ha convertit en la primera catalana i espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 de segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-hi en l'ascens final ni més ni menys que a l'Angliru. Blasi ha acabat aquesta darrera etapa amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
1: I tanquem amb hoquei patins perquè el Barça avui torna a jugar una final de la Champions 8 anys després.
2: 8 anys després, com us diem, quan van guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro. Pau Bargall i Nil Roca ja jugaran el títol aquesta tarda a les 7 contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ho té tot llest per rebre els 14 passatgers espanyols que viatjaven al creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus. L'avió amb els 14 passatgers evacuats del creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals 5 catalans, s'ha enlairat, farà ara mateix 2 hores. Quan arribin a Madrid se'ls practicaran proves PCR a l'arribada i 7 dies després. Allà s'ha muntat un mecanisme més perquè els viatgers quan arribin a l'hospital no tinguin contacte amb ningú més enllà dels sanitaris que els atendran. Segons ha declarat José García Martínez, delegat del Sindicat dels Funcionaris. El ministre de Sanitat del govern espanyol també ha detallat que els següents vols previstos són els de França, Canadà, Països Baixos, Regne Unit, Turquia, Irlanda i els Estats Units, amb operacions programades fins a la tarda. I a Catalunya, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després de que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve amb, precisament, els mestres. I el sindicat USTEC ha reaccionat a aquesta convocatòria assegurant que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, que començaran el proper dimarts 12 de maig. I repassem en successos, ja que tenim una notícia d'última hora, on dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. Arran de l'incident s'ha tallat la carretera en els dos sentits i posteriorment s'ha donat pas alternatiu, que és com es troba ara mateix aquesta carretera. També en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Cap de setmana, precisament, negre la xarxa viària que catalana amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026. I seguim en plana de successos, però en aquest cas ens anem a Brians 2, on hi ha hagut una nova agressió. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària del mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I en plana internacional, Open Arms enllesteix els preparatius durant aquest diumenge al Moll de la Fusta per salpar dimarts rumb a Cuba. El Baler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. I en esports, el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Aterren a Torrejón d'Ardoz els 14 passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, que viatjaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus. Des de Torrejón seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i quan arribin se'ls practicaran proves PCR en el moment i també 7 dies després per veure l'evolució. A més, l'hospital ha muntat un mecanisme perquè els viatgers quan arribin no tinguin contacte amb ningú més enllà dels sanitaris que els atendran, segons ha declarat José García Martínez, delegat del sindicat CESIF, el sindicat dels funcionaris. I qui s'ha pronunciat sobre aquest tema ha sigut el papa Lleó XIV, que ha agraït precisament avui a les Canàries l'acollida del creuer Ondius. Lleó XIV també ha recordat la seva imminent visita a l'estat espanyol en parada a Barcelona per celebrar el centenari de la mort de Gaudí. També visitarà Madrid i precisament les Canàries. I un apunt en mobilitat, ja que la línia R1 de Rodalies es troba tallada avui a la tarda entre Blanes i Maçanet-Massanes de la Selva per un atropellament d'una persona. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. I seguim en plana de successos, ja que els Mossos han detingut 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls va detenir els dies 28 d'abril i 6 de maig com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i van passar a disposició judicial posteriorment. I en plana de successos, però en aquest cas en trànsit, 2 motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els 2 ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I avui el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals, que elevan la xifra fins a les 40 víctimes en el que portem de 2026. Ja en plana política, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve. Precisament el sindicat USTEC ha reaccionat a aquesta convocatòria i ha assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, el pròxim dimarts 12 de maig. I parlem ara de turisme, ja que el Port de Roses de l'Alt Empordà ha donat el tret de sortida avui d'una nova temporada de creuers amb l'escala del Sea Dream. Fins al 20 d'octubre espera rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers en una campanya marcada per l'arribada exclusiva de vaixells de gamma alta. I parlem de futbol i d'esports, ja que el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.

En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús. Bona tarda, anem a començar el concert de la sobretaula del diumenge i avui escoltarem la sinfonia número 5 de Sergei Prokófiev. La cinquena sinfonia va ser composta l'estiu del 1944 a partir de material esbossat durant la dècada anterior i el novembre va completar l'orquestració. L'any 1944 va ser un any crític, com era habitual entre els artistes soviètics de distinció, perquè, com que hi va haver la Segona Guerra Mundial entremig, doncs Prokófiev va passar la major part de la Segona Guerra Mundial sent traslladat d'un refugi a un refugi. La qüestió era que no prengués mal. Aleshores, doncs, quan ja va acabar tot això, es va dedicar altra vegada a la composició. Ell va fer unes incursions, va estar una temporada als Estats Units, després a França, però en realitat doncs, el que tenia era unes grans ganes de tornar a la seva terra natal. Sabia que tenia una mica de conflictes amb les creences soviètiques, per això va fer una obra que és més aviat sembla com una mica militar, és una obra en realment doncs molt bonica, però potser un pèl forta musicalment. Escoltem doncs aquesta sinfonia de Prokófiev, aquesta sinfonia número 5, que ens l'oferirà l'Orquestra Filharmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

Acabem d'escoltar la cinquena sinfonia de Prokófiev, que ens l'ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan. I ara, per completar aquesta estona encara del concert, aquesta estona que ens queda, l'acabarem amb una certa alegria. Escoltarem una polca de Johann Strauss II. De fet, és el segon perquè era el fill, perquè en realitat és el que se li coneix més música. Doncs, com deia, de Johann Strauss escoltarem la polca Anna, aquesta bonica composició que ens alegrarà una mica aquest final del concert.

0: Acabem d'escoltar la polca Anna, o l'Anna Polca, de Johann Strauss. Ens l'ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan. I aquest ha sigut el final del concert d'aquest diumenge. Espero que hagi sigut de l'agrat de tots vostès.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els 14 passatgers espanyols evacuats del creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals hi ha 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on han d'iniciar la quarantena. Els passatgers han estat evacuats aquest matí del vaixell, transportats fins a l'aeroport de Tenerife Sud i des d'allà han volat fins a la base aèria de Torrejón d'Ardoz. Un cop han arribat, han estat traslladats al Gómez Ulla, on està previst que se'ls practiquin proves PCR, que es repetiran 7 dies després. Els passatgers espanyols, com la resta de persones que quedaven al Ondius, són asimptomàtics, segons ha explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I en un punt en mobilitat, s'ha restablert la circulació a la línia R1 de Rodalies, que es trobava tallada des de fa unes hores entre Blanes i Maçanet-Massanes per un atropellament d'una persona. I parlem de política, en aquest cas catalana, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve. Precisament des del sindicat USTEC han reaccionat a aquesta convocatòria i han assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, que començaran el proper dimarts 12 de maig. Hi ha successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Ha sigut un cap de setmana negre a la xarxa viària catalana, amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026. I seguim en aquesta plana i parlem de Brians 2, on hi ha hagut una nova agressió. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant la jornada d'ahir. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I parlem, en aquest cas, també encara en plena de successos, de que els Mossos, la policia local de Blanes i la de Lloret han dut a terme aquest dijous al matí un control de taxis a Blanes. Durant l'operatiu s'han controlat un total de 28 taxis i s'han interposat 17 denúncies per diverses irregularitats relacionades amb la documentació i l'estat dels vehicles. I parlem en cultura, ja que precisament abans ho explicàvem, que el conseller de presidència Albert Dalmau ha anunciat avui diumenge des del camp de concentració de Mauthausen que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. En total s'arribarà a les 872 llambordes. Actualment són 759 en 126 municipis. I en futbol, el Futbol Club Barcelona ha confirmat, farà al migdia, la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, l'entrenador s'asseurà a la banqueta contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Bona tarda, amics i amigues oients. I, si ens escolteu en segona remissió, serà la tarda de diumenge, concretament a les 5 de la tarda. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valor humans i cristians i un altaveu per totes les iniciatives que treballen per fer un món millor per a tothom. Avui ens parlarà, en l'espai de monografia, el molt conegut Ferran Cardona, però tenim altres persones, el Jordi Pons, el Ramon Gris i el Miquel Vallcorba. Que sí, que ho heu escoltat bé, el Miquel Vallcorba avui està aquí. I el tema d'avui serà Molins de Rei. Quan s'apaga la llum, el record encara brilla. Després escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.

Sense aquella llum que s'apaga, sense el silenci abans que comenci la pel·lícula, sense compartir històries amb desconeguts, que per una estona deixen de ser-ho. A Molins de Rei, això ja no és una imaginació, és una realitat. Avui ens preguntem, què passa quan desapareix el cinema d'un poble? Què perdem més enllà d'una pantalla? Comença, doncs, un viatge entre records i emocions. I una pregunta que potser ens toca a tots. Molins de Rei, quan s'apaga la llum, el record encara brilla.

0: Bé, amics i amics oients, avui és un especial de tot arreu. És especial pel tema, és especial per les persones que han vingut, que aquí l'archiconocido, ja ho sabeu, és el Ferran Cardona. Però, bueno, ha portat una companya que no vegis, una companyia que no veieu. Aviam, faré una pregunta i el que vulgui la pot contestar. Quin és el primer record que teniu d'anar al cinema a Molins de Rei?
1: Per part meva, el primer record és Can Sabaran.
0: Contesta el Jordi Pons, per qui no el coneix, contesta el Jordi Pons. Endavant, Jordi.
1: Doncs jo el primer record és Can Sabaran, que me'n recordo que els diumenges a les 12 del migdia...
0: A les 12 del migdia?
1: Sí, sí. A les 12 del migdia passaven pel·lícules. I ara, petit, i anàvem allà a veure pel·lícules, o sigui... Això és el primer record que tinc jo.
2: I habitualment, Jordi, en blanc i negre, eh?
1: Correcte, molt correcte, sí, i tant.
0: I tu també hi anaves, Miquel?
3: També.
0: Sí. I a les 12 del migdia?
3: A l'hora de que anàvem tots.
0: Molt bé.
2: De 12 a 2 i després vermutet i
1: cap a dinar.
0: I amb qui anaves? Eh? Amb qui anaves?
3: Amb els amics de sempre, vull dir. En Canet.
0: Vale, molt bé. I tu, quin és el primer record?
4: Bueno, el primer record també ho va ser el Savoy. El cinema Savoy va ser un dels primers records. A l'altre, el Sabaran, hi anava els diumenges, però el primer va ser el Savoy, que estava al costat de casa.
0: L'amic del Savoy és el Ramon, perquè hem de dir noms, perquè clar, aquí hem llançat preguntes i no sabem qui és qui. Sou nous, exacte. Bueno, el Ferran no.
2: El Savoy, deixeu-me dir una cosa... que si el Josep Ballosera ens està escoltant o el Pere Vila, ho recordaran. Anàvem a la sisena fila sempre. Procuràvem ser els primers en comprar l'entrada, entrar els primers al cinema i la fila 6. I encara jo, de vegades, quan faig el programa, li dic, Josep, aquesta pel·lícula és de fila 6.
0: Ah.
2: Perquè és una pel·lícula antiga, no? Vale. I llavors, doncs, bueno, anàvem a la sisena fila.
0: Vale.
2: Una curiositat.
0: Digues, Ramon, digues.
4: Sí, pues, jo me'n recordo molt d'aquell cinema, i tinc un bon record d'aquell cinema, perquè anava amb les meves tietes, i llavors hi havia una cosa de més intimitat amb tots els que anàvem, i a més, sempre tinc una anècdota, que llavors, els hiverns, feia fred, aquí a Molins feia fred. Quan arribava el setembre ja sabíem que feia molt de fred. Llavors, sempre me'n recordaré, hi havia algunes noies, i les dones grans com una àvia, agafaven una graciosa

0: una graciosa Mallorca d'aquestes que hi havia, l'omplien d'aigua, calentona, calentona, i ja havia mitja pel·lícula o que fos, si tenien fred, o al començament se la posaven.
1: Carai, sí, sí. Vaya records, no? Molt sí, bé, sí, molt bé.
2: Sí, no, no, jo al Savoy també hi havia anat.
1: On era el Savoy?
2: Al carrer Carril.
3: Carril, ah, Carril, entrant a l'esquerra com vas sí. cap a l'estació sí. Va ser allà un canvi d'oli i tot això va ser sí. posteriorment
2: després, sí.
3: després, però va ser un gran cinema que hem sí, passat sí. tots per allà
2: tots, tots, sí, tots,
3: no,
2: tots.
3: Jo tinc també un record de quan hi va haver la riada la riuada
2: del
3: 62. Me'n recordo que vam anar allà on hi havia la Falange, a la carretera que et vacunaven sí. i amb la iaia, i després amb la iaia vam anar al cinema. Quina pel·lícula feien? Los Cañones de Navarone.
1: Oh. Ah,
3: encara me'n recordo, tio. Això em va quedar gravat, eh? Des de les iaies, eh?
0: Sí, sí.
3: Anàvem al cinema amb els pares,
1: amb els, pares.
3: Els avis... Vull, sí, sí.
0: A mi la que em va moment... quedar molt gravada va ser Los Diez Mandamientos.
1: Oh, és que era sí. molt bona pel·lícula.
0: La vaig veure...
1: O sigui, hi creguis o no hi creguis, això a banda, però hi ha aquestes pel·lícules que estan molt ben fetes mm-hmm. i una d'elles és Los Diez Mandamientos.
3: I una altra és Ben-Hur. Ah, sí,
1: i Ben-Hur.
3: Va impressionar Ben-Hur,
1: també. Ben-Hur, també.
3: Per l'època que és, de l'any que és, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
2: I el Charlton Heston.
3: Charlton Heston. Stephen Boyd.
2: Que es van donar compte que portava un rellotge. El protagonista, no me'n recordo ara com es deia.
3: Hòstia, sí, sí, un rellotge, és veritat. Abans la gent es fixava en això.
1: Ah, sí?
3: Hi havia batalles d'aquestes de vikingos i coses sí. d'aquestes i anaven amb rellotges i pulseres.
1: Carai. Sí, sí. No és, que, no és que s'hi fes massa, no?
3: En digital ho traiem, ara no. Exacte. Ara no hi hauria problema, però
2: no,
3: en aquelles èpoques...
2: Necessitava molta gent i tal, ara per ordinador ja està. Però és veritat que, de fet, abans és que no hi havia res més. Anaves al cinema, ja està, els diumenges a la tarda, jo me'n recordo que vivíem allà a Cal Llopis i amb els pares anàvem a berenar al riu.
1: A berenar al riu, o sigui, sí. el portàveu fet de casa...
2: Sí, sí,
1: com...
2: sí, sí, exacte.
1: Un pícnic, que et diuen els
3: sí,
1: inglesos.
3: Sí, sí, sí.
2: Anava a berenar al riu i podies banyar al riu. Deien el tanto molt remolins, però
1: ai, sí.
2: podies banyar al riu. L'aigua era claríssima.
3: Claríssima, claríssima. Semblava Andorra, tu.
2: El pare fins i tot es havia banyat al canal.
1: Carai.
4: Sí.
1: Pues amb un canal és perillós banyar-se, no?
2: Sí. Has de saber nedar molt, però això vol dir que l'aigua era claríssima també al canal.
3: Mm. De quins anys parlem, Jordi?
1: Exacte. No diem l'edat que tenim ara, perquè no ve no, el cas, però...
3: Clar, parlant de la riuada i d'aquí...
1: Estem parlant de 60 anys enrere...
2: Sí, de ben bé, de l'any 50, jo soc el 52, doncs del 58-59.
0: Jove.
1: Sí.
3: Sí, sí.
1: Escolteu, i què tenia d'especial anar al cinema abans que no tingui ara?
2: Que abans n'hi havia ni ara no n'hi ha.
1: No, per tant, no hi podem anar. Al cinema de Barcelona, o anem a Sant Feliu, o anem a Sant Vicenç dels Horts, què tenia d'especial?
3: Que era un cinema sol i ara són multisales i això per mi no m'agrada.
1: Tens tota la raó.
4: Sí, no. Sí, és completament diferent.
3: És completament diferent. Més, abans anaves al Savoy, o anaves al Foment, o anaves al...
2: El Garbi, el Versalles, a la Penny...
1: El Garbi
3: la Federació Obrera,
2: també. Jo
0: havia anat molt al Garbi, també. Sí.
1: El Garbi. El Garbi és el Garbi que conec jo. Sí, el Garbi
2: de... De la plaça de la Creu.
1: No, a la plaça de l'Ajuntament. A la plaça del...
2: L'Ajuntament.
0: El Super. Sí. El Super.
1: Ah, no ho sabia.
2: Sí, precisament la meva mare havia fet...
3: Garbi.
2: I de fet de taquillera. Primer el Versalles, el que llavors ho feia, portava el Josep Maria Prat, i després, quan van tancar, va anar al Garbi a fer de taquillera també.
1: Ah, mira.
2: Fins que van tancar, la mare, sí.
1: Molt bé.
0: I a més sempre ens ajutàvem els amics. Què, anem a veure la pel·lícula? Vinga, va, anem a veure la pel·lícula. I llavors, va, arribem més tard, és igual. Com que llavors les passaven dues vegades
4: i no
0: et feien fora. O sigui, si arribaves no a la mitja fora. Pel·lícula, et quedaves allà i la tornaves a veure.
1: Però si amortitzàveu...
3: Ens agradava sí, sí. el cinema.
0: Entrem a les 4 de la tarda.
3: Doblat, ho veiem doblat cada dia.
2: De fet, veure una pel·lícula en cinema no té res que veure a veure per la tele.
1: No, la màgia del cinema no la té. Per molt còmode que estiguis al sofà de casa teva. Creieu, doncs, que un poble... perd part de la seva ànima quan es queda sense cinema?
3: Jo penso que sí, eh?
0: Sí, jo penso que sí.
3: Molins de Rei, amb lo gran que és, hauria de tenir un cinema.
2: Per part de la gent de la nostra edat, sí. Ara, ja quan les generacions posteriors, això ja...
1: Nosaltres, no, si se li donés l'oportunitat...
4: Jo crec que no.
3: Però són pel·lícules recents i bones, també. Eh? Ah,
0: sí,
3: fan,
0: si fessin bones pel·lícules...
1: Ara.
0: Jo crec... Com jo, per exemple, jo quan vaig anar al cinema, vaig anar al Cinerama, allà al Paral·lel.
1: Sí, al Paral·lel.

0: que vaig veure la pel·lícula... La Conquista de l'Oeste. I després vam fer una d'avions que no m'hi he recordat mai com es diu. Però la Conquista de l'Oeste va ser també una cosa especial.
1: Amb panorama.
0: Amb panorama, amb música i tot. I la que dic que eren la d'avions, quan els tiraven, els pataven, els vidres i tot se sentia inclús...
2: Bueno, després del cinema va venir el sonido sense ron.
0: Sí, sí.
2: I era això el que feia.
0: El que feia, bom, pataxis,
2: sí, sí.
0: I ho tenies, ho tenies com si ho tinguessis a sota i vibraves
1: sí,
0: de veure
1: les pel·lícules. Sí, sí, et posaves molt bé en escena, llavors, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Mm-hmm. Recordeu alguna pel·lícula que us marqués especialment?
2: Jo la primera que vaig veure, i era molt petit, va ser Marcelino Pan y Vino.
1: Ah, jo també! Ai, no puc dir-ho, però jo també.
3: Quasi sí, sí, sí.
2: I era el Monrosa, que era allà a la Penny, sí. El cine es deia Monrosa, el gran. Però hi havia un de petit al costat, i allà feien, i era el cinema parroquial, en deien. I llavors allà feien Marcelino Pan y Vino, i pel·lícules Fray Escoba...
1: Ai, també l'he vist.
2: Totes aquestes, de, saps, aquest estil de pel·lícules?
1: Sí, a mi m'hi van portar la mama i la tieta.
2: I recordo aquesta,
1: Aquesta de Marcelino Pan y Vino.
2: Sí, va quedar gravada.
1: A mi també. Però jo era molt petita, devia tindre 6 anys o...
2: Sí, sí, jo també suposo que per aquí.
1: Sí, sí, clar. Perquè és el que teníem.
2: Quinta.
1: I quan vareu adonar-vos que els cinemes desapareixien, què vareu sentir?
2: Tristó.
3: Sí, no? Sí, sí.
0: Molta tristor. No,
4: molta.
0: I moltes coses que se't anaven del cap que havies estat recordant amb el cine. Quan passaves, per exemple, pel Garbi, deies, allà vaig veure aquesta pel·lícula. Allà vaig veure l'altra pel·lícula. Mira, anàvem amb aquest amic, amb aquests altres. Molts amics ja han desaparegut, però bueno, encara te'n recordes. I ara veus i dius, bueno, ara passes pel Garbi, un condis. Pel Versalles, un bloc de pisos. Mm. Pel Savoy està tot tancat. L'únic que hi ha, per exemple, és el Foment, que encara fan ball i fan coses, i dius, bueno, mira, encara ens queda alguna
1: cosa. Mantenim.
0: La Federació, que també ho feien, ara també fan el cinema a la Fresca, que també fan, i almenys te recordes d'alguna
2: cosa. I la Penny també encara en fan.
0: La Penny també en fan. Sí.
1: Però jo la Penny hi veig un problema. La Penny hi veig que està a l'altra, per mi, dit, a l'altra punta del poble. A llavors...
2: Una mica elevat.
1: Sí. Una miqueta elevat per segons...
4: Gran... És pujada.
1: Segons com estiguis, pues, dius, bueno, amb cotxe. Un cop arribes allà, el cotxe te'l menges.
4: Sí.
1: Perquè no hi ha aparcament.
0: Que no el poses dintre el cine.
1: Exacte, mira, una butaca més, no? Com aquell qui res. O sigui, Ramon, ara m'has fet d'això, que quan tu passes pel cine i trobes un súper, o trobes una farmàcia, o trobes un bol de pisos, és un exercici de memòria. No? Perquè dius, això quan jo tenia 7 anys doncs anava amb les iaies, anava amb les tietes, anava amb qui fos,
4: sí.
1: I...
4: de memòria i d'enyorança.
1: Ara.
2: Sí.
1: O sigui que realment torna els sentiments, és tristor.
4: Tristesa.
1: És buidor, ja no sé si és tristor o buidor, Ferran.
2: També podria ser, sí.
1: Perquè clar, tu has viscut d'una manera, amb els papes, amb les tietes, amb qui sigui, amb el Susuncorda, amb els amics, dona igual... Però ara, de cop i volta, t'ha desaparegut un referent nostre, en aquest cas vostre, que és el cinema.
2: Sí, l'altre dia, precisament, estàvem a Can Samarà, en Ramon, te recordes? I comentàvem, aquí hi havia un cinema.
0: Sí.
2: Trist.
0: Sí, trobes, dius, sempre hem de dir, hi havia. Perquè no podem dir, mira, torna a veure un cinema aquí, Molins.
1: Aprofitem la benentesa. Què creieu que podem fer perquè hi hagués un cinema aquí a Molins?
0: No, no fa falta fer un cinema d'últim model, només un cinema que passin pel·lícules. Perquè hi ha molta gent... Els joves, jo crec que fins i tot alguns que els agradi el cinema vindrien a veure el cine. Mm. Per com vol dir-lo vulgarment, per xafardejar.
1: Per aviam què se sent.
0: Què se sent amb aquest... O el papa o la iaia, què sentíeu vosaltres amb aquest cine, amb això? Mm-hmm. Però jo crec que un tindria que veure almenys, encara que fos, no fos a dalt, on està la Penny, ni, però que fos com, per exemple, on està el Foment, que fessin cine, que es poguessin retrobar amb una cosa d'aquestes.
2: No sé jo si el Foment posant una pantalla com fa la Penny... La Penny també fa teatre i també fa altres coses, pastorets, tal. Pues el Foment, no sé, una vegada a la setmana, un divendres o...
0: Jo crec que el Foment hi havien fet cine.
2: Sí,
0: i
2: que n'hi havien fet.
1: Bueno, sí que n'hi havien fet, sí.
2: Sí, no, ja fa molt, però... La Penny, aquella colla del Pere Vila,
1: que parlàvem l'altre dia.
2: Sí, el Pep Berguedà, tota aquesta gent.
1: Exacte.
2: Sí, són fans, el Domènec, tots aquests fan cinema, però ho fan a la millor cada dos mesos fan, passen una pel·lícula. Això no és cada
1: no
2: setmana.
1: És
4: el que passa que part del foment...
2: Que t'acostumis a anar-hi cada setmana.
4: Part del foment, locals on més o menys es pugui fer un cine actualment.
1: Doncs pues escolta, fem una crida...
2: Escolta una cosa, estic pensant jo. El Savoy podria ser perfectament, el que dius tu, un local petitet, acollidor,
0: sí.
2: El centre poble... Exacte. Seria perfecte.
0: Exacte.
4: Falta inversió.
0: I la pel·lícula que la fessin, per
2: exemple... evidentment, clar.
0: I la pel·lícula, per exemple, que la fessin 3 dies, o 2 dies, depèn de la gent que hi anés.
2: Correcte.
0: Perquè llavors diríem, oi, m'he quedat sense cine. No canviar la pel·lícula. Tornar i fer-la un altre dia. Mm. Per exemple, fer-la, a suposar, el diumenge i dissabte no fer-la perquè la gent se'n va fora del poble.
1: Això ja ho sabem, sí.
0: En canvi, fer-la, per exemple, dimarts, dimecres i divendres o dijous, i fer-la... la mateixa pel·lícula, una setmana o dues. Depèn de l'èxit que tingui, canviem la pel·lícula.
1: No, si aquí solament necessitem una cosa. Algun inversor que ens estigui escoltant per la ràdio i que digui, va, posem...
2: Savoy, salvem el Savoy.
1: Exacte, sortim amb una pancarta, salvem el Savoy.
2: El Pere Vila va fer una pel·lícula, un dia, va dir, jo havia vingut molt a aquest cinema, i després va fer una pel·lícula... Des del carrer, la màquina, imagina't tu les màquines que hi ha ara, la va posar al carrer sobre la cera perquè és que no arribava. Si es fotia dintre, sortia malament la pel·lícula.
4: Sí, sí.
2: Vull dir que ja ha fet el Pere alguna cosa.
1: Ah.
2: Hem de parlar amb el Pere, tu.
1: Va, doncs no ho deixem aquí.
2: Va, fem alguna
1: cosa. Va, Ferran.
2: Jo penso que el Savoy és petit, cocató. Sí, clar, si es posessin cadires adequades, sí. Es fes un cinema adequat, acollidor, petit,
0: sí, sí.
2: Però que fessin bones pel·lícules i poder anar tothom...
0: Sí. Jo cinema. Crec que seria...
2: Sí, sí, sí. Rei, tio, que, sí. És que clar,
0: tornaria
2: hi ha poblacions com Sant Feliu, com hi ha el cinema baix, que també està molt vell, o abans era, com es deia aquell, el Guinart.
4: El Guinart.
0: El Guinart.
2: Era un supercine gran que van fer, i ara l'han limitat també a fer 4 o 5 sales, i ara pots veure pel·lícules més recents, més, que no són tan bones, i són amb sales petites, etcètera, etcètera.
1: Jo continuo dient que la màgia del cinema, per molt còmodos que estem en el sofà de casa, no està. O sigui,
4: la màgia de dir anem al cinema...
1: Eh?
2: I això que dèiem, anar caminant al cinema i punt, i no anar, bueno, agafo el cotxe, vaig a Sant Feliu, vaig a Cornellà, vaig a Sant Vicenç.
1: A Sant Vicenç.
4: Sí, o Barcelona, diu.
1: Bueno, clar, o Barcelona.
2: Que totes les poblacions del costat tinguin cinema i nosaltres no.
1: Exacte, hauríem de saber el per què.
2: Però són multisales, us hi fixeu, amb això?
1: Sí.
2: Tant Sant Vicenç
1: I aquí te'n dono la raó. La multisala perd l'encant.
2: I tant.
1: Perd l'encant.
4: Si no pot ser com abans, que al Versalles, que hi havia 1.000 persones... sentades gent dreta als costats.
1: Gent dreta?
2: Sí, sí, ho recordo.
1: Ah, veus, això jo a Barcelona no.
2: Sí. Gent dreta,
1: gent dreta no.
2: Persones, vol dir això, que es venien més entrades, eh?
4: Sí.
2: No el compte.
1: Vale.
2: La gent havia d'estar dreta.
4: I
1: recordeu...
4: tothom fumava.
1: Sí. I quan us veu adonar...
4: Anàvem al ganivet, perdó, per tallar el fum, si no es veia la pel·lícula.
1: Aviam.
2: A Can Samarana es fumava,
1: Jordi.
2: Els altres no, eh?
1: Ah.
4: Can Samarana es fumava.
1: Es fumava dintre el cinema?
4: I el Savoy també.
0: El Savoy quan anaves allà dalt on te deien el galliner,
2: allà sortia de més i de menys. I no érem els joves, eren els abuelos.
0: Sí, sí.
1: O sigui que en aquest cas...
2: Caliquenyos i vinga, va, fot-li.
1: I quan us vareu adonar que el cinema desapareixia, què vau sentir?
0: Jo vaig sentir tristor.
3: Tristor perquè
0: veia que cosa de... que els meus, diguéssim, companys que venien de l'escola més petits, això ja no podrien veure. Ja deia, ja se'n va al cine, se'n va tot. Ara què, veure pel·lícules de bonança per la tele o veure coses així? La tele no era el mateix, ens ajuntàvem a vegades al bar esport, que el senyor Àngel ens deixava entrar de les 7 a 7 i mig o a les 8. Ens deixava entrar, es posava les cadires allà i allà veiem bonança. Però bueno, no era el mateix.
3: No
0: era el mateix que sortint allà...
2: La televisió era petita, llavors.
0: Sí, i llavors agafàvem i no era el mateix. Quan deia la iaia, anem al cine, pum, te s'obrien els ulls.
1: Clar.
0: Llavors... Clar. Però bueno, ens teníem que conformar amb el que hi havia.
1: Amb el que hi havia,
0: i els
1: ja
0: nanos,
1: està.
0: Clar, des que venien a darrere nostre, pues no veien el que és el cine.
4: Ja, de fet, el que va matar... va començar ja a enterrar els cines, va ser el vídeo.
1: Els videoclubs.
2: Sí. va proliferar molt, molts de seguida, i després fixa que van tancar també tots, com sí, van sortir les plataformes, sí, ja els vídeos es van acabar.
1: Clar, jo aquí en vaig conèixer dos, em sembla.
2: Hi havia un al carrer Can Samarà.
1: Ah, exacte, el de carrer Can Samarà, que feia cantonada.
5: L'Història.
0: L'Història, després hi havia un altre davant de la Renfe, de l'estació.
4: Ah, sí,
5: sí.
0: Allà aquell també era molt gran. I després hi havia un altre...
4: Allà a l'Incresa.
0: A l'Incresa.
1: I després n'hi havia un altre, per allà on viu el Francesc, espera't, al carrer... A la Llave d'Oro.
0: A la Llave d'Oro.
1: Allà n'hi havia un altre.
5: Ara no ho recordo.
1: Sí, allà n'hi havia un altre.
4: Clar, que de moment...
2: Però quan van venir les plataformes es va acabar el vídeo de tot i volta. Sí.
1: Llavors, què penseu? Que les plataformes han substituït el cinema o és una experiència completament diferent?
2: És un tema econòmic.
4: Sí.
2: Guanyen
4: sí.
2: molts calés, crec jo, eh? Totes aquestes plataformes guanyen molts calés.
4: Guanyen calés i, a més, paguen diners perquè s'emetin, o sigui, si pel·lícules, sèries, tot això, paguen molt més, i les productores i la gent que fa les pel·lícules, doncs clar, cobren més diners.
1: Vale. O sigui que com ho tenim per enganyar algú de que ens faci un cinema aquí?
2: Complicat.
1: Bueno, podem parlar amb el Pere Vila, però...
2: Pere, a veure, quin
1: no sé si l'enganyarem.
2: Si ell coneix el mundillo.
4: Sí, llavors, tota la vida s'ha dedicat a això.
2: A mi ens diu, home, jo no... Pues però aneu a parlar amb aquell.
0: Aquest pues, camí, ja, ja
2: us
0: obre, agafeu
2: us
0: aquest
2: un camí.
0: Camí,
2: no?
1: Pues aquí són cinc persones que volem un cinema.
2: Sí.
1: Vale? Bueno, som cinc aquí, però més, a darrere n'hi ha tres, eh?
2: Sí, som vuit.
5: I n'hi haurà més
2: vuit.
5: A fora.
1: I n'hi haurà més sí, a fora, sí, sí.
0: Jo crec que n'hi haurà més a fora.
1: I el David Rius encara també el vol.
2: A Olesa en teniu, David, o no? De cinemes. Un. Així, així.
5: Bueno.
1: Molt malament.
2: Allà la passió, eh? La passió sí que a Olesa és... Això sí, almenys dos mesos a l'any, eh?
1: I què representava el cinema com a punt de trobada social al poble?
5: Com una finestra al món, vull dir, veure coses que no es veien habitualment.
2: Sí, les veies amb el Nodo, no?
1: Miquel? Sí, sí, sí. Oi, el Miquel amb el Nodo, Ferran!
5: Sí, jo ho mirava tot, el Nodo m'agradava, la veritat és aquesta.
4: Quan, em volia
2: quan
4: fer
2: el Franco
4: veure...
2: inaugurava sí, sí, pantans sí, sí, i tot això, tot. No?
5: Sí, sí.
4: Home, va ser una cosa bona per Catalunya, els pantans, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, jo, poca jo broma.
2: Ara que estan plens, eh, nen?
1: Sí, sí. Poca broma, Jordi. Sí.
4: No, no, però això era el que...
2: I llavors quan jugaven a futbol sempre hi havia el Real Madrid. Això sí,
5: sí,
2: eh?
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I per què serà?
2: El Real Madrid ha ganat la Copa d'Europa com, eh?
4: En blanc i negre.
2: En blanc i negre, això sí.
1: És que el Ferran ja posa aquella veu que posa ell, eh?
2: La majoria de copes, eh? En blanc i negre, tenen, eh? El Real Madrid.
1: I creieu que les noves generacions estan perdent alguna cosa important sense aquests locals?
4: Sota el punt de vista nostre, sí. Sota el punt de vista d'ells...
5: Segurament que...
2: S'hauria de preguntar, Jordi, a veure què opinen.
4: S'hauria de preguntar i a veure què. Però jo amb aquestes pistes som crec, bastant pessimistes.
0: Jo crec que ells no saben ni el que és el cine. Ells només saben el que és el mòbil...
4: I ja està.
0: I alguns així una miqueta més grans... el que és el cine, però
2: les plataformes.
0: De cinta, exacte.
1: Mm. Ah, sí, perquè no anem a dir noms, perquè no podem fer spoilers, però plataformes, estic segur que tu li parles amb un nano de 13 anys, no cal que sigui massa gran, i et coneix les plataformes, eh?
4: Sí, sí.
1: Vull dir, clar, això seria, a part d'algú que vingués un mecenes, que sí, que el necessitem, a part de tot això, algú interessat a transgredir i a ensenyar, que ensenyem a jugar a handball o a juguem a patinar, pues també, pues com les noves generacions, algo, un llegat, espera't. Sí. Un llegat que estem deixant a les noves generacions. No seria això? Però clar, per tot això tenim moltes idees nosaltres, estimats idees, amics, sí. Però hem de partir de la base.
2: Però tot és aquí.
1: Ah, exacte. Diu el Ferran, tot és aquí. Ja us podeu imaginar què ha fet. Ja us podeu imaginar què ha fet.
4: No, de fet, els diners, desgraciadament i per pena, és el com mou tot.
1: Sí.
0: Sí, posar diners sí que posarien, però després a la que no trobessin un benefici, com va passar aquí.
1: Però potser pensem un benefici molt elevat, i no cal, perquè per un somiador, ara jo, sí, per exemple, que jo somio sempre, eh? Però per un somiador no cal tan elevat. a veure, tu pots pagar factures, no? Pots pagar això, pots pagar això, pots pagar un dia anar a dinar allà on sigui. Bueno, doncs ja en tenim prou. Si a part podem fer aquest gesto per poder passar a les noves generacions una experiència que vam tindre nosaltres, els avis, els pares o el que sigui, perquè ara ja som pares, avis i de tot, doncs no estaria malament.
5: No, ja n'hi hauria prou, ja.
1: Que sí?
4: Tornant amb el del Savoy, que estem parlant, jo crec que els inversors d'avui en dia, és el que hem dit abans, ho fan, inverteixen, però per fer uns guanys.
5: Mm-hmm. Sí.
4: Clar, si volen que els guanys... Primer, ja ho estudien. Miren, a veure si faran guanys. Si no, ja no inverteixen. Si veuen que hi ha possibilitat que sigui un melancoli d'aquests que va, vinga, fem, aviam, també podria estar...
1: O sea, aviam, la pregunta que l'acabes de contestar, què caldria perquè el cinema tornés a un poble com a Molins de Rei, i a més si ho veiem possible, el que caldria primer de tot, què és? El money.
2: Sí, vale. Sí. Inversió.
1: Inversió, mm-hmm. Una inversió. I vosaltres creieu que pogués ser possible trobar aquest somiador, aquest boig, o aquesta boja, que...
0: Jo aquí faig una crida a l'Ajuntament.
5: Ui.
0: Que també pot ser de que ells, per exemple, diguéssim, no n'hi ha per tirar coets com tiren coets, com fan aquestes festes que són maques, però diguéssim, si posem tants cèntims aquí, per què no reobríssim el cinema? El Savoy, que ho tenim tot.
1: És que potser ningú els hi ha demanat.
6: Tenim la base, que és la sala.
0: Exacte, que és la sala.
2: S'ha de remodelar i punt.
0: S'ha de remodelar una mica, es posa una mica, quatre cadires per provar, no fa falta sofàs d'aquests com els que tens a casa.
5: No.
0: Però...
4: És que el Ramon diu de l'Ajuntament. Però que l'Ajuntament...
0: Si
4: quants
0: fas...
4: anys portem que nosaltres reclamem la segona residència nostra?
0: Bueno, però això ja són coses que té que fer l'Ajuntament.
2: La començaran, però quan l'acabaran, Jordi.
0: Però això, que, això ja és cosa de l'Ajuntament.
1: Bueno, això és una cosa de la part, això, que aquí no tenim res a veure. Això.
4: Pressupostos.
0: És cosa de l'Ajuntament i de la Seguretat Social, tot això. Sí. Però l'Ajuntament sí que podria... Sí que podria fer... Sí que podria fer... posar uns cèntims i dir, bueno, anem a provar-ho.
1: Però potser no se li ha acudit perquè ningú se li ha ocorregut fer una plataforma.
0: Exacte.
1: Per això. Per tant, d'aquí podria sortir una plataforma.
0: Exacte.
1: pel cinema a Molins de Rei.
0: Per això jo els dic a tots els oients que podíem ajudar una mica i apretar-li les clavijes, que dic jo, aviam si almenys tinguéssim una petita ajuda de l'Ajuntament. Parlar, com diu el Ferran, amb el Pere Vila i dir, bueno, doncs mira, per aquí podríem anar. I llavors trobaríem una cosa.
2: No sabem on anar, però el Pere sabria.
1: El Pere, sí. Jo penso que el Pere sabria el Pere, sí. Els
2: jo
1: contactes.
2: Jo no puc, però aneu a parlar amb aquest.
1: Exacte. O potser fora de Molins. Jo què sé.
0: Sí, allà on fos.
1: No. Allà on fos. Bueno, ja tenim engegada la nova plataforma.
2: La plataforma. Falta la pancarta.
0: Exacte.
1: Bueno, aquí tenim tres senyores que estan molt callades, que ja els hi farem fer la pancarta.
2: Per exemple.
1: Són les esposes dels senyors que esteu escoltant, eh? L'esposa del Ferran, l'esposa del Ramon i l'esposa del Jordi, que es diuen...
7: Maria Dolors.
1: No sé si ho sentiu. Maria Dolors...
7: Mari Carme.
1: Geni. I com o no, la Geni. Vale? Si poguéssiu tornar a encendre una última sessió, quina pel·lícula passaríeu?
2: N'hi ha tantes.
5: Una d'antiga, segur, però...
2: Tornem a Ben-Hur, Miquel, o què?
5: Sí.
0: Jo les hi he
2: tornat. Amb la carrera de les quadrigues,
5: sí,
2: allà.
5: Sí, amb la sala i tot
2: això. És espectacular.
1: Ui. Bueno, ja ho sabeu. El Ben-Hur, los 10 mandamientos, Jordi, va.
2: Això són bíbliques totes, eh?
1: Sí. Exacte.
5: Sí. És que van marcar molt.
2: Sí. Amb algun, algun western, també, no?
5: També.
2: També és un clàssic, eh? Un western. Sí. Conquista de l'Oeste, que ha dit el Ramon.
4: Una mica més cap aquí, el Mario Puzo, per dir.
2: També, Jordi.
5: Sí.
2: O qualsevol Casablanca,
5: també.
2: També. I qualsevol del Hitchcock, també.
5: També.
0: Viendo bajo la lluvia, també era maca.
1: Mira que han sortit, de pel·lícules. Mira que han sortit en un moment.

0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
1: les bones i males notícies.
2: Bé, aquest mes va molt carregat, eh? El mes de maig és el mes de Maria i hi ha moltes coses per fer. Dins del món de la vida de la comunitat, el sagrament de la unció dels malalts. El proper diumenge 10 de maig a la parròquia i dissabte 9 a la capella de Sant Isidre, dins de la missa, s'administrarà aquest sagrament a les persones que prèviament ho hagin demanat en el despatx parroquial. Que no cal que tinguis que passar una operació el dimarts de la setmana que ve, val? Vull dir, que et trobis malament o que simple i llanament pues, hi creguis en aquestes coses, val? Després també hi ha un pamboli solidari. El dia 5, com sempre, es farà el Pare Manyanet, val? I aquest any tot el que es recolecti serà per l'Església Necessitada.

El camí continua. Dissabte 9 de maig, a les 10:30, de 10:30 a 12, per ser més exactes, dins d'aquest espai de catequesis d'adults, un cop al mes es compta amb la presència de mossèn Xavier Jarné, biblista i traductor d'evangèlits. Ens explicarà el concepte de l'aliança. Recordem l'aliança de Déu amb Noé, Abraham i Moisès, i les paraules de Jesús que diu el sacerdot a la consagració de la missa. Preneu-ne i beveu-ne tots. Aquest és el calze de la nova i l'eterna aliança. Aviam, escolteu bé tots, eh? Hi ha un pelegrinatge a Lourdes per malalts, del dia 25 al 29 de juny. L'Hospitalitat de Lourdes del Bisbat de Barcelona organitza aquest pelegrinatge. Les persones malaltes que el vulguin anar-hi es poden posar en contacte amb el despatx parroquial. Igualment, un grup de joves de la parròquia i mossèn Vicenç hi aniran com a voluntaris. Sabeu que la paraula voluntaris no és una altra cosa més que demanar dos mans. Llavors, falten mans. Falten mans, encara que hi hagin sortit el grup nostre de joves, encara que cap davanter hi vagi el mossèn Vicenç, necessitarem mans. Apunteu-s'hi. És del 25 al 29 de juny. Sí que és veritat que si sou joves, millor que millor, val? Perquè pots aguantar un malalt, depèn com tinguem l'esquena, igual no hi podem anar-hi. Però si podeu físicament, que us trobeu bé i així, doncs ja sabeu, animeu-se cap endavant i del 25 al 29 de juny, val? Us hi esperem a tots.

0: Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable i el meu pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi, el pare la talla, i la que dona fruit l'esporga i la neteja perquè encara en doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu amb mi i jo amb vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu amb mi. Jo sóc el cep i vosaltres, les sarments. Qui està amb mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora, com ho fan amb les sarments, i s'asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu amb mi i el que jo us he dit queda amb vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu i ho tindreu. La glòria del meu pare és que vosaltres deu molt de fruit i sigueu deixebles meus». Jesús és el mitjancer per excel·lència entre el Pare i cadascun de nosaltres, entre la realitat de Déu i la realitat humana, en tot el seu conjunt i també en la història de cadascú de nosaltres. Jesús és Déu fet home, humà. És l'humà que, després d'una història de contínua i plena donació, expressant l'amor incondicional i infinit de Déu, fa que la humanitat com a tal entrem en el cor de Déu. És per això que només si estem units a Jesús, és a dir, només si deixem que el seu esperit, d'una forma o una altra, faci que tota la nostra humanitat sigui expressió de l'amor que brolla del cor de Déu, aleshores realment portarem aquell fruit que, com a deixebles seus, estem cridats a portar. La glòria del meu pare, diu Jesús, és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus. Seguir Jesús, fer el discipulat, això no s'acaba mai. És una actitud constant d'estar al costat, al darrere i dins de Jesús mateix, mai al davant. Mirar cap a Jesús, aprendre de Jesús, escoltar Jesús i, a partir d'aquí, fer que allò que Jesús ens diu, ens dona, fet vida en nosaltres, porti el fruit que està cridat a portar. I això és la glòria del Pare. És a dir, si vivim així, si portem aquests fruits en nosaltres, la llum de Déu, la plenitud de Déu, l'Esperit Sant, que aleja sobre aquesta nostra humanitat de la qual en formem part, es veurà. Serà manifesta, perquè el misteri, la realitat de l'encarnació continua. I la missió de Jesús realment es veu que va endavant a través també de la vida de cadascun de nosaltres. Ell és el cep Jesús i nosaltres som les sarments. Deixem passar la seva vida a través nostra, però per donar-la als altres l'hem d'acollir primer i l'hem de donar. I això és un moviment dinàmic que no s'ha d'aturar mai. Oberts sempre cap a la font i a ser canals que fan que qui té set d'aquesta aigua la pugui trobar a les nostres vides i a les nostres paraules. Si vivim així, trobarem, com va trobar Jesús, Jesús històric, dificultats, incomprensions, trobarem la creu i la portarem amb ell. És això al que es refereix Jesús quan diu que el pare esporga i neteja la sarment que dona fruit perquè encara en doni més. Déu no vol que patim per patir, ni vol que patim. Déu vol que tinguem vida i la tinguem en abundància, que donem vida i la donem en abundància. I això ho podem fer a la mesura que tenim el cor net, el cor pur, ben esporgat. Un cor que no dificulta, que no fa de filtre, aquesta aigua que ens ve del Pare a través de Jesús, aquesta aigua plena d'esperit, sinó que és una esponja neta, és una boca oberta que deixa passar tot allò que rep. I ho fa passar en aquest cubell, en aquest recipient que som cadascun de nosaltres i que ens oferim als germans en el nostre temps i en l'espai on ens toca viure.
1: En un moment que els conflictes armats proliferen i la carrera armamentista agafa embranzida, les confessions religioses s'apleguen a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per demanar la pau. El grup d'ecoparròquia de Molins de Rei s'adhereix en aquesta convocatòria i convida a tothom a sumar-s'hi. Les persones de la parròquia de Molins que vulguin participar-hi ens trobarem a les 5 i quart a l'estació de Renfe per anar-hi totes plegades. A veure, us he dit l'hora, però no us he dit el dia, per tant, malament. És dijous 14 de maig i això durarà des de les 19 fins a les 20:15. Però recordeu, dijous 14 de maig i les persones que hi vulguin anar-hi, doncs ens trobarem a l'estació a les 17:15.

I avui hem parlat de cinemes. Però, en el fons, hem parlat de nosaltres. De com compartíem històries, de com un poble s'asseia junts a somiar. Potser el cinema no era només una pantalla. Potser era el lloc on ens reconeixíem, els uns en els altres. Ara la llum s'ha apagat. Les butaques són buides. Però els records encara hi són. I la pregunta queda a l'aire. Volem que tot això sigui només passat? O encara som a temps de tornar a encendre la llum? Molins de Rei, quan s'apaga la llum, el record encara brilla.

0: Com heu vist, estimats amics i oients, avui no s'ha fet el comiat d'entrevista, perquè ens ha tocat tant els sentiments a tots plegats, que, bueno, he anat directe. Bé, no sé si volíeu afegir alguna cosa més de lo que s'ha preguntat. Si voleu dir quelcom més, no?
1: Jo només voldria dir que ojalà es trobés el que hem parlat d'un inversor i es pogués tornar a lo d'abans, que no es torna a lo d'abans, però ojalà s'hi pogués tornar.
2: Sí, hem de posar fil a l'agulla.
1: Sí.
0: Jo exacte. Sí.
3: Nosaltres hem tirat el guà, aviam qui el recull.
0: Vale, doncs va. Sí. Tots a una. Bé, benvolguts amics, aquí acabarem el programa d'avui, donant primer de tot moltes gràcies a tots els que heu participat, el Ferran, el Ramon, el Jordi, fins i tot el Miquel Vallcorba, que avui sí que ha sigut festa gran, que suposo que el Ferran el deu haver enredat, perquè si no, jo sóc incapaç.
2: No, eh? Li agrada el cinema, ja ho he vist. Oh,
0: Això sí. Bé, així acabem, doncs, el programa d'Obrint Camins, que ha estat possible gràcies aquí al senyor David Rius, aquí a l'expert, vale? A tots els nostres convidats i una servidora, Anna Maria Ribas i Merino. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bona setmana. No vull deixar el programa sense abans dir-vos que el dimecres que ve reconduirà el programa l'Àngel, Veumala i Reventós. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. A terra, a l'aeroport del Prat, l'activista de la flotilla Saif Aboukashek, deportat aquesta matinada per Israel. L'activista catalano-palestí de la Global Summit Flotilla ha fet una atenció als mitjans només a arribar a l'aeroport i ha explicat per què seguiran manifestant-se. L'escoltem.
2: Que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días, que aquí, en nuestros territorios, deja de haber complicidad, que los barcos que llevan armas a este gobierno genocida dejan de pasar por nuestros puertos. No nos vamos a rendir.
1: També en aquesta detenció ha assegurat que no són herois i anuncia que se sumarà a la flotilla de nou a Turquia. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. I els 14 passatgers espanyols evacuats pel creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals hi ha 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on han d'iniciar la quarantena. Els passatgers que estan al vaixell són asimptomàtics, segons ha explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I anem cap a casa nostra i repassem el temps, ja que sembla que tindrem ruixats de tarda de diumenge. Marc Jauregui-Zar, bona tarda.
3: Hola, què tal? A mitja tarda hem tingut l'arribada de precipitacions entrant per la franja de Ponent i que han afectat també a punts de les Terres de l'Ebre i també del Pirineu i Prepirineu més lleidatà. I a mesura que la tarda ha anat avançant, aquests ruixats han avançat per la Catalunya central i també afectant a punts de les comarques de Tarragona. I de fet, en els propers minuts no descartem alguna gota arribant al litoral i prelitoral central. Tot plegat amb unes temperatures del migdia que han passat dels 25 graus a molts punts a l'interior de les Terres de l'Ebre i també comarques de Girona, per exemple, Vinebre, Pantada, Siurana o també la mateixa Bisbal d'Empordà. Demà dilluns al matí, molt sol i a la tarda, augment de la nuvolositat amb ruixats que quedaran restringits sobretot a la zona del Pirineu. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: I en cultura, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca ha tancat la 22a edició, avui diumenge, amb una participació de 8.500 persones, 700 professionals del sector musical acreditats i més de 60 actuacions. L'edició d'enguany ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. I seguim en plana cultural, ja que gegants i castellers han mobilitzat els carrers de Lleida en el marc del tercer dia de les festes de maig. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional castell de focs. I en futbol, el Futbol Club Barcelona juga aquesta nit a les 9 del vespre contra el Real de Madrid, un partit que es poden jugar la Lliga. Fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
8: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
9: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bona nit. Passen uns pocs minuts de les 9 i tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, amb moltes ganes de començar una nova hora de ràdio amb vosaltres.
1: Aquesta hora ve carregada de música, de continguts que hem anat preparant durant la setmana i també, com sempre, doncs, aquell punt improvisat que fa que el programa sigui diferent als altres.
0: Avui, com no, el format canvia, amb una mica de respecte dels altres dies.
1: Bueno, tant si ens escolteu des de casa, des del cotxe o des de qualsevol racó, gràcies per ser-hi, de veritat, i perquè aquest programa també té sentit gràcies a vosaltres, perquè si no, no el faríem.
0: Anirem avançant amb el ritme, combinant seccions, descobrint la música que potser encara no coneixeu, i deixant un espai també sí, perquè passin coses en el directe.
1: Així que poseu-vos còmodes i poseu el volum.
0: I prepareu-vos perquè això tot just comença.
1: Som
0: el
1: tu,
0: Conrad,
1: el Conrad i jo, la Lia.
0: Sí.
1: I això és Joves en Antena.
0: Bueno, bona nit, Lia.
1: Bona nit, Conrad.
0: Com estem?
1: Bé.
0: Bueno, avui... Que estrany, tenim un programa, doncs, molt especial.
1: Sí, no és que haguem canviat les seccions.
0: Si ens seguiu a les xarxes ja ho sabreu.
1: Però com que no ens seguiu, pues, aleshores no passa res.
0: Lia, has de parar d'amenaçar, que la gent cada vegada ens segueix menys. Mentida, però bueno.
1: No és veritat, sí, ens segueixen de bon
0: bueno,
1: principi.
0: Abans de res, faré el que vaig dir la setmana passada, que és això mateix. Faré els tres enigmes que proposa Turandot... Vale? I, bueno, el que farem és que la setmana que ve el solucionarem. Ho vaig prometre la setmana passada i avui toca complir-ho. El primer enigma de Turandot, com ja us vam dir la setmana passada, és: en la nit fosca plana un fantasma irradescent que desplega les ales sobre la humanitat. Tothom l'invoca, però desapareix amb l'aurora abans de renéixer en el cor per morir de nou cada dia. Li ha alguna idea?
1: No.
0: Bueno, és que són rebuscades, també, eh? Bueno, ningú ens ha respost per les històries. Oh, que raro.
1: Que raro. Novetat.
0: La resposta del primer enigma és l'esperança. Segon enigma. Brilla com la flama sense ser-ho. Si et perds o mors, es refreda. Si somies, la conquereix. Aquesta és bastant més fàcil.
1: He vist el resultat abans, el puc dir?
0: Va, digue'l tu.
1: La sang.
0: Molt bé.
1: És que ho veig en el teu
0: fut. D'on l'has vist? Ah.
1: En el teu
0: fut. Bueno. I finalment, el tercer enigma. Gel que t'inflama i que amb el teu foc encara gela. Si et vol lliure, et fa ser més esclau i si t'accepta com a reu, i si t'accepta com a esclau, et fa rei.
1: Ni idea, podem seguir el programa.
0: Turandot. Però això també ja és complicat per... Depèn de si te l'has vist o no.
1: Okay.
0: Bueno, seguirem amb el programa, però primer us volem presentar dues sintonies que estrenem avui. Aquesta sintonia és per les entrevistes, que avui l'estrenarem... I aquesta altra, ara us explicarem per què és.
1: I aquesta és com per les preguntes així més express, no? Preguntes
0: sí,
1: ràpides.
0: Aquestes dues sintonies i totes les altres les ha fet el meu pare, que encara no havia li havia donat gràcies, que des d'aquí li vull donar les gràcies. I ara sí, podem començar l'entrevista.

0: avui deixem de banda les seccions habituals, no?, per centrar-nos en una cosa molt concreta.
1: Sí, avui tenim amb nosaltres un grup que és emergent, que està començant a fer rebombori.
0: Sí, avui ens acompanyen un grup que ve amb ganes de, doncs, explicar-nos el seu projecte, i obligats una mica també.
1: Parlarem de com van començar, com creen la seva música i també de tot el que hi ha darrere del grup.
0: Així que si us agrada descobrir música nova, bon, això ens interessa, no?
1: Avui, a Joves en Antena...
0: L4.
1: Un aplaudiment per ells, si us plau, que estan avui amb nosaltres. Bueno... Què? Liam, no t'enfadis.
0: És que m'espanta que posis aquí de cop els aplaudiments.
1: Ja, bueno, Liam, creativitat.
0: Vale.
1: Bueno.
0: I bueno, aquí tindrem també, mentre parlem amb ells,
1: sí,
0: tindrem, doncs...
1: El seu últim àlbum.
0: Sí, la sensació del seu àlbum.

0: que estigueu aquí amb nosaltres també. Llavors, d'on ve el nom L4? Perquè tu dius L4 i penses en el metro.
1: Pensa en el metro.
2: Correcte.
1: Correcte,
0: us veu conèixer allà?
3: T'ho vaig dir, Conrad.
0: No. Ja, però vull que m'ho expliquin ells.
1: Sí. O sigui, nosaltres vivim tots al voltant de la L4, al voltant de Joanic i Verdaguer. Llavors, no sé, semblava apropiat. Com que això, no fem música en català, també volem buscar un nom una mica que es pogués dir en tots els idiomes, i depèn de com ho interpretis, doncs ho dius diferent, i també em sembla bé. Així que...
0: Que guai. Mix.
3: Sí, i una pregunta. Com definiu el vostre so a algú que no us ha escoltat mai? Vull dir, així com ràpid? O
4: bueno, tenim nosaltres un estil indie pop rock, així... Creiem que és... És un estil que no es fa gaire aquí a Catalunya, per això creiem que és una mica especial. És això, creiem això.
0: I com va sorgir la idea de fer un grup? Perquè ens heu dit que viviu a prop, però com us veu conèixer i va sortir la idea de, va, doncs, anem a fer un grup?
1: Sí, nosaltres ens vam conèixer tots. Bueno, ell és el meu germà. Hola, em dic Alba, jo.
4: Jo sóc el Roger.
2: Jo sóc el Marc.
1: I ens vam conèixer perquè, o sigui, tots anem a la mateixa escola de música, hem anat sempre des de petits, llavors un dia allà ens vam posar en un grup i a poc ens vam anar afegint fins que ho vam fer com oficial. Mm-hmm. I ja està, o sigui, va ser com ens agrada tots la música, estem fent música, volem, o sigui, tant de bo ens dediquéssim a això, llavors doncs...
4: Sí, i fa uns 2 anys més o menys va ser quan vam decidir, doncs, portar-ho una mica més serio i vam començar a buscar més bolos,
1: a fer música,
4: a gravar les cançons. Sí, sí.
3: I doncs, bueno, a veure, això és una pregunta com més de fa o no fa tant, però recordeu el primer cop que vau tocar junts o el vostre primer concert i com va anar? Va haver algun fall o alguna cosa?
2: O sigui, recordem el primer que vam tocar el 6 com a L4 ja, no? De grup com oficial que estàvem treballant, però realment el nostre primer concert érem el Marc, el bateria, jo i l'Alba, i això sí que no recordo gaire perquè, bueno, segurament seria terrible.
1: És terrible, sí, terrible vol dir terrible, però bueno, per algun lloc es comença, no?
2: Sí, clar. Però bueno, el primer concert del 6 ja jo crec que bastant millor, no sé.
1: Poc a poc.
0: Sí, de mica en mica s'omple la pica, com diria la meva àvia. Bueno, o el meu avi, no sé qui ho diu això, molta gent de la meva família en si. I qui va ser el vostre, com, la vostra font d'inspiració a l'hora de començar tot això? O sigui, com vau decidir l'estil i qui va ser el màxim representant?
1: Sí, nosaltres tenim com... Clar, individualment som 6 persones, llavors tenim estils diferents de música, però sempre com... I personalitats molt diferents, però convergim en certs artistes que sempre són pop-rock, indie i així folk. La majoria són estadounidencs o britànics. No sé, en clàssics. Jo què sé, The Cure, Oasis...
2: Realment, per haver-nos conegut així com de forma natural, sense que, vull dir, no érem amics abans de començar el grup, ens hem fet amics a l'arrel del grup, realment no som tan diferents per lo que podria haver sortit, crec.
1: Clar, bueno.
2: O sigui, tenim punts en comú, que és l'important.
1: Sí.
3: Pues, a veure... Què diríeu que us diferencia dels altres grups emergents?
4: Bueno, creiem que, doncs, això que hem explicat abans, que fem una música bastant diferent, i tot i ser el contingut, bueno, que fem les cançons en anglès, és...
1: La nostra inspiració no és com... sobretot no per res, o sigui, no és perquè no respectem ni ens agradi la música catalana, però vull dir, les nostres inspiracions són... més estadounidenques o britàniques, com hem dit, i llavors ens és com més fàcil com tirar cap allà, que en comptes de com que aquí a vegades, doncs, la música, no sé, canvia com, és diferent.
0: Llavors... Va ser per això que veu decidir fer música en anglès, no, suposo?
1: Sí, o sigui, va ser com més natural, perquè, clar, no, no, perquè... no sé escriure d'una altra manera.
4: Sí, per exemple, els

0: referents que escoltes doncs, ho fan d'alguna manera, d'alguna manera ho intentes com imitar o copiar una mica dintre del que és doncs, l'art que és totalment diferent cadascú, però és això.
1: Bueno, jo, un segon,
2: digues.
1: Una aportació, que jo, de fet, crec, o sigui, opino perquè jo no escolto música en català, o sigui, molt poca. Jo opino que si haguéssiu començat a fer música en català, ara no crec que estiguéssiu aquí, perquè jo us vaig començar a escoltar, perquè a mi, bueno, això que heu dit, oh, I see is the cure, és el que jo escolto, i aleshores us vaig escoltar i vaig dir, pues mira, que guai. O sigui, us vaig trobar per xarxes i vaig dir, vale, vaig a escoltar-los. I, pues, aquí estem.
2: I... Llavors, entenc, Alba, que tu fas les cançons, no? Les...
3: Per ara, o sigui, sí. Sí.
2: Les escrius tu i què et bases per crear-les?
3: Pues la meva vida, sigui el que sigui. Com... O sigui, jo personalment, com és un procés que no és com que decideixo un dia, va, és avui el dia que vull fer una cançó, és com que vaig fent. Tipo, el meu dia a dia és com... Jo que sé, penso en una cosa, doncs l'apunto i en algun punt serveix com a inspiració per fer una cançó. Veig, escolto una cançó i dic, ah, m'agrada aquest vibe, vull tirar cap aquí, llavors.
0: Sí. I el que hem fet per, doncs, l'àlbum que és The Woods, doncs, ho hem gravat nosaltres, no ho hem gravat en cap estudi, sinó ho hem fet com en una mena en home studio,
3: que és a casa seva,
0: a la seva habitació, a l'habitació del Marc.
4: Dir-li home studio és ser molt generós, però...
3: Sí.
0: Bueno, però ens apanyem com podem, i doncs amb els coneixements que sabem, i, bueno, és això. I ha sigut així.
1: I doncs, bueno, i una pregunta que així, que arrel d'això de que tu el vas dir que escrius les cançons o la majoria o totes, doncs el que pregunto és com, tu fas la lletra o també fas tot, o sigui, tipo, la música,
2: composes
1: la base,
2: tu?
1: Exacte, tu escrius la lletra, sí. O composes tu també?
3: O sigui, jo fas la cançó.
1: Vale, o sigui, en la seva totalitat.
3: Bueno, no, a veure, després la portem, o sigui... Si jo tinc la idea, la inspiració i tal, la portem a la banda i tothom opina i tothom, saps? Després ja la muntem, sencera, perquè o sigui, jo estic amb la guitarra, saps? Perquè...
2: Sí, tu portes el teu, sí. I llavors doncs, cadascú
3: tothom
2: va afegint el seu, no?
3: Exacte.
2: Vale. Llavors, no feu mai una partitura sencera? És que no sé si
3: jo no sé llegir ni partitures, eh?
2: Vale, doncs ja res.
3: No.
1: O sigui, tu tens... És una pregunta, et vens amb la lletra apuntada i tens com el ritme tu pensat?
3: No, jo toco, o sigui...
1: Però això és una guitarra, no?
3: Sí.
1: Vale.
3: Sí, o sigui...
4: Sí, són notes de veu, no?, quasi tot.
3: Sí.
4: En plan, amb guitarra i veu,
3: sí,
4: ho graves amb el mòbil,
3: sí.
4: I després ho anem portant i ho anem transformant al format del grup.
3: Amb pompes i coses així.
0: Exacte.
3: Com no és res molt tècnic,
4: saps? Sí, és molt informal.
3: És molt informal.
2: Que guai.
3: Si ningú ha estudiat com... Ah, no sé... No, ningú ha estudiat res d'això.
0: No,
3: hem anat a l'escola de música i tothom s'ha estudiat el que vol a casa seva, però exacte, no és una cosa que...
4: Sabem tocar, però a dures penes, vull dir... Ningú sap llegir una partitura... Bueno, potser el Roger sap una mica més.
0: Una mica, res de res, però... bueno, tema solfeig, tema...
3: Res, zero mai.
0: Això tècnic, no hem anat mai a una escola així, com oficial...
3: O no ens hem esforçat suficient.
0: Exacte. Bueno, i també tenim, que realment encara no ens podem dedicar a això, llavors no tenim potser el temps per doncs, aprendre
3: més.
0: Exacte.
2: I quina cançó creieu que us ha costat més especialment a tirar endavant? O sigui, de totes les que heu fet, no cal que sigui la de l'àlbum.
4: Mm-hmm. Jo crec que de les primeres, no?
3: Sí. Brody, després també, Make It Harder.
4: Sí, sí, Make It Harder potser perquè la vam començar a gravar molt al principi.
3: Sí.
4: I no teníem gens d'experiència pues, autoproduint-nos i sí, composant i tot això. Llavors va ser com la cançó una mica de test.
3: Assaig-error.
4: Sí.
0: Sí.
3: Llavors vam fer 80 versions i clar, cada una pitjor, saps? Llavors al final, perquè el Marc tampoc ha estudiat res de producció ni res, doncs ho ha après ell. Llavors, doncs això, que a mesura que anava aprenent, pues, ha millorat el tema.
4: Sí, però al final no ha sigut per la cançó en si, sinó per el moment en què la vam fer.
1: I de les vostres cançons, teniu alguna com que us agradi més de totes? Vull dir, en general?
0: És que és una mica complicat triar perquè, no sé, són les teves creacions.
3: Són els nostres fills.
0: Sí, exacte.
4: I crec que cadascú té la seva diferent.
3: Sí, sí.
4: No?
3: A veure, mai falla el nostre primer single, Coffee Shop. Així que, Coffee Shop.
2: És la que us agrada més.
3: Bueno,
0: no creiem que
3: la que quadra sempre a qualsevol ambient, a tothom li pot agradar aquesta cançó.
0: Sí.
2: I Bueno, és que ara m'agradaria posar aquesta cançó, però l'Spotify no li dona la gana de funcionar massa. Vale? Ara l'estem escoltant.

0: Ara anem més ja com cap a la part de ja el més present, per dir-ho així, que abans estàvem parlant més de la creació i tot això. Llavors, us agrada més cantar i gravar-ho a l'estudi o tocar en directe?
1: Uf, bona pregunta, eh?
2: A veure, a mi a l'estudi, clarament.
3: Sí?
2: O sigui, a l'estudi, sí, on gravem. Però perquè a mi m'agrada molt això, jo soc molt friqui, però...
3: Buah, no sé. És que jo tinc... No puc dir això. O sigui, m'agraden les dues perquè és com... L'estudi pots com realment veure el que tu estaves, el que estava al teu cervell, saps? O sigui, pots projectar tot el que volies projectar, però és que en directe, si hi ha un bon públic, és el millor del món mundial.
0: Ja, ja.
1: Exacte, veure el públic aquí cantar i saltar per les teves cançons és el millor que hi ha.
3: Sí, no hi ha res millor.
2: Si el directe al final és el que et valida com si has fet bona feina a l'estudi, no?
3: Exacte.
0: Ja.
3: Jo vull validació.
0: I una pregunta. Sobretot t'ho pregunto a tu, però també a tots. A l'hora de crear música, és que és una pregunta que jo sempre he tingut al cap. Ets més creativa de matins o de nits?
3: Uf.
0: Perquè hi ha gent que pot estar fins les 3 de la matinada allà, que clar, just et ve la creativitat, i hi ha altra gent que a les 8 del matí ja té allà una lletra feta.
4: Exemple del Conratillo.
0: Sí, sí, jo sóc de nits, o sigui, jo va haver un dia que em vaig quedar fins les 6 de la matinada escrivint una idea en una llibreta que porto a sobre, no em preguntis per què, i la Lia, en canvi, no.
4: Jo et puc escriure...
0: Una
4: pel·lícula a les 10 del matí i em quedo tan tranquil·la.
3: És que, a veure... La cosa és que els nostres veïns, jo no puc tocar la guitarra per la nit.
0: Yeah.
3: Puc fer notes de veu baixetes. Quan me vaig a dormir i penso en una idea, sí que faig com, nota de veu, saps? Però, i pel matí tinc un i. Sí, tampoc. Saps? És com el metro, el bus, com el moment que tinc, saps? Quan escolto alguna cosa és com, merda, saps? Vull dir així. Llavors...
0: I en qualsevol moment,
3: sí, en qualsevol moment.
0: Mal.
3: Sí.
0: I què creieu que us defineix millor el projecte? L'estudi o el directe? O sigui, no sé si s'acaba d'entendre la pregunta.
3: Sí, és que molta gent diu que tenim... O sigui, que som artistes diferents en directe que en l'estudi. O sigui, molta gent li sorprenem en directe perquè no s'esperen. Però això no sé si és perquè l'estudi s'escolta molt diferent a... en directe, o és que tenim una energia diferent, o sí, que li posem més emoció en directe, no sé.
2: Pot ser que ens falti pràctica en com passar la mateixa energia d'una banda a l'altra. Però no sé, jo des de dins no li veig tanta diferència, però sí que és veritat que algunes persones ho han comentat, sí. Però no ho sé.
0: Bueno, no sé. Jo crec que sempre és com molt complicat tindre la mateixa energia en un estudi que en un directe, perquè el directe, com bé heu dit, si tens un bon públic,
3: clar, clar.
0: I llavors et puja tota l'adrenalina.
4: Bueno, pues, ho haurem de comprovar, no?
0: Sí.
3: Vinga.
4: I una pregunta, els concerts, com treballeu la posada en escena? Vull dir, és algo així, doncs, de esteu arribant i és com, tu vas allà, o ja penseu des de fa temps? Com...
3: O sigui, nosaltres sempre hem tingut la mateixa, més o menys.
1: Com distribució.
3: És una cosa que actualment estem treballant, tenim millor posada en escena, perquè sempre suposo que és, pues, sempre es pot millorar. Però això, que no sé, assagim cada divendres i cada divendres... Pues, però anem assajant la posada en escena, no és que anem canviant per ara.
2: Sí, al final ho tenim... O sigui, no tenim gaires mitjans, no? Vull dir, fem algo com bàsic, ho intentem fer xulo, però se'ns encantaria tenir, jo què sé...
3: Focs artificials.
2: Sí, focs artificials.
1: Bueno, és el somni de tothom, no? De tots els artistes, sí, suposo, no?
0: I el concert... Bueno, quants concerts heu fet fins ara?
3: Ni idea.
2: No ho sé.
3: Molts.
0: Però tipus més de 10?
3: Sí.
0: Uau, que guai.
3: No, sí, o sigui, a veure, aquest últim any, és a dir, 2025, hem fet concerts més totxos, en el sentit que hem tocat a sales que ens agraden. Tipo, tothom coneix l'Helio Gabal, de Gràcia, no sé si el coneixeu, però bueno, és una sala que ha tocat gent molt guai, llavors això va ser tot un honor. I això, aquest últim any hem fet més concerts més guais, però clar, portem més anys fent concerts.
0: I de tots aquests, quin creieu que és el més especial?
3: Aquest, no? Bueno, per mi.
2: O sigui, sí, jo crec que l'època en la que hem tocat l'Helio Gabal...
3: El Diobar.
2: Sí, i el Diobar,
1: com
2: sí.
1: Com hem fet la presentació de l'àlbum, també,
2: sí.
1: Diobar,
2: al final són concerts amb més significat i estan xulos.
0: Perquè també la presentació d'un àlbum, o sigui, la feu així com molt... O sigui, aneu allà i toqueu o feu una presentació d'allà de xerrada?
3: No, o sigui, nosaltres és la primera vegada que fem la presentació de l'àlbum, s'ha de dir, perquè és el nostre àlbum debut, però els vam dir que fèiem la presentació de l'àlbum, vam convidar la gent a Corde, tipo, vam dir que era la presentació, però hi vam descriure alguna cançó, però no va ser com un... anem a explicar de què va l'àlbum, potser ho fem al següent, però per ara només vam fer un concert de les cançons de l'àlbum.
0: Bueno, i ara anem a canviar el ritme de...
4: Sí, farem preguntes ràpides, però òbviament les respostes no han de ser com superràpides, perquè sí, sí, si no ens sobrarà un munt de temps. Aleshores podeu explicar-vos, o sigui, és com pregunta ràpida, resposta ràpida, però després us expliqueu una mica de...
3: Vale.
2: Sí, o sigui, no són ràpides.
0: Mitjanament. Vale. Qui arriba més tard? Els assajos, gravacions...
3: Aviam. D'aquí, o sigui, d'aquí tots arribem bé.
1: Sí.
3: Només estem criticant, però... El Marc mataria per feina, segurament, o la Carlota. O, a veure, s'ha de dir, la Irene ve de Lleida, llavors a vegades la sí. Renfe funciona com la merda, així que sí. La Irene...
1: Sí, sí.
0: Ai, m'encanta, és completament real.
4: Bueno.
0: De nosaltres dos sóc jo el que sí, arriba tard, com vale. Haureu pogut sí. Observar...
4: Perquè sóc una loca de la puntualitat, jo. Bueno, i qui és el més perfeccionista del grup?
1: Jo crec que el Marc, ell. Sí, quan estem a les hores d'estudi i tal, bueno, és com...
3: És com s'ho fa la seva feina.
1: Exacte.
3: Està molt bé.
2: Sí, m'estic moltes hores, la veritat.
1: Sí.
2: Però és el que he comentat abans, que jo, per exemple, per la nit faig, sí que puc fer, perquè al final et fiques els auriculars, et poses a tocar coses de la cançó, però també és veritat que el dia següent potser et despertes i dius, ostres, això és malo, eh? Però sí, o sigui, al final m'estic moltes hores.
1: Sí, i també ara últimament que doncs estem gravant covers, bueno, força ben gravats, crec, també fa el color grading i tot això de la càmera, llavors... És...
2: Sí, ens ha tocat fer contingut.
3: Grading, tipo com?
2: Contingut per xarxa, sí.
1: Exacte.
0: Ah, vale.
2: Som tiktokers.
3: Sí. No som...
4: Bueno, així us vaig trobar jo, No, com
1: veus?
4: Que...
1: Pues veus, va funcionar,
3: Algo funciona.
0: Qui és el que parla més, el més...
3: Uf, la Carlota.
1: Sí?
3: De parlar? En general o de què?
0: De parlar en sentit de... Quan quedeu, doncs, la que sempre està allà, doncs, proposant idees...
3: Jo sóc molt pesada. Tipo, sí, bastant. Ho faig molt meu, com tot. Sí, sí. Sí, però, bueno, així en general la Carlota...
1: Que no està aquí.
3: No es pot defensar.
4: Vale, i qui és qui parla menys?
1: Normalment la fama dels baixistes així també, que són una mica autistes, diuen. Doncs en el nostre cas, bueno...
3: Tampoc es pot defensar.
1: Tampoc es pot defensar, pobra. Sí.
4: Qui toca el baix?
3: La Irene.
4: Vale.
0: Que si en tenim guardant els
3: noms. La veterinària.
1: La de Lleida.
0: Vale. I si poguéssiu triar entre un festival gran i una sala així com més petita de... Doncs, no sé, per exemple, jo què sé...
3: Razzmatazz.
0: Sí. Per exemple. O jo què sé, el Primavera Sound.
1: Uau,
0: és que he fet...
3: És que clar, has fet com els primes...
4: Sí, ja, posa el Canet Rock.
0: Vale,
1: Rock. També és superbèstia. El
0: Cabró Rock.
4: Rock. Bueno, per si acaso.
0: El Cabró sí. Rock.
1: A veure, dir que estaria bé... Bueno, evidentment volem tocar tot a...
3: Razzmatazz.
1: Sí.
3: O sigui, per mi és com entre que s'escolta extremadament millor, segurament.
0: Això sí.
3: I que, no sé, és llegenda.
2: Sí, són com plaers diferents, no? Tipo, si toques una sala que està bé, hòstia, sents tot superbé. Tu com a artista com que estàs més còmode, crec. I en els festivals sol anar tot molt més ràpid.
3: Sí, que...
2: El so no és... Crec que no és tan bo. Tampoc tenim molta experiència en festivals, però... Crec que és com això, és més accelerat. Sí que el públic i l'ambient pot ser molt millor, però al final...
3: Millor en el sentit de que et veu gent que no t'ha vist mai, i això està xulo.
1: Sí, com per descobrir
3: però,
1: gent.
3: Però Razzmatazz, tothom ha anat a Razzmatazz a veure els seus artistes preferits, sí. Llavors és com un somni.
1: I a més, a Razzmatazz és una sala que... aniran a veure't a tu. En un festival, a vegades... totes les vegades és... per veure a bastanta gent. Hi ha un cartell molt gran. Sí, exacte.
4: Vale, doncs...
3: la resposta.
4: Hi ha alguna cançó en general que us representi? No ha de ser vostra, pot ser en general.
0: En el món.
3: Abans hem pensat en un cover que sempre fem, des de fa bastant de temps.
1: En els concerts, sí.
3: Sí, que es diu Colors, de Black Pumas. Està molt xula.
2: Que a més, fa un mes va ser aniversari de la cançó, crec.
3: Ah, sí?
2: Sí, no em va sortir per Instagram. Doncs
3: pues sí, és molt xula, us la recomano a tots.
0: I amb quin artista tocaríeu? Bueno, us ho diria el tot si estiguéssiu aquí, però vosaltres tres, amb quin artista tocaríeu demà? O sigui, demà tant us proposen, per exemple, jo que sé, bueno, ja s'ha fet, però si, jo que sé, us conviden al Desconcert, vale? Que és una, així, una borrada, o sigui, per dir-ho clar. Amb quin artista us agradaria fer una cançó?
3: Amb molts, però... O sigui, que coincidim els tres, el Noah Kahan, sabeu qui és?
4: Em sona.
0: Artista estadounidense. Em sona bastant, la veritat.
3: Stick Season... Bueno, és igual, un artista que ens agrada molt.
0: Em sona bastant...
4: I personalment sabeu algun, o sigui, individualment, cadascun? Teniu alguna idea?
3: Aviam.
2: Jo, personalment...
0: O sigui, penseu a lo gran, eh? O sigui, si voleu dir Taylor Swift, dieu Taylor Swift.
3: Clar, no, diria Taylor Swift, però algú de One Direction, qualsevol. Tipo, m'és igual.
4: No, no, una cosa a mi em callo.
3: Digues això, digues el que vulguis, però...
4: No, diem el Liam Payne,
0: que tenim una...
3: Vale,
0: però... Ah, jo pensava que no vas a dir que teníem una companya i una amiga que li agrada molt Cola.
3: Pues sí, qualsevol, jo faria això.
0: I vosaltres?
1: Uf, és que és bastant complicat, perquè jo no sóc gaire un artista, sinó que és com la meva música, saps? No és... Vale, jo escolto molt aquest artista, sí que em va tapes, però no sé... No sabria dir ara mateix.
2: No tens ni un.
1: Com que ni un? A veure, tinc bastant... O sigui, no sé...
0: Bueno, si vols em pots dir dos.
4: Pots ser un grup.
1: No, ara mateix estic escoltant bastant Royal Otis. No sé si el coneixeu, però és un grup de dos.
3: Està xulo, està xulo.
1: Està xulo.
3: També pega amb nosaltres, així que...
1: Sí, enganxa bastant amb nosaltres.
2: Jo crec que escolliria Phineas, però... O sigui, m'agrada la seva música, però al final també és... com aquest mateix perfil amb què m'identifico més, potser, que és com, bueno, hi ve de la part de la producció i és on suposo que li dedica més hores i on, no sé.
3: Es nota.
2: Sí, jo crec que m'agradaria. Estaria guai.
3: Jo crec que, bueno, potser m'agradaria.
2: Bueno, potser després el coneixo i no ens portem bé.
3: Bueno, ja. Yeah.
0: Bueno, quin membre del grup creu que sobreviuria menys temps en un reality?
3: Jo.
1: Sí, l'Alba, 100%.
3: O sigui, m'expulsarien la primera o me n'aniria jo sola.
1: Però perquè, a més, ets molt expressiva de cares, en general, i quan algú no t'agrada o algú...
3: No ho veuen.
1: Bueno, vale, és per descriure-ho.
2: En els directes sí que ho veuen, eh? Sí,
3: no,
2: sí.
3: No, és veritat.
1: Això, que és molt expressiva i si alguna cosa no li agrada, que, bueno, en general, els reality shows... No,
3: ja, se't veu a la cara i
1: se't veu molt a la cara i ja, bueno, et voten i fora, pues sí. Això...
3: Em farien un favor.
4: Hi ha alguna... Òbviament, heu tocat a Barcelona, no? Sí, ja.
3: Sí.
4: Vale, Barcelona per mi seria un top, però hi ha alguna ciutat que on us agradaria tocar? O sigui, les preguntes que us vam haver de pensar com...
3: A lo grande.
4: Sí. Enorme. O sigui,
0: tu,
4: qualsevol cosa és possible.
0: Tu, aquesta nit, somies. En què vols somiar? Doncs...
3: A veure, jo... A Nova York. O a Londres. Un dels dos. Madison Square Garden o... O2 Arena, tipo, són les dues com...
0: Que és... Els tops.
3: Sí, sí, els tops del món.
2: Xulo.
1: Sí, Londres mola molt.
0: I cançó en general, també, que us posi sempre de bon humor, o sigui, quan, no sé, esteu més...
4: Posa un exemple, tu, quina és?
0: Vale, hi ha una cançó que em posi de bon humor. No sé, una cançó que em recordi alguna cosa, tipus, no sé... Alguna cançó d'aquestes, tipus, que surten a vegades a... o a pel·lícules o a vídeos que llavors et recorda, jo que sé, per exemple, que la mare just es menjava una patata i es queia, jo que sé, o sigui, coses així tan senzilles, però que recordes el moment i llavors et fa gràcia, és com fa res, no, aquest matí la Lia m'ha dit una... ah no, va ser ahir, em va dir una cosa que no me'n recordo quina era, llavors doncs jo després i pensava i em feia gràcia, perquè així sóc, o sigui...
4: La meva és Breaking Free de High School Musical.
1: Té sentit. No, un 10. Bueno, nosaltres, una cançó que ens fa sentir bé, no?
3: Sí.
1: Has dit? Bueno, a mi almenys.
4: L'escoltes i ets feliç.
1: Vale, pues, yeah. A veure, jo pensava també una mica amb quan estem com junts a la banda i un moment com així feliç al concert, que és...
3: El nostre, vols dir?
1: El nostre concert, estic dient, sí, sí. I estic dient Kill Big Girl, que és un cover que fem del The Backstreet Lovers, que és una cançó, bueno, poc coneguda aquí, i jo crec que és bastant... Bueno, a mi, sí. A mi em posa content.
3: Sí, està bé.
2: És que escoltem molta música trista també, crec. Yeah, o sigui, és molt difícil escollir.
3: Sí, em sap greu.
4: Vale.
0: I si... Ui. I si haguéssiu de triar entre Spotify, CD o vinil, o sigui, per la resta de la vostra música ha d'estar en un lloc d'aquests.
3: Spotify.
0: Sí? Bon.
3: No tinc CDs ni vinils, no tinc diners. I a més tampoc tinc temps i sempre es pot portar Spotify a sobre. Hmm. Llavors, doncs, pues, sí. Em sap greu. Vale, ja sé més alternativa, però no. El Marc, potser...
2: Jo diria vinils, eh? Però perquè jo sí, jo m'he ficat en aquest món de comprar vinils. I...
4: No surts, eh?
2: No surts.
4: El meu pare...
3: Ets un pare?
4: No surt, ja no.
2: I a veure, és que ara diré una cosa que sonarà terrible, però és que realment, quan escoltes la música en vinil, el de no tenir els botonets per passar-la et fa escoltar-la diferent. Llavors, si no existís l'Spotify, per mi seria el format perfecte. Però clar, si existeix l'Spotify i només fas la música en vinil, estàs cuinat. Eh?
3: I no gastes diners.
4: Vale, i alguna cançó que... No cal que sigui de les vostres, vale?
0: O sí,
4: no sé, però clar, de les seves...
0: De les seves té sentit.
4: Us sabeu de memòria, sí, encara que passeu setmanes sense escoltar-la, us la poseu i la sabeu. Òbviament, dic d'unes que no siguin les vostres, perquè les vostres suposo que us oblideu, però segurament recupereu, o no us oblideu directament.
3: És que jo sóc molt de saber-me totes les cançons. O sigui...
0: Les cançons que t'agraden te les saps?
3: Totes. Tipo,
0: oh, que guai.
3: No et passa, tu?
0: Jo em sé la melodia, la lletra no.
3: Vale. És que jo soc molt de com... saber-m'ho, saps?
1: Sí, a més l'Alba és molt de... Molt...
3: De corregir-te la
1: lletra. Dona molta èmfasi en les lletres, exacte. I la importància de les lletres i el significat, i el segon significat, i el que vol dir l'artista. I això és molt guai. I creiem que, bueno, doncs les cançons nostres també... Doncs,
3: es veu
1: reflexat, sí.
3: I tu et saps alguna?
1: Jo em sé com bastantes, la veritat.
3: Sí, tot bastantes. I que
2: per lo menys
3: veu. Per lo menys veu.
1: No, però és que, bueno,
3: ni idea, no, ara.
1: No sé, hi ha bastantes, no sé.
0: Sí, bueno, és que també és una pregunta així com...
3: Una mica àmplia.
0: Sí, sí, és no? Molt àmplia, és com... Totes les preguntes són com molt així de pensar lo gran.
4: Qualsevol d'un musical.
1: A veure, digueu alguna cançó vosaltres?
4: A veure, jo diria Sincer Limitat i l'Evan Hansen. És que la vaig escoltar un cop i no se m'oblida mai. És un musical.
0: Jo...
1: T'agraden els musicals, veig, eh?
4: M'encanten els musicals. Hamilton no, però la resta sí.
0: Ah. Hamilton no?
4: No, escolto Hamilton, ho sento.
0: Mentida. Aquest matí l'estaves escoltant?
4: Una cançó. Bueno, és igual, podem continuar.
0: Jo també, alguna de musicals, sobretot així de Güell de Goma, a mi m'encanta. Mm. I Ànima, l'heu vist, Ànima?
3: No.
0: Us ho recomanem moltíssim. Jo, sobretot, jo hi vull tornar a anar, ja hi he anat dues vegades, i vull tornar a anar perquè vaig jugar, guanyar un 2-1.
3: Uau, quina sort.
0: I vull tornar a anar.
4: T'estàs fent un Jaume?
0: M'estic fent un Jaume? Podria ser que m'estigui fent un Jaume. Bueno, és igual. Quin és el millor moment del concert? O sigui, del vostre concert, eh?
4: Sí, ja no, de què aneu a veure.
3: Ells opinen que al principi... Però perquè... Dieu, per què?
2: A veure, perquè és com que encara no has sortit, sobretot si és un lloc on no has tocat. Hi ha com aquesta, no sé, energia. Com intriga, sí, de veure com serà la sala, com sonarà, com el públic, com estarà, no sé. I tens com aquests nervis també abans de sortir, i llavors comences a tocar, i aquests 5 minuts del principi és com, no sé, ja passen més coses. Després del concert passa molt ràpid i potser hi ha algun detall pel mig que, bueno, destaca, però... Per mi al principi crec que és lo xulo.
3: És que per mi és el final, perquè és com... L'energia ja és com... Ets feliç i al final, saps? Al principi és com això, estàs com preocupat perquè tot surti bé.
2: Preocupat tampoc, però amb emoció, no sé.
3: Ja, a mi és que em passa
2: amb
3: com
2: de... de sortir.
3: Va, fes. Llavors aquest, al final és com més... felicitat, punt. Només pensant que el públic s'ho passi bé.
4: I una pregunta, així, no la tenim apuntada, però dels nervis... Tu cantes, no?
3: Mm.
4: Vale. Doncs, en general, la pregunta va més directa a tu.
3: I també canta.
4: Bueno, a vosaltres dos, els que canteu, no sé si us passa a vosaltres, és que a mi, no sé si tot et passa, però a mi em passa...
0: Digue-ho i potser et dic que sí.
4: Quan, o sigui, quan sentiu els nervis de que aneu a cantar, no, no, és com que penseu que se us ha anat la veu.
0: Ah, no, a mi no.
4: Us quedeu afònics de cop? No us passa?
3: De fa temps que no em passa.
1: Ja. Yeah.
3: Com... Al principi passava. Tipo, per exemple, nosaltres vam començar tocant a les actuacions del col·le i allà era com més... Merda, tothom m'està mirant, saps? Com... Però ara ja és com que ja ho tinc com per la mà una mica més. I sí que tens nervis i tal, però... És com que has après com a treure-t'ho de la panxa, saps, diguem? Llavors sí. És com...
1: També ajuda també a escoltar-se bé o no, perquè hi ha llocs que hem tocat que no ens escoltem bé, llavors comences
3: no saps
1: malament.
3: No és ni que estàs cantant malament.
1: Exacte, comences malament i segueixes tot el concert malament, saps? Llavors, escoltar-se bé, sobretot en cantants, jo crec que és prioritari, és el millor.
0: Jo pensava que la pregunta era de si quan tens nervis la veu et vibra. Perquè això em passa molt a mi, o sigui... jo, quan canto i estic nerviós, la veu em vibra i sembla que estigui fent vibrato, però no, és que estic nerviós i ja està.
3: Sí.
0: O sigui, per exemple...
4: A mi em vibra també, com vam anar al concurs aquell...
0: Sí, vam fer un concurs que jo estava tremolant tot i la meva veu segur que estava fent... Ah!
4: Que em deia, em van dir, vaya riff has fet, i jo, què riff? O sigui, jo estava aguantant una nota, no estava fent cap riff.
3: Però sí, bueno. A vegades, suposo, però no sé.
0: No teniu ningú record així com, uau, aquest dia va ser...
1: Se'm va tallar la veu, no?
3: No. Sí, segurament ha passat, eh? No vull dir que no, perquè em canta malament.
1: Crec que ho hem oblidat, si ha
3: però
1: passat.
3: Però ho hem oblidat.
1: Sí.
4: Bueno, si L4 fos una pel·lícula, quin gènere seria? O una sèrie, o sigui, clar.
0: Si fos audiovisual.
4: Sí, pel·lícula, sèrie, cinema. O sigui, quin gènere creieu que seria? I teniu alguna referència d'algun... O sigui, veieu una pel·lícula, una sèrie, i dius, això és L4, vull dir, per exemple.
3: Ua, tant de bo, eh? O sigui, jo veig com a gènere una bona rom-com. És perfecte, comèdia romàntica.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Per si acas, pels grans oients que ens estan escoltant. Això, una bona rom-com, perquè, no sé, el vibe és com... confortable. O sigui, no sé com se diu. Sí, sí, confortable, sí. No? I com nostàlgic. Bueno, almenys per mi. Em fa sentir com bé, saps?
1: Sí, però té sempre el nostre àlbum té un toc trist i llavors...
3: Un gran toc trist.
1: Exacte, llavors és com que...
3: No coincideixes.
1: No coincideix molt amb el que diem, però és, si sigués una rom-com trista, si existís això, pues seria això.
3: Però d'aquestes et fan plorar, saps?
1: Exacte. També.
3: No sé.
4: Alguna referència? O sigui, alguna que dieu, ara que us vingui al cap, una rom-com trista?
0: O potser
4: un
0: director, també.
4: Què?
0: Un director, sí.
4: Conrad, cinèfilos no.
0: No, però hi ha directors que sempre fan com el mateix. Ho sento, direu, però, per exemple, Tim Burton sempre acaba fent el mateix. D'una cosa a una altra sempre acaba sent bastant semblant tot.
3: No especialment. Tipo, ara mateix no em ve el cap. Com cap. Ja t'ho diria, però...
0: Una paraula...
4: Paraula?
3: Una paraula?
0: Mon pare em mata, espera'm. Una paraula que us defineixi... Com a grup, eh? Després, si voleu dir una a cadascú, també podeu.
2: Una paraula. Aquesta pregunta no l'hem pensat. L'hauríem d'haver pensat.
3: Hem dit rata.
0: Justifica la teva, però seria la típica que posarien un examen,
4: metro.
0: Això?
4: Metro.
3: Mira. Sí.
4: És que allà si la pregunta hi posa així, L4, però... Ah, no.
0: Bueno,
4: deixa una altra pregunta.
0: Espera, és que m'he perdut
3: no,
0: jo
3: ara.
0: Ara,
3: o sigui,
0: és igual.
1: Sí. Va. No sé, nostàlgic, així.
3: Sí.
1: Sí.
3: Nostàlgia.
2: Tot trist,
1: nostàlgia.
2: Eh?
3: Tot mega trist.
1: És que és trist. La música trista mola.
2: És millor.
1: És millor, és millor.
3: És completament millor.
2: Que la sempre música normal.
1: Que la música normal, diu.
3: Sempre ho diré i em moriré i la meva tomba posarà això.
1: Pujarà...
3: La música trista
1: entre
3: és millor.
1: Cometes, no? La música trista, clears.
0: I...
4: Bueno, aquesta és divertida, vale.
0: Sí, bueno.
3: Vale.
0: És com aquella de com era del reality. Qui creieu que sobreviuria millor a un apocalipsi zombi?
3: Jo diré jo,
2: perquè...
3: Sí, jo diré jo, perquè sí... perquè he pensat moltes vegades aquestes coses. I llavors, diré jo.
1: Bueno, i realment, crec que ens podem considerar bastant fans de pel·lícules de zombis i sèries de zombis. Per exemple, The Walking Dead, hem vist i tal.
3: 80 vegades.
1: Com 80 vegades, i ja en sabem tot el que hem de fer per sobreviure. I tots els tipus de zombis i tots els...
3: Si és un zombi de Walking Dead, puc intentar sobreviure. Exacte. Si és com el del Corredor del Laberinto, per exemple, el de Guerra Mundial Z, és impossible.
1: Exacte,
3: sí,
1: perquè
3: barbari.
1: Corren i...
3: I et... Va, no.
1: És impossible.
3: Zero.
0: I teniu alguna mania abans de sortir a tocar? O sigui, alguna cosa com que sempre feu allà, com... Ai, no sé què. Nosaltres, per exemple, els primers dies, sempre abans de començar, ens donàvem la mà i feia com... Oh!
4: Sí. No, és veritat.
0: Sí,
4: el Conrad es posava unes
0: el
4: fotos
0: de
4: no sé
0: segon...
4: qui ja fes.
0: Mentida! Això ho vaig fer un dia! Un
4: posava
0: dia!
4: Resa.
3: Bueno. Cadascú amb el seu, no?
0: Sí,
3: no, en veritat no. Com diem quatre paraules i punt. Tipo, no és que tinguem un ritual. El podríem fer, la veritat.
1: Sí.
2: Sí, crec que ningú té manies ni res.
3: No.
0: Bueno, doncs, si voleu, podem tornar a l'entrevista normal, per dir-ho així, que només queden 10 minutets, o sigui que queda prou poc. I, bueno, sabem que no podreu suportar una setmana sense escoltar-nos, però sí, queden 10 minuts. Els oients.
4: Vale.
0: A qui li estaré dient, sinó a tu? Tu m'escoltaràs demà.
4: Jo què sé. Ara són preguntes que també podeu contestar ràpides, vull dir, no són
0: preguntes tornem...
4: sòlides com les del principi, són així més... Vale,
0: normals, per dir-ho així, però ara ja anem una mica més cap al futur.
4: Vale. Ara, cap al futur, aquesta pregunta és com molt rara, i em sembla com una mica respectuosa, encara que no ho és, crec, però que em sembla com que... Em sembla, sí, perquè, a veure... És que la pregunta en si és, us hi voleu dedicar professionalment o és més aviat un hobby? I clar, és que a mi se'm diuen això, dedicar-me a música i... No em parlis. Però no sé si us ho prendrà bé, millor.
3: No, és tan...
0: Si no voleu matar-nos quan s'acabi el programa...
3: Sí, és una cosa que la majoria de gent pregunta perquè és normal, tipus, és una feina que... És molt difícil dedicar-s'hi i tirar endavant, fins i tot com els cantants professionals a vegades tenen moltes feines perquè ni t'hi pots dedicar. Llavors, doncs, evidentment, bueno, almenys parlo per mi, però crec que si poguessin dedicar-nos a això, seríem feliços sempre més.
1: 100%.
2: Sí, crec que tots. A més, hi han potser 3 o 4 membres del grup ja que ja hem provat el que és treballar i el que tenim clar és que això no.
3: Això no.
2: La música ja ho veurem, però això, buah.
3: Pues sí, ens hi volem dedicar, així que... No sé.
1: Bueno, i a més estem oberts a... Doncs, a festes majors, i això, si algú que ens escolta a festes majors...
4: Ajuntament de Molins de Rei.
0: Ajuntament de Molins de Rei.
3: Sí, Ajuntament de Molins.
0: 11 de setembre us sona tindre alguna cosa? No, 11 de setembre
4: no.
0: Segur que no. Què és? Penúltima setmana de setembre, quan és la festa major?
4: El 29.
0: El 29, això, que és Sant Miquel.
3: Tenim Molins de Rei.
1: Doncs, aquí vindrem, si
0: a veure si us donen, no sé si seria un permís o el... No sé.
3: Tant de bo.
0: A veure si us diuen que sí. Llavors, voldríeu experimentar amb diferents estils del que esteu ara o ja esteu còmodes amb el que esteu?
3: Sí, a veure, acabem de començar. Realment, és com... Ara estem còmodes amb aquest, però sempre a mi m'agraden els artistes que van canviant i van experimentant sempre dintre de com el... Bueno, no, veritat que se'ls hi piri, da igual. O sigui, a mi m'és igual.
2: Però mantenint una mica una línia, no?
1: Sí. Tipo... I sempre parlem de que cada àlbum ha de ser una mica diferent. O sigui, creiem que els artistes han de tenir com... Sense deixar la seva essència, com deia el Marc...
3: Tenir una projecció,
1: exacte.
3: O sigui, que representi la seva
1: evolució,
3: vida.
1: Evolució, que evolucioni. Si no, pues, si sempre és el mateix, creiem que, bueno...
3: Que és una merda.
1: És l'exacte.
3: És la justa.
4: I com a grup, on... Bueno, vosaltres tres. Vosaltres, on us veieu d'aquí uns anys? O sigui... O d'aquí molts, d'aquí pocs, com vosaltres decidiu.
3: A veure, veient... En somnis. En somnis tocant a llocs guais i que la gent ens escolti, perquè sempre...
4: Sí. I en una... Com, el que penseu que arribareu, o sigui, penseu
1: algú
4: que...
1: Algú realista, no?
4: Sí. No. A veure, és que...
0: O sigui, tipus, però... a final d'any...
4: Exacte.
3: No sé, haver aconseguit que... No sé, veure'ns com més... més sòlids en el nostre projecte. Ha estat tocant i gravant i conèixer més gent que ens pugui com, no sé, projectar.
2: Sí, sí. D'aquí a final d'any crec que la prioritat és com créixer una mica, no? Donar a conèixer el projecte, ara que ja tenim una mica una base, i hi ha alguna cosa a ensenyar, que durant 2 anys no hi ha hagut pràcticament res. Però sí, o sigui, d'aquí més temps, doncs, evidentment, pues, ojalà poder-se dedicar a això i viure tal.
1: I jo crec que, doncs, el tenir un àlbum ens pot obrir bastantes portes, perquè, no sé, jo crec que no tothom té un àlbum.
3: Exacte.
1: I
3: fet per nosaltres?
1: Sí, fet per nosaltres, autoproduït a casa nostra, sense, doncs, massa ajuda de més, i jo crec que això ens pot obrir bastantes portes.
2: Potser gravant un estudi seria un dels objectius del pròxim any.
1: Ja veurem.
0: I una pregunta, vale? És una pregunta sobretot enfocada cap a tu. Com gestiones tota la part de les xarxes? No, perquè nosaltres, tot el món aquest, no...
4: No,
0: realment, no. Resumint-ho molt, no.
2: Ho portem bastant entre tots, això. O sigui, sí que és veritat que el contingut potser el treballo ara més jo, però després el que és gestionar, doncs, les... penjar-ho, contestar a la gent i, no sé, interactuar i fer-te veure, al final ho fem entre tots. No sé, a mi personalment, o sigui, realment m'agrada gravar coses, o sigui, imatge, so, etcètera, llavors crear contingut està guai. Però, no sé, la part de gestionar les xarxes, pues, no sé, també està a veure, sí, com escoltar el feedback de la gent. No sé.
4: I quin consell li donaria a un grup que està començant just ara o que vol començar?
3: Que espavilin. Sí. Si no espaviles, no surt mai. A no ser que sigui fill d'algú. Aquestes coses, o sigui, costen moltíssim. Sí. Nosaltres no... O sigui, és xucar-se contra una paret tota l'estona. Llavors, si fas una mica algo que està una mica fora de entre cometes, lloc, com és a Catalunya cantant anglès, en aquest cas, que ens ha passat a nosaltres... Jo diria, fes cas a tu mateix, tu saps el que t'agrada, ningú sap el que t'agrada... i això, pues tira endavant i tu pots, tipo, que ningú et digui el que no pots fer.
2: Sí, que li fotis una mica de morro al final.
3: Sí, fot-li morro.
2: Perquè si no ho fas tu, no, ningú ho farà per tu.
0: I per acabar, què voleu que senti algú quan escolta la vostra música?
3: A veure, l'objectiu...
2: Tristesa.
3: No, o sigui que se senti representat. Vale. Alguna part de la seva vida? Allà
0: segur
3: està.
0: Que sí, perquè tots tenim alts i baixos.
3: Exacte.

0: I fins aquí el programa d'avui de Joves en Antena.
1: Gràcies per ser l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres.
0: Volem donar les gràcies al David, que ha sigut el nostre tècnic d'avui, que fa possible que tot soni bé i el programa arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
1: I gràcies a vosaltres tres, que ens heu estat acompanyant.
2: Gràcies.
1: I ens heu donat el vostre temps i, bueno, els vostres punts de vista.
0: I si voleu tornar algun dia, no us direm que no.
1: Exacte.
0: Ens podeu trobar a les xarxes, com a Joves en Antena, tots en minúscules, bla, bla, bla.
1: I si teniu idees, propostes o temes que us agrada sentir el programa o en voleu contestar les històries, ens ho
0: fareu saber. Un favor. La setmana vinent tornem amb més cultura, més música i més continguts.
1: I recordeu, Joves en Antena no és només un programa, és que no entenc aquesta frase.
0: Bueno, és igual, si no, adeu-siau.
1: És un estil de...
0: Bona nit, cuideu-vos i fins la setmana que ve.
1: Adeu. Bona...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'activista Saïf Abukashek, membre de la flotilla, ha aterrat avui a la tarda a Barcelona, tot just farà una hora, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí a pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'escoltem.
2: Yo solo controlaba tres cosas: comer, beber y hablar. Empecé dejando de comer en el primer momento, a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles, que la gente puede presionar y que la gente puede salir vencida.
1: L'escoltàvem parlant sobre la seva estada a les presons israelianes. Com us dèiem, reprendrà el seu viatge cap a Palestina. I per ara, l'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que arribi dilluns a São Paulo. I un dels 5 francesos evacuats del creuer amb el brot d'antivirus ha presentat símptomes mentre volava a París, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. El primer ministre ha explicat que aquesta nit emetrà un decret que permeti posar en marxa les mesures d'aïllament necessàries per als casos considerats contactes. Mentrestant, aquí a Espanya, els 14 passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on hauran iniciat la quarantena. Els passatgers que estan al vaixell havien dit que eren asimptomàtics, segons havia explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I parlem de política, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després de l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubor, ha convocat una mesa sectorial per dijous vinent. Precisament, el sindicat d'Usteca ha reaccionat a aquesta convocatòria, assegurant que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues. Precisament, el proper dimarts 12 de maig n'hi ha una altra. I parlem de cultura, ja que la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca ha tancat la 22a edició avui diumenge amb una participació de 8.500 persones, 700 professionals del sector musical acreditats i més de 60 actuacions. L'edició d'enguany ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. I en esports, el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Precisament en aquest maig, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga si només necessita un punt davant del Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
7: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
6: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
8: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
6: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
9: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
6: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Sigueu on sigueu, mirant una sèrie que no enteneu, escoltant música en un idioma que no parleu o fingint que enteneu una obra d'art moderna. M'encanta perquè és un inici que no té absolutament res a veure amb el que parlarem avui. Però bé, proseguim.
2: Una mica.
1: Però bueno, proseguirem. Benvinguts una setmana més a Fora Clichés.
2: El programa on qüestionem el que sembla normal i acabem descobrint que res ho és tant.
1: Avui venim amb un programa molt visual, molt sonor i també molt intens.
2: D'aquests que et fan dir, espera, això passa de veritat?
1: Hi ha llocs on tot sembla molt fàcil.
2: I altres on arribar és pràcticament impossible.
1: Però encara no direm de què va.
2: Només direm que avui viatgem, i molt.
1: Però abans de començar, com sempre, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus. Hey,
1: Mr. Avui obrim un tema que passa a tot el món, però mai de la mateixa manera.
2: Un tema que pot ser una expressió, llibertat o pressió absoluta.
1: Un tema que pot donar fama o destruir vides.
2: El tema d'aquesta setmana és...
1: la cultura als diferents països del món.
2: Parlarem de música, cinema, teatre, càstings, rodatges...
1: de com funciona la indústria artística segons on estiguis.
2: Del que es veu i sobretot del que no es veu.
1: En resum... cultura global, però en realitats molt diferents.
2: Uh-huh.
1: Pregunta pels oients com cada setmana. És igual triomfar aquí que a Corea del Sud?
2: Unes quantes preguntes més. Qui decideix què és art i què no?
1: I sobretot, quin és el preu real de dedicar-s'hi?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Avui el radar detecta coses del món artístic que potser no haurien de ser normals.
1: Històries reals de diferents països i bastant fortes.
2: Uh-huh.
1: Començo jo?
2: Tot teu.
1: Vale. Porto ídols coreans i control extrem. I
2: idols.
1: Idols coreans i control extrem. Perdoneu, m'he equivocat. Però qui sóc jo, si no m'equivoco, no?
2: Exacte.
1: Vale.
2: No sé com es diu, jo és el que he escoltat a la vida, no sé.
1: Porto aquest tema perquè, bueno, m'ha semblat interessant, no? Que al final són contractes de K-pop, vale, que són grups coreanos, on artistes no poden tenir parella, control de pes constant, si no tens el pes ni tens el físic que busquen, pues, no serveixes, entre cometes, no serveixes, vida privada, vale, tot. Hi ha casos de depressió severa, i fins i tot... hi ha hagut suïcidis per la pressió, imagina't. O sigui que no és menys 20 de positiu.
2: Mm-hmm.
1: L'èxit té un preu brutal i el més heavy és que molts entren en agències amb 10, 11, 12, 13 anys.
2: Mare meva.
1: És com quan el Justin Bieber als Estats Units va triomfar, que tenia 14 anys, doncs el mateix, i al pobre li han passat una de desgràcies. Doncs al final, sense saber realment què estàs signant, doncs signes i comença la teva vida de pressió, no?
2: Signes la fama.
1: Exacte, signes la fama
2: i... llegeixes la lletra petita.
1: Exacte. Quan aquesta gent arriben a la fama, no, ja no poden sortir i ho tenen molt més complex perquè és el que hi ha. És com, per exemple, hi ha sèries que fan això, no? Que si tu no... Quina sèrie és aquesta? Ara no em ve... Mira, Beauty in Black, crec que està a Netflix. Hi ha un... Bueno, és un lloc, vale? Un bar de nit, vale? Que no diré el nom, vale? Però és un bar de nit. I és molt bona aquesta sèrie, està a Netflix. I què passa? Doncs que busquen un motiu perquè les persones que estan treballant en aquest bar de nit els hi deguin uns diners, vale? Mm-hmm. I cada vegada que demanes alguna cosa o fas alguna cosa, deus encara molts més diners.
2: Mm-hmm.
1: Llavors és com que al final
2: t'obliguen a fer aquelles coses per deure diners.
1: Llavors què passa? Que al final... no pots sortir d'allà perquè deus tanta pasta i és tan gran el món negre que hi ha allà dintre, pues, que no surt allà, no? Pues, més o menys així.
2: Jo porto un altre tema, que és una mica el que vam parlar la setmana passada, però el títol és Hollywood i el nepotisme.
1: Nepotisme.
2: Nepotisme, està ben dit. Ho dius
1: sí,
2: bé,
1: sí,
2: no?
1: Nepotisme.
2: Sí, que no sé si giren lletres o no.
1: No, està bé, està bé.
2: Vale, actors i actrius fills de famosos,
1: sí.
2: Fills de germans de...
1: Sí, pares, fills, nebots de...
2: Sí. Tot el que sigui no sé què de. Que tenen papers assegurats.
1: 100%.
2: Mentrestant, milers de persones amb talent no passen ni el primer càsting. I no només això, sinó que hi ha càstings que ja tenen el paper adjudicat abans de començar. I la resta, què és?
1: Pura façana.
2: Pura façana.
1: Que al final, sí, hi ha actors i actrius... Exacte, hi ha actors i actrius que estan fent sèries que no haurien d'estar fent aquests papers, perquè no ho fan bé. Vale?
2: Però, hi ha gent que ho fa molt bé i està menjant-se els mocs a casa seva.
1: Exacte. O passant gana, perquè no té com arribar a final de mes. I és extremadament bo. Aquella persona és bastant bona. Aquestes coses passen. I no només aquí, parlàvem de Hollywood, imagina't, a tot arreu. Vale, jo parlaré de Bollywood i els cànons de bellesa. M'encanta les danses Bollywood, les trobo tan interessants. És una dansa típica de la Índia. Vale? Pues a la Índia moltes actrius denuncien pressió per blanquejar la pell, o complir uns estàndards molt concrets. Wow. Que, clar, des de fora sempre no t'ho pots imaginar, no? Però arriba un punt en el que jo que m'he informat i veus notícies i d'això, flipes. Hi ha coses que al·lucinen amb colors.
2: És com l'estètica coreana, crec que és, que les bases... O sigui, aquí ens siguem les bases del nostre to de pell, no? Però allà sempre són com dos tons més baixos, en plan més clars.
1: Sí. No sé. I a més, per exemple, com a Corea, sempre em lio nord-sud, la dictadura que tenen...
2: Crec sempre que és em lio.
1: Sempre em lio. És nord. Vale, pues a Corea del Nord hi ha el president, la dictadura d'aquesta persona, vale? Kim Jong-il, Kim Jong-un, no sé, és que tots tenen el mateix nom.
2: Sabem
1: el mateix
2: nom.
1: Doncs aquest home, si porta un pentinat, no pot repetir aquell pentinat, m'explico? Imagina't, aquell nivell.

0: bueno, sabem tots perquè els profes de teatre tots són actors coneguts, no?
1: Exacte.
0: Perquè els pobres, doncs, per poder menjar a final de mes han de ser professors per poder treure diners.
1: Efectivament, potser als Estats Units no, però aquí... El tema
0: és que és teatre europeu.
1: Exacte, estem parlant d'europeu. Tot el que és europeu, bueno, el que és cultura, bastant trist.
0: Sí.
1: Vale, llavors, a no ser que tinguis un anglès de puta mare i te'n vagis als Estats Units a fer això, pues, que t'anirà molt millor,
0: la
1: veritat.
0: Jo que tenen un anglès bastant nyet i ja estan allà, eh?
1: Però, bueno, sí. 100%.
0: Per això.
1: 100%. Vale, jo vull parlar de la censura a Xina, vale? Pel·lícules i música totalment controlades pel govern, i és literal, vale? Històries modificades o prohibides, que si no encaixen amb el discurs oficial, doncs no les deixen, les prohibeixen.
0: I treuen escenes, també,
1: treuen escenes de pel·lícules, si no els hi sembla bé, o si fan o diuen alguna cosa. Això sí, els ninots aquests que surten a la pantalla per fer que reaccionen i de cop i volta surten unes estrelletes, això no ho treuen, que és cutre, a més no poder.
0: Bueno, però això és la seva cultura.
1: Meravella. Ja. A més, les pel·lícules xines són tan lentes, però tan lentes, això és cosa meva, eh? Jo penso això. Sí.
0: Bueno, a mi tampoc, necessito més ritme, pam, pam,
1: sí, 100%. Fins i tot s'han eliminat escenes senceres o personatges per motius polítics, imagina't, la política està sempre. Una altra pregunta, llenço. L'art... Estem parlant d'art o de propaganda?
0: Quantes preguntes.
1: Ojo. Proseguim.
0: Actors que es perden en el personatge.
1: Ui, typical.
0: Casos d'actors que han entrat tant en el paper, mètodes d'aquests d'acting.
1: Method acting.
0: que han acabat amb problemes mentals o emocionals greus. Alguns han necessitat teràpia durant anys. On està el límit? No, entre interpretar, fer un paper i realment entrar tant en aquest paper i deixar de ser tu.
1: Jo me'n recordo que aquí crec que a Madrid, no sé on ho van fer, algun poble d'aquí, vale? Van fer una obra, una noia va fer una obra que parlava d'una cosa que havia passat basat en fets reals, i a la vida personal estava visquent una ruptura i l'obra parlava d'aquella ruptura. Va agafar el paper com si fos ella. No va agafar cap mena de distanciament i això li va provocar una depressió que s'havia de medicar i tot. Normal no, com a professional hauries de saber...
0: Però normal si no s'ha agafat des de lluny i ha entrat de saco
1: dintre. Si tu vas a fer un paper, carinyo, no sé, pregunto, eh? És complicat, eh? Jo estic dient, però és molt complicat. Si tu, per exemple, has de fer una obra que parla del mateix que una cosa que estàs visquent a la vida personal, has de saber ficar aquest filtre, no? Ni que sigui mínim
0: Bueno, també depèn del mètode que estiguis fent.
1: Sí, però igualment has d'intentar... No, però igualment sempre has de ficar el filtre, perquè llavors...
0: Sí, però hi ha mètodes que fan aquesta que agafis de dintre, no? Bueno, jo no conec gaire mètodes,
1: sí, però... Sí, pots agafar de dintre, però sempre amb un límit. Si tu traspasses aquell límit, ja no serveix de res. Al final, tu estàs fent teatre. Sí, és realisme i has de ser tu, però has de ser aquella persona la qual no té el teu nom, que és el personatge. M'explico?
0: Sí que
1: bueno,
0: t'expliques. Sí.
1: T'estic adormint, Neus, t'estic adormint.
0: Vinga, no, va, següent.
1: Vale. Streaming i la cultura fast food.
0: Oh.
1: Què té a veure això? Moltes coses. Plataformes que cancelen sèries en qüestió de setmanes si no funcionen. Projectes sencers, per exemple, que desapareixen sense temps de créixer. D'aquelles pel·lícules que entren a Netflix, per exemple, que diuen recién llegada, i passa una setmana...
0: I tu a la setmana la vols anar a veure
1: diuen,
0: i no està.
1: I passa una setmana i diuen... En res ens deixa aquesta pel·lícula, del plan que ha donat una setmana i suficient per aquella pel·lícula. O contingut, per exemple, constant, però poc temps per valorar-lo, no? Consum ràpid, art destacable...
0: Mm-hmm.
1: Però art que és descartable, també. No sé, és que una barreja de coses. Vale, i vosaltres, oients, fins on creieu que s'hauria d'arribar per fer art?
0: I sobretot, qui està decidint avui què triomfa? El públic o un algoritme?
1: Bona pregunta. Obrim el meló.
2: Obrim el meló.
0: Aquest meló no és petit.
1: Avui has obert...
0: Ai, que raro! M'ha semblat raro i tot.
1: Avui has obert tu, l'obrim el meló. No, aquest és un meló global, vale? D'aquests que no saps ni per on començar.
0: Mm-hmm. Perquè parlarem de cultura, sí, però també de diners, de poder...
1: I de qui decideix què és l'art i què no.
0: Avui obrim un meló que passa a tot el món.
1: Però que es viu, doncs, molt diferent segons on siguis.
0: I
1: no?
0: Tant.
1: Diríem... Comencem per la part bona, va.
0: Vinga, va.
1: La part bona de la cultura de diferents països. Doncs que hi ha expressió cultural única a cada país.
0: I
1: que
0: tant.
1: Cada país

0: té les seves coses i és especial i té el seu propi toc artístic de cada lloc.
1: Mm-hmm.
0: No? Jo ho veig així, ho trobo molt...
1: Com
0: molt...
1: les cançons, crec que era per Nadal, que vam posar, no? Que eren com...
0: Sí.
1: O no sé si ho vam arribar a ficar, però sí, diferents sí. versions com de cada lloc.
0: Que és de cada lloc, exacte. O, per exemple, sí, coses que passen a cada lloc, supersticions sí. de cada lloc, qualsevol cosa d'aquestes. Per exemple, també podríem parlar de la música com a llenguatge universal. Que ja la cançó de Milionària de la Rosalia ha arribat a tot arreu.
1: Mm-hmm.
0: Les cançons de Flow 2000, no sé com es pronuncia això, de Mercadona, de l'Abat Yal. L'Abat Yal ha anat a fer un concert a Xina i ha venut totes les entrades. Ja em diràs tu. Què fa l'Abat Yal a Xina? No té cap mena de sentit, però alhora ho té tot. O sigui, crec que és molt bona aquesta cosa de poder tenir un llenguatge universal que mm-hmm. la música l'escolta tothom i que pot arribar a molts llocs.
1: I que una cançó al final pot transmetre el mateix a dues persones que poder per
0: 100%.
1: El llenguatge que tenen no es podrien entendre, saps?
0: 100%. Al final no deixen de ser tradicions que es mantenen vives i això també trobo que és molt positiu i que no deixa d'haver-hi com una creativitat, no?, dintre de totes aquestes coses que parlem sí. i de la cultura en general. Ja parlem de música, d'art, de dibuixos, pintura, tot tipus d'art, vale? No deixa de ser una creativitat que no té fronteres, no? Sense fronteres. Sé que, òbviament, hi ha limitacions, com per exemple abans dèiem a Xina, que hi ha escenes i coses que es retallen, però al final no hi ha fronteres. Una pel·lícula de Xina tu la pots veure aquí, una pel·li d'aquí la pots veure a Xina, llavors també, gràcies als subtítols també, que això sí, facilita clar. Molt les coses, llavors aquesta creativitat jo trobo que és positiva. Tu vols dir alguna altra cosa?
1: No, posa la cançó. Va.
0: Posem la...
1: Tota teva.
0: La cançó. És una cançó, no t'agrada a tu? A mi m'ha fet molta gràcia.
1: No,
0: saps per què m'ha fet molta gràcia?
1: No passa res.
0: Perquè Waka Waka, Waka Waka de Shakira. Per què he escollit aquesta cançó? Perquè simbolitza la unió de cultures, que això és el que estem parlant, i de l'opositiu d'això. I crec que la força global de la música que acompanya en aquest moment... I aquesta cançó no és de les més preferides, he de dir, vale, fa molts anys que no l'escolto, però és perfecta per,
1: i tant,
0: per
1: no, dir no, et dic que, no sigui perfecta
0: que la unió de cultures és molt positiva. Vamos!

0: Aquesta cançó m'està posant de molt bon humor.
1: Quina sort.
2: No, és broma.
0: Neus, per favor, no em tallis. No
2: és
0: tallis
2: broma. Vinga, anem a la cara fosca.
0: Cara fosca, com li agrada la Neus. La...
2: Ai, no.
0: Proseguim.
2: Què? Com no? Pressió per triomfar.
0: La pressió, la pressió.
2: Sempre.
0: I no només la pressió que tu et fiques a sobre, no, que tu et poses, sinó la pressió que et posen també els... abús de poder, podríem dir. L'abús de poder.
2: Que això ve lligat amb salut mental afectada,
0: explotació laboral...
2: No, dir explosió laboral.
0: També,
2: no.
0: Perquè al final és una explosió, no?, el que fan amb aquestes persones. Les matxacen tant que acaben explotant. Sí. Sigui de la manera que sigui. Necessiten medicaments per sortir-se'n de la depressió o voler-se... és igual, no donarem detalls, vale? També podem parlar dels cànons estètics imposats, no? Que al final moltes d'aquestes cultures i d'aquestes feines, sobretot la cultura en general, hi ha molts cànons de bellesa concrets que són com els que han de ser, no? I al final, no sé, hauríem de ser lliures, no? De poder acceptar els cossos i que no hi hagi cap cànon. Que sigui, tot sigui bo, no? Perquè al final tu veus qualsevol cos i qualsevol cos és preciós, d'aquesta manera.
2: Sí, però tot i així, em sorprèn que segueix havent-hi una
0: competitivitat extrema. Has escollit una cosa difícil de dir. Competitivitat. Bueno, també...
2: Sí, una competitivitat.
0: Com abans. Vale, o podríem dir de la falta de llibertat creativa en algunes indústries, no? Que a vegades no pots ser lliure.
2: I censuren i coses que no hauríem de censurar.
0: Moltes coses que no haurien, exacte. O la inestabilitat econòmica dels artistes. És que, clar, això, per exemple, amb el que parlàveu d'aquí, bueno, d'Europa en general... per què no ens podem guanyar la vida o no podem viure tranquils només fent una pel·li, per exemple, o fent només una obra de teatre? Perquè l'economia...
2: Però fent només una obra de teatre en aquell moment,
0: en aquell mes, vale? Perquè en un mes...
2: Que s'ha semblat com una pel·lícula a la vida i en tinc suficient per
0: viure. No, clar, però en un mes, perquè tu te'n vas als Estats Units i la Meryl Streep, bueno, és que la Meryl és una gran eminència, vale? Però qualsevol actor cobra una milionada i per estar aquí no cobres ni un quart d'aquesta milionada, no? Que al final també és una feina, i que és una feina que no molts valoren, però és una feina que si tothom quan arriba a casa es posa a la televisió, qualsevol persona que arriba a casa,
2: tothom
0: es posa...
2: Consumeix cultura.
0: Tothom consumeix. I tots tenim la casa decorada amb quadres i amb coses que són art. Tothom està rodejada d'art. Llavors, hem de valorar aquestes feines, també, no?
2: I
0: igual
2: tant.
0: Que valorem les d'un funcionari o qualsevol altra feina. Ja ho he dit abans, no? Els abusos de poder dins de la indústria i, sobretot, la cultura de l'èxit ràpid i efímer.
2: Mm-hmm.
0: Volem fer-ho tot molt ràpid i mira com la música, avui en dia tot és molt ràpid i abans tot era en foc lent i hi havia coses màgiques i precioses i molt bones. Què? Jo crec que hem dit masses coses dolentes ja, no?
2: Sí, suficient.
0: Podríem anar directament a la cançó.
2: Sí.
0: La vols presentar
2: molt
0: tu?
2: Molt bona cançó.
0: Molt bé, sabia que t'agradaria. La Waka Waka no, aquesta sí.
2: Aquesta sí.
0: Doncs vinga.
2: Aquesta cançó es diu Royals, de Lord.
0: Lorde o Lord? No
2: Lord,
0: sé.
2: Jo crec que és Lord.
0: Lord, jo crec que és Lorde.
2: És una... Jo crec que és una crítica directa a la cultura de luxe i la fama i desmunta una mica el mite de la indústria musical.
0: Què és el que venim a fer? A desmuntar-lo.

0: Hollywood, el somni americà.
1: Oh.
0: Vale, parlarem de la gran indústria global, no?, que és Hollywood. Qui no coneix Hollywood? Qui no el coneix? És que ningú no el coneix. O sigui, tothom.
2: Bueno, al final són unes produccions milionàries, no? I la cultura, al final d'allà és com la número 1.
0: Sí. Però també per l'idioma, no? Perquè l'anglès està com molt al,
2: sí,
0: al top,
2: clar,
0: top.
2: Clar.
0: Tothom ha de saber anglès. Llavors, al final, és inevitable. També,
2: clar,
0: per exemple,
2: o sigui,
0: la influència
2: una
0: mundial.
2: Una pel·lícula alemana, pues, pot no tindre tant d'èxit perquè menys gent sap parlar o entén l'alemany.
0: Exacte. Influència mundial, que és el que anava a dir, per exemple, que té una influència mundial molt
2: gràcies
0: gran.
2: Gràcies a l'idioma,
0: gràcies
2: també
0: a l'idioma, i càstings molt competitius. Jo crec que els càstings d'allà han de ser... Però sempre
2: bof
0: intenten agafar persones bastant conegudes, però igualment els càstings han de ser una bajanada, eh?
2: I tant. Sí.
0: I que hi ha molts escàndols mediàtics constants, sobretot amb la cultura. En aquest últim any i mig hi ha hagut un escàndol...
2: Però això també...
0: Però aquí tot arreu.
2: Aquest últim any no, però normalment els escàndols mediàtics al final és màrqueting.
0: No, però jo crec que a Hollywood hi ha molta merda allà dintre.
2: I hi ha molta premsa rossa també.
0: Sí. Clar. Llavors, tot és com molt més elevat. I hi ha, per exemple, també la gran diferència entre èxit i fracàs, no?
2: I tant.
0: Quan et va bé
2: de
0: i
2: fet,
0: et va bé.
2: De fet, a mi em surten molts vídeos, no sé per què, de supermodels que eren number one allà, en plan, el més top del top, que ara estan, pues, es van acabar per culpa de la pressió del treball i tal, van acabar amb drogues i no sé què, i ara estan al carrer.
0: Molt fort, eh? És que la vida dona... Ostres, és que és molt
2: d'un
0: fort
2: dia per l'altre va això, fer això de dalt a baix.
0: Passa molt allà, però també passa tot arreu, eh? Però és
2: sí,
0: més que res
2: sí,
0: perquè veieu les diferències de cultures que poden haver-hi, que hem trobat a diferents països.
2: Aquí
0: i que hauran...
2: pots trobar un actor treballant a un bar de cambrer.
0: Exacte. Allà
2: que
0: potser
2: és més,
0: és més probable que amb drogues al carrer.
2: Sí.
0: Vale? Llavors, hi ha moltes possibilitats i moltes... moltes d'aquestes coses que diferencien els països, però vull dir que hi ha moltes altres coses que podríem indagar hores i hores, eh?
2: Sí, tant.
0: Cultura del remake, no?, i poca originalitat,
2: home,
0: el remake...
2: Home, ara Disney ja està a tope amb el remake, eh?
0: Exacte. I,
2: tots
0: per exemple, els sindicats que regulen, però no igual per tothom, que això també és veritat. Parlem dels sindicats, Hollywood, el tema dels sindicats està com molt... Bueno, que sí, que és això, són sindicats que regulen, però que no ho fan per igual a... amb uns que amb altres, no? Per Hollywood, he escollit una cançó que hi ha moltes, perquè clar, Hollywood és molt immens, no?
2: Mm-hmm.
0: He escollit una cançó que m'agrada molt, que és una persona que va començar, que no era coneguda, fent una sèrie, que era High School Musical, però després de molts anys van fer aquesta sèrie, no? Que es diu Olivia Rodrigo. Canta molt bé, la pobra en un concert es va caure per un pobreta.
2: Ai, que dolent.
0: No, però no sé, m'ha vingut i m'ha fet molta gràcia.
2: Sí, moltes caigudes.
0: No, però es diu Driver License i és la primera cançó que va treure, crec, per solitari, o sigui, en solitari, i va triomfar tant que ara és qui és gràcies a aquest temazo. L'he escollit per què? Perquè exposa vulnerabilitat real, representa com la indústria converteix experiències personals en productes massius, no? I al final, ella és un gran exemple perquè és una màquina i és joveneta i té una veu impecable i increïble.

0: Què? Presentes tu el tema d'ara o què?
1: Vinga. Corea del Sud, perfecció i control.
0: Entrem-hi.
1: Sistemes d'agències molt, però molt estrictes.
0: Sí, aquí poden ser una mica estrictes amb el que comparteixes i amb el que fas. Imagina't allà. Sí, crec que Corea del Sud, és on més control hi ha de tot el món. Bueno,
1: en tema,
0: un dels llocs.
1: Bueno, món asiàtic.
0: No,
1: jo crec,
0: no, però és que el món asiàtic jo crec que és molt, molt extremat el control que agafen en tot, eh? És el que realment agafaria com un resum de la cultura d'allà. Els entrenaments intensos des de jove, que no pots parar, que estàs allà i que la pressió, no? El que diem amb tots, la pressió existeix a tot arreu.
1: La d'hores que estudien, eh?
0: I l'estètica, si no tens una bona estètica... És que és molt fort, eh? L'estètica a Àsia, tota la part d'Àsia, però parlem ara de Corea del Sud, és molt cuidada. Has de tenir molt bona pell. Jo he tingut amigues asiàtiques i és brutal. O sigui, tenen una pell impecable. Impecable. És increïble. Tenen un glow a la pell que flipes, al·lucines. Què més podem dir de Corea del Sud? Doncs cultura, doncs el que dèiem, molt exigent, no?
1: Sí, ara han fet un boom global amb el K-pop i...
0: Ah, ostres, sí. Sí. I el guai dels artistes que fan K-pop, que no només parlen amb, o sigui, no només canten en coreà, sinó que canta també en anglès, la majoria. I això fa que sigui encara més internacional. Mm-hmm. Com per exemple, bueno, no ho diré, no faré spoiler de la cançó que he escollit per aquest punt, però bueno, al final són contractes molt restrictius, control de vida personal, no? Que al final és el que dèiem abans, no englobaria doncs, tot el que és Àsia, el control massiu i constant de ser la figura que has de ser i no sortir d'allà.
1: Sí, mira, hi ha una cosa per això que és com... els cantants aquests de K-pop, en plan, allà fan com la formació militar aquesta.
0: Sí.
1: Allà els cantants també van a fer-la. Aquí jo crec que si es fes formació militar, els famosets no anirien, vamos, o sigui, els hi perdonarien tot, només per ser qui són.
0: 100%.
1: I allà van igual, sent els números 1 més escoltats globals de tot el món, i van igual.
0: També hi ha cancel·lació immediata pels escàndols. Allà intenten tapar-ho tot. Ho tapen a tot arreu, eh? Però hi ha altres països que s'aprofiten d'aquests escàndols per fer més bombo. Allà és com fora.
1: En veritat, ni tan malament, eh? Perquè són tan estrictes i tot que al final...
0: Sí, al final...
1: Els fan ser persones normals, exacte, que tothom és normal, no? Però en plan, com...
0: Però no
1: tenen
0: tema...
1: coses exclusives només per
0: exacte,
1: ser...
0: Exacte, però no per
1: són.
0: Tema dietes i imatge, per exemple. Dietes i imatge és com...
1: Bueno,
0: no segueixen aquesta cosa, no? Hi ha una cançó que anava a escollir una, que és la de fa molts anys, però no he escollit aquesta, la de Gangnam Style, és de Corea, és Corea,
1: bona.
0: Era coreana, o sigui, és coreana,
1: sí.
0: Gangnam Style, tum, tum, tum, tum, tum, bueno, és que ara mateix no la sé cantar, vale? Però anava a escollir-la, però no, he escollit una que ara és molt, molt, bueno, ha fet un boom increïble,
1: sí.
0: Que es diu Golden, vale? No sé com pronunciar el grup.
1: Fantrix, que es diuen.
0: Vale. Representa la cara més brillant i atractiva de la indústria del K-pop, no? L'èxit, la perfecció i el somni de ser daurat, que és el que diu la cançó, no? De brillar per sobre de tot. Però ara, o sigui, però al mateix temps també es pot interpretar com una metàfora de la pressió constant per mantenir aquesta imatge impecable que intenten fer, no?

0: Bueno, ara anem a, amb la Índia, vale? Amb el Bollywood i l'espectacle. És que a mi em sembla tan atractiu aquest tipus de música. És que jo escolto, és molt interessant. Jo escolto Bollywood i em venen unes ganes de ballar, però de manera boja i descontrolada, i uns moviments que ni el meu cos sap cap on van, que no hi ha control. És increïble, de veritat. Després he escollit una cançó que segur que tots i totes sabeu quina és, vale? És típica del Bollywood.
1: Jo l'estic llegint, no tinc ni idea de quina cançó
0: no,
1: és,
0: però de veritat,
1: quan l'escoltis,
0: sabràs,
1: sí, no?
0: Sabràs vale, quina vale. És, segur. Parlem de que és un cinema musicalment molt potent, és el que deia abans, no? Per mi la música Bollywood i Índia uh-huh. és molt, molt potent.
1: Bueno, està una mica al costat de Hollywood, Bollywood, estan de
0: exacte,
1: la mà,
0: exacte, sí, però no té la mateixa fama.
1: No.
0: No és el mateix.
1: Una producció massiva, però...
0: Sí,
1: d'una altra manera de pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules. Òbviament pesa moltíssim la dansa.
0: És que aquí vull parar un moment. És que el vale. Bollywood, el Bollywood, o sigui, jo crec que destaca i fa diferència amb altres cultures, vale? Perquè la dansa és tan brutal i el cos fa unes coses. Com mouen? Com mouen aquelles parts del cos que ni sabia que existien? De veritat, el gran pes de la dansa i de la música i del ritme d'aquesta música, no? Uh-huh. I ja podríem entrar en la cultura que tenen ells dels casaments i tot, que és un gran, gran descobriment. A mi, t'ho juro, és una cultura que m'agradaria aprendre a ballar i a fer aquestes danses, i t'ho juro, és que m'encantaria.
1: Ho passaria
0: també. També crec que el ser un Bollywood i ser com... bueno, crec que el públic que veu aquesta... Bueno, que forma part i que veu i gaudeix i consumeix aquesta cultura, no? És un públic molt fidel a la cultura. I que és molt, no deixa de ser una cultura molt visual i molt rica. Bueno, per mi és que, clar...
1: I colorida.
0: Sí, molts colors, roba preciosa, molt d'art, molta creativitat.
1: Sí, sí, sí. La dansa del ventre és indi. Dansa del ventre és de Bollywood?
0: Jo crec que tindria un punt... Sí, no ho sé. És que també hi ha una cultura que és l'aràbica, bueno, és que ara mateix no sé si ho estic dient bé, que tenen com aquests balls també, i és brutal.
1: Llavors surten per TikTok.
0: No sé si... m'arriscaria molt i diré una cosa que realment no...
1: Busca-ho.
0: Jo vaig dient. També podem dir una cosa que ja potser no és tan positiu, vale, a la Índia, i al Bollywood i l'espectacle. Hi ha molta dinastia de família dins de la indústria, i això crea un altre cop el que dèiem, i és el tema del dia, la pressió, vale? També l'estètica molt marcada.
1: És d'Egipte.
0: D'Egipte, o sigui, res a veure. És d'Egipte, la dansa al ventre?
1: Oriente Medio, del norte de África y el Mediterráneo.
0: No m'ho puc creure.
1: Se considera originaria principalmente de Egipto.
0: No m'acabes de deixar parada.
1: Sí, sí, tampoc ho sabia.
0: Ostres, no m'ho imaginava, eh? Aquest dit o la part més àrab...
1: Jo pensava que era Bollywood,
0: Jo pensava que era Bollywood o...
1: Res a veure.
0: Aràbia, saps? Aràbia, no sé com es diu ara. Bueno, no sé com es diu, vale? També podem parlar de la Índia que estàvem parlant abans, no? Que són... normalment són històries, no?, sovint idealitzades. Però sí que és veritat que la part negativa, no?, són les dinasties familiars, la pressió estètica, no?, molt marcada, la diferència entre el cinema comercial i l'indi, igual amb la música, i actors... Digues.
1: No, dir això.
0: Pues digues.
1: Que els actors al final són també figures socials molt importants. O sigui, estem parlant... Jo crec que serien una mica els actors a nivell... No pot ser tan Hollywood perquè no són coneguts, diguéssim, mundialment, però...
0: Sí.
1: En el país, o sigui, en la part d'Índia.
0: 100%.
1: Jo crec que estan 100%. Molt ben...
0: Com m'encanta.
1: Es diu, a dalt.
0: Molt
1: a dalt.
0: Que estan molt amunt.
1: Sí.
0: Que, de veritat, adoro el Bollywood. Anem a ficar la cançó, vale?, que es diu Jehu, vale?, i hi ha un moment que fa Jehu... No, és que l'heu escoltat segur. Representa energia cultural i impacte global.
1: Sí, ja
0: és que és increïble.
1: Sí.
0: Escolteu-me una estona perquè de veritat dona un goig escoltar. Ballem-la.

0: Vale, parlem, haurem d'anar...
1: Pim-pam.
0: Parlem d'Europa, art i resistència, com sempre, cinema d'autor, no? Subvencions públiques, el teatre està molt viu però l'economia no està tan viva, cultura més crítica, aquí som molt crítics, és veritat, amb la cultura i amb el que fem i el que no fem.
1: Uh-huh. I tenim una molt bona valoració artística.
0: Exacte.
1: Sí, som crítics, bueno, però perquè valorem...
0: La gent que hi sap, la que no hi sap, sí, va i es deixa moure i a vegades surt i diu, uah, quina brutalitat, i és una gran merda,
1: sí,
0: vale, el que acabem de
1: veure. Ho he escoltat.
0: Precarietat en actors, menys pressupostos que Hollywood, òbviament, no?
1: Això està clar. O sigui, no... És així la
0: vida.
1: És
0: el que deies tu abans, no? El públic potser és més exigent.
1: El que sap.
0: El que sap.
1: Remarquem-ho. Perquè jo no els he demanat a veure obres de teatre que diem, buah, s'han
0: quedat
1: a gust. Quina
0: gran merda. Quina gran merda.
1: I tenim costat algú dient, buah, és el millor que he vist a la meva vida.
0: Exacte, que dius,
1: no. I és com, has vist poc?
0: Has vist molt poc. Mira més. Escolta, informa't. Produccions més arriscades, no? Moltes coses més. He escollit una cançó que es diu Je veux, la Neus aquí, que és de Zaz, vale? I defensa la llibertat i critica el sistema materialista. Fiquem un trosset molt petitó,
1: oh,
0: però sabeu quina
1: bona
0: és, segur.

0: Quin gran tema, eh?
1: Molt
0: la fada és molt bona. Vale, parlarem de la globalització, que al final
1: connectat.
0: Està tot connectat. Vale? És el que inclou... I no hem parlat de moltes... O sigui, ens han deixat molts llocs, vale? I moltes
1: més.
0: Coses, però bueno, hem fet un tastet.
1: Podem fer un mes sencer, eh?
0: Un
1: també.
0: Mes sencer.
1: No.
0: Vale, parlem de la globalització com a cultura global compartida, no? Mm-hmm. Al final són moltes, bueno, molts països i moltes cultures diferents i al final tenim coses que compartim, com per exemple hem dit lo de la pressió i l'estètica constant, el voler ser algú que no som a vegades, les plataformes digitals que ens segueixen a tots, vale? a uns més que d'altres.
1: I fa que tot sigui més internacional.
0: Exacte. Lo de les xarxes, no? La viralitat immediata...
1: Mm-hmm.
0: O, per exemple, el públic global, no? Que al final, com pot ser que la Bat Yal, per exemple, hagi arribat a Xina o a tot Àsia, m'explico?
1: Perquè els algoritmes decideixen.
0: Exacte.
1: O sigui, l'algoritme decideix la tendència del moment i...
0: I les influències, també, les influències del moment constants i els canvis, el contingut efímer...
1: Sí,
0: és que
1: sí,
0: moltes
1: sí.
0: coses, vale, podrien ser com aquest connectar amb tot.
1: Uh-huh.
0: La pèrdua d'identitat cultural a vegades se'ns en va una mica... ens llancem a la piscina i després no sabem com tornar, no passa res, a sortir. I que al final la cultura cada cop és més homogènia, no? I que cada vegada hi ha més creadors independents, que això és molt positiu, també.
1: I tant.
0: I això. M'agradaria molt acabar aquest bloc i obrir-me el meló amb una cançó que m'encanta. Fa bastants anys que està. És de Luis Fonsi, per favor, Luis Fonsi. És Despacito. És un exemple de fenomen global nascut localment. I és un tio que és un fenomen. Què us he de dir? Quin art. Quin art.

0: quin gran tema, quin gran tema. I a més, Despacito, no? Fer les coses a poc i foc lent fa que les coses surtin molt millor.
1: A poc a poc i bona lletra.
0: Poc a poc i bona lletra. Vinga, doncs va. Què? Entrem al laboratori, no?
1: Vinga, va, què està?
0: Anem al laboratori.

0: començant experiment.
1: Avui toca pensar...
2: I bastant.
1: I bastant, perquè anem a fer...
2: veritat la, o...
1: Veritat, bueno, fals o veritat, vale? Mm-hmm. Vertader o fals.
2: Vinga, començo jo.
1: Molt bé, així m'agrada, iniciativa.
2: A Corea del Sud, alguns idols, ídols o com es diguin, tenen prohibit tenir parella durant els primers anys de carrera.
1: Oh. Vale, té tota la pinta que
2: és
1: un,
2: veritat.
1: Dos, tres, sí. No fem tres, vale? No. Anem. És 100% veritat, jo crec que sí. Toma!
2: Ho hem dit abans.
1: Sí, sí, sí, és evident. Si escoltem, jo crec que funciona. Vale, a Hollywood, tots els actors...
2: Digues el número.
1: Dos.
2: Molt bé.
1: Punt. A Hollywood, coma, tots els actors passen càstings oberts abans d'aconseguir un paper important.
2: Fals.
1: Fals, no tots els actors passen.
2: Fals, perquè els que són germans familiars de...
1: Nebots de...
2: Tres.
1: Cosins de...
2: Bollywood produeix més pel·lícules a l'any que Hollywood.
1: Oh,
2: ala. Jo crec que és veritat.
1: Jo crec que no. És que no, oi?
2: És que sí. No!
1: És que sí. Jolín, neus.
2: Però sí, hem dit que fan moltes pel·lícules a
1: ja,
2: l'Ed,
1: no
2: escoltem,
1: però tantes com Hollywood. Vale, va.
2: Més.
1: Quatre. Ui, he cridat molt. Quatre, punt. A molts països, els artistes no poden viure només del seu art. Molt bàsic. Hem escoltat o no hem escoltat? Això és un...
2: Depèn del país.
1: No, o sigui, a molts països... Ah, clar, merda. A molts països els artistes no... Bueno, jo diria que sí, és veritat, no poden viure.
2: Depèn, depèn del país.
1: Crec que l'únic lloc on es paga bé és a Hollywood. No mentirem, d'acord? ¿vale?
2: Bueno, depèn, aquí a Espanya
1: Àsia,
2: també.
1: Àsia paguen bé.
2: Depèn qui siguis, també paguen bé.
1: Bueno,
2: clar,
1: ho deixarem
2: que...
1: en stand-by. Jo crec que no,
2: si
1: eh?
2: Si ets, no sé...
1: Clar. Cinc.
2: Cinc. A la Xina, totes les pel·lícules es poden estrenar sense control governamental. Del govern.
1: Governamental. Fals. Ni...
2: És que m'està tornant a llegir la pregunta.
1: No.
2: S'han de passar pel govern.
1: I a més, tots s'ho miren amb lupa. Que no. Vale.
2: Vinga, va.
1: Sis. El K-pop és un fenomen creat només per artistes independents.
2: Veritat.
1: Fals.
2: Veritat.
1: És fals. És fals, clar que és fals. No.
2: Ai,
1: és només per artistes independents. Golden, per exemple, són un grup.
2: Bueno, però un grup independent.
1: No. El K-pop són grups. Són grups els K-pop.
2: Vale, que sí.
1: Es nota que no és un estil de música que escolti la Neus.
2: No.
1: Set.
2: Em toca a mi? Sí.
1: Sí, et toca.
2: Alguns actors han patit problemes psicològics per entrar massa en el seu personatge.
1: Ah,
2: veritat.
1: Veritat, efectiu.
2: Venga. Molt bé.
1: Efectiu no, efectivament, no sé ni parlar. 8. TikTok no té cap influència en quina música es fa viral avui en dia.
2: Fals.
1: Fals, sí que té.
2: Molta.
1: Massa.
2: Tota.
1: De fet, tota. Efectivament.
2: 9. A Europa, el teatre rep ajudes públiques en molts països.
1: Ai, no ho sé. Sí, diré que sí.
2: Toma.
1: Com es nota que formem part.
2: Sí.
1: Vale. 10. Les cançons virals solen estar pensades per captar atenció ràpidament.
2: Veritat,
1: 100%.
2: Que llestes.
1: Molt bé.
2: Vinga, va.
1: Bueno, ara per tancar el laboratori, que ha sigut fugaç, vale? Perquè aquí anem per feina, nois i noies, posarem una cançó que ens recorda tot el que hem estat parlant avui. Oh, per favor, m'encanta aquesta cançó. Es diu Skyscraper, de Demi Lovato, i és una meravella. Ah!

0: Doncs, ui, després d'aquest viatge per la cultura del món, queda clar que no és només art.
1: És identitat, pressió i moltes realitats diferents.
0: Potser no tot el que veiem és tan bonic,
1: però entendre-ho ja és un pas.
0: Hem parlat una mica de tot, però bueno, ens agradaria haver parlat de més, però esperem
1: que... programa, no passa res.
0: Esperem que ho hagueu... Uau, que ho hagueu gaudit. Però abans d'acabar, no va dir abans de començar.
1: No.
0: Gràcies a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai,
1: al David Rius per ser el millor tècnic que podem tenir,
0: i per fer-li sustos a la Neus, i a l'Àlex Gilabert per posar veu a les nostres sintonies.
1: Família, si voleu dedicar-vos a l'art,
0: prepareu-vos. Però sobretot, feu vosa, vostra. Uf,
1: i recordeu, la cultura no només és el que veiem,
0: sinó també el que vivim.
1: I atenció,
0: la setmana que ve obrim...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven al creuer amb el brot d'antivirus, que aquest matí s'ha situat davant el port de Granadilla de Bona. En un missatge a la xarxa social, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans, 5 ciutadans cap a França, 4 cap al Canadà, 26 cap als Països Baixos, 22 cap al Regne Unit, 2 cap a Irlanda i 3 cap a Turquia. Els pròxims vols previstos són els que portaran passatgers als Estats Units, Austràlia i també als Països Baixos. Precisament en el vol direcció cap a París, un dels francesos evacuats ha presentat símptomes. Segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. I l'activista Saïf Abou-Keshek, membre de la flotilla aterrat a la tarda a Barcelona, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. Per la seva banda, després, Open Arms també enllesteix els preparatius durant avui diumenge al moll de la fusta de Barcelona per salpar dimarts rumb cap a Cuba. El vale astral sortirà de Badalona en una missió humanitària molt similar a la flotilla per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de La Habana, així com aliments i recursos bàsics. I en successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I encara en successos, dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en turisme, parlem de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això, des del govern ja s'està preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. Precisament avui, diumenge, el trànsit està sent bastant fluid a les carreteres catalanes, tot i ser un dia de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I seguim en cultura, ja que el conseller de presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que avui diumenge, des del camp de concentració de Mauthausen, que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. I en esports, aquí una hora, el Barça pot començar a proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho en el primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
3: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
2: Vols dir que val la pena?
3: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
4: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
6: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
5: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
6: I un cop al mes, participa al taller obert.
5: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.

0: española, claro, y hondureña,
1: sí.
0: Así es. Y entonces estoy con proyectos de un nuevo libro, de apoyar a mis hijos, y entonces, pero aquí en España, ¿verdad?
1: Muy
0: porque
1: bien,
0: realmente bien. Aquí lo que ustedes dicen, aunque la situación a veces no es tan buena como uno quisiera, pero es peor allá en aquellos lugares donde que uno también conoce, ¿verdad?
1: Sí.
0: En América Latina.
1: En todas
0: Latina.
1: Las partes nos quejamos, ¿eh? Todas las partes. Bueno, y avui saludem a la nostra anfitriona, la advocada... carai, se m'ha anat el nom, eh? El cognom?
2: Marta
1: Bouza. Estava pensant en un altre nom, eh?
2: És normal.
1: Bouza, la nostra advocada de família, especialista en tants temes, i sobretot amb el tema més preocupant, que és el de la Jessica, la mare a la que li van treure el seu fill, no?
2: Sí.
1: I que encara continua als tribunals, i ara al Tribunal Europeu, no? Perquè després ha anat al Constitucional.
2: No, encara no. Estem en el Constitucional.
1: Ah, sí?
2: Bueno, bona tarda, estic encantada d'estar amb vosaltres.
1: Sí.
2: El cas aquest de la Jessica, que ha sortit a les notícies en diferents medis...
1: En tot el mitjans ja està, perquè...
2: Sí.
1: TV3 també és l'últim que el va treure, no?
2: Sí.
1: Però bueno, endavant.
2: Doncs fa 6 anys que li van manllevar el seu recent nascut, no ens oblidem. Amb 17 dies li van treure el seu bebè lactant, enganyada, te lo vamos a devolver, devuélvanmelo porque me dijeron que me recuperara, pero yo quiero tenerlo ya, perquè tenia una anèmia. No li van tornar, li van fer firmar uns papers, ella es va negar perquè li estaven obligant a signar l'entrega en adopció del seu bebè.
0: No.
2: I es va negar. Sí.
1: Sí.
2: És un cas kafkià, paradigmàtic, que espero que faci repensar molt a les autoritats, perquè tots els condicionants kafkians que podem veure en el despatx, en aquest tipus de situacions de sostracció de menors, aquest supòsit els té tots. Els té tots. Avui hem presentat un escrit al Tribunal d'Almeria perquè, tot i que tenim el cas en el Tribunal Constitucional pendent de jutjar, que digui el Tribunal Constitucional que realment això ha sigut inconstitucional, il·legal i és criminalístic haver-li tret en aquesta senyora el seu bebè, per sota a l'administració almeriense i els senyors aquests d'acollida estan instant l'adopció d'aquest nen. I li he dit no sé quants cops ja, per activa, per passiva, oral i escrit, en el Tribunal d'Almeria, por favor, paralícenlo, suspéndanlo, paralícenlo, anúlenlo, ciérrenlo, lo que sea, pero de momento que lo paren. Si no vols anular-lo, si no vols tancar-lo, paralitza'l. I es nega a tot. Hay una prejudicialidad. Está viéndose en sede del Tribunal Constitucional. El más alto tribunal español está mirando el acto primigenio, el acta inicial. Si el acto principal es totalmente ilegal, ilegítimo y criminalístico, ¿cómo vamos a permitir un acto muy posterior, que es la adopción? Pues bueno, el juzgado de Almería, dicho sea de paso, Espanya està ara en un moment de judicialitat molt complexa per una llei que va haver-hi nova. Què ha fet aquesta llei? Que els tribunals s'atracin molt més. I algú, se li diu deficiència energètica, i nos partimos todos de risa, és la llei de la ineficiència i deficiència, que ha implicat que tots els òrgans judicials han de modificar, han de canviar, tothom està literalment movent armaris, cadires i taules, expedients i personal d'aquí cap allà. Què significa això? A part d'una complicació de que els poden perdre temes, que es retrasaran. I a més ens han imposat que s'hagi de negociar abans de qualsevol tipus de judici. Aquests dos fets, la negociació i el canvi absolut d'òrgans i modalitats judicials, ha fet que tot Espanya es ralenteixi. Quedo de cabe, queda malament dir-ho, però a la meva praxis personal, els tribunals d'Andalusia sempre han sigut els més lents amb diferència. Catalunya és molt ràpida, Navarra també, País Basc, Andalusia no. Mira por donde aquest tribunal, que és Andalusia, és tan lenta, i tenim aquests dos condicionants que ralenteixen més a tot el país, és jo presentar avui un escrit al Tribunal d'Almeria, en 24 hores em contesta, Presento un altre escrit, en 24 hores em contesta. Ostres. No ho he vist en la vida, ni en los mejores épocas.

0: Ribas. I aquí sí està succeint. Almeria, després de tots aquests condicionants. Per què? Perquè, com que el Tribunal Constitucional tiene sus tiempos y será tan lento, van guanyant per sota intentant l'adopció il·legítima d'aquesta criatura.
1: Increïble, no?
0: Increïble.
1: Bueno, pues seguirem pendents de lo que ens digui la Marta, no? Sobre la situació d'aquesta, diguem, injustícia, no? Que, que de fet jo crec que al igual arriba als tribunals europeus i al francès també, no? Perquè el govern francès també...
0: He posat pel mig, per sort, França ja ens ha fet cas, perquè també tenien l'obligació per tractats internacionals que els han incomplert tots. Els tractats internacionals són de obligado cumplimiento y acatamiento español. Estan per damunt de la Constitució, els tractats internacionals que tingui subscrits a Espanya. Se'ls han, els han vulnerat tots i un d'aquests requisits era que notifiquessin el govern francès i ho posessin a disposició del govern francès. Ni ho van notificar, ni ho van posar a disposició. Ni li van prestar traducció a la meva clienta. Ho han fet tot al revés, o sea, un modelo de lo que no debe de ser, això ho han fet tot. Aleshores, per fi vaig poder accedir a l'organisme concret del Ministeri d'Afers Exteriors francès que s'encarrega d'això, perquè clar, la llei diu el Ministeri d'Assumptes Exteriors de tot un país, a on tengo que ir jo? Clar. Vaig obtenir, per sort, el lloc concret que s'encarregava i va ser contactar amb ells un divendres i ens van dir dilluns aneu al consulat, ja teniu visita al consulat. Aviam si ells prenen carta a l'assumpte. De moment han nacionalitzat el nen. Perquè aquest nen, la nacionalitzessin o no, era francès. Mayor abundamiento, porque aquí todo es superar todas las trabas legales. Les han incomplert totes. Aquest nen és francès. La mare és francesa, ell és francès, i en el registre civil consta espanyol. Després hi ha una nota marginal on diu no, error, perquè no es pot tatxar ni borrar res de la fulla registral. Aleshores, se anula el asiento anterior i marginalment consta que este niño es francés. Però és que encara que no ho haguessin dit, aquest nen era francès. Les coses són les que són i no les que se dice ser. Aleshores, hem obtingut que França l'hagi oficialment nacionalitzat. Ara aviam què succeeix. Però que no els hi quedi cap dubte als organismes públics, privats, i a qui faci falta que ho senti, que si fa falta, Déu no ho vulgui, anirem al Tribunal Europeu i al Tribunal de Drets Humans Europeu també.
1: Molt bé, doncs estarem pendents, no? I avui començarem amb un tema que també ens interessa molt, que és la protecció de la gent gran. Vinga, comencem.

0: viejo yo. Bueno, pues avui parlem de la gent gran, no? Nosaltres. Nosaltres ja som grans, eh? Ara ja no sé quina és l'edat exacta perquè ens qualifiquin, eh? Com gent gran, no? Però el que tenim aquí més gran és el Joan, eh? I, bueno, Joan, tu què diries quins són els principals...
1: Jo vaig saber... Oi, em van explicar una herència aquí d'un noi que era abogat, però ell vivia a Xile i tenia dos fills xilenos. Doncs, i aquí tenia posicions econòmiques, no? Doncs ell va fer, d'acord amb la seva dona, donant-li l'herència d'ell, d'aquí d'Espanya, amb els dos fills. Per si es moria, tot això, o qualsevol cosa.
0: El testament, va fer el testament?
1: El testament, sí. A Xile això no es pot fer.
2: Ah, no?
1: No. A Xile, el 50% és de la dona.
2: Ah, la legítima. A Xile tenia la legítima la dona, i com que aquí no existeix la legítima la dona, li va deixar els fills.
1: La dona tenia llibertat, oi? I posició. Mentre ella pren els seus fills.
2: Bueno, això és intel·ligent, va utilitzar el dret internacional al seu favor i va fer testament a Espanya, que a Espanya no existeix la legítima de la dona.
1: I aquest noi que era abogat va tenir la desgràcia de tenir un accident d'avió, es va morir i amb el fill gran.
2: Va anar tot al petit.
1: I li va quedar el fill petit, el Jordi, d'això. I bueno, i el Jordi, per la part de la seva mare, tenia més propietats a Xile que
2: era molt ric.
0: Bueno, ja estem parlant de calés aquí, eh? El primer parlant de calés. Però realment els problemes que té la gent gran avui dia, tu, Joan, què diries que són? El principal.
1: Bueno, els problemes que hi ha, o sigui, jo crec que la vivenda té un problema.
0: La vivenda? Sí. Sí, la vivenda de la gent gran, que no hi ha massa disponibilitat de, diguem, de pisos tutelats, potser, d'acollida, i el principal que tu sempre comentes a vegades, no? La soledat, no? Eh?
1: També. O sigui, això és el meu punt de vista. Jo, o sigui, jo des de lleis he viscut moltes coses, no per meva, però gent coneguda meva. Mira, jo vaig tenir un cas que era un amic, un cosí. Doncs aquest cosí tenia una nòvia, i aquesta nòvia la va embarassar. I abans que neixés el fill, es va embarallar. I ell se'n va anar, i la noia, quan va néixer el fill, no li va posar els apellidos d'ella. Doncs, i a mi va dir, mira el que m'ha fet. Jo dic, home, si tu l'has deixada,
2: clar,
1: què vols que faci? Diu, però és que és el meu fill. Jo vaig defensar, jo vull el meu fill.
2: I què va fer? Va fer alguna
1: cosa? Ell no té dret. O sigui, està prohibit. La dona no pot posar un apellido diferent si el pare no ho nega. Perquè llavors jo vaig parlar amb una amica d'ell, que era un abogat i d'això, i em va dir, Joan, que ell vagi i li escriu el seu nom en el registre civil. Si li posi que no és fill d'ell, hi ha les proves meixes.
2: Exacte, això és el que podia fer, demanar la filiació. Demanar la filiació del nen, la seva paternitat.
1: I veuran que és fill d'ell, i amb això no li pot negar.
2: No es pot discutir.
0: Carai, no, però...
1: I va resultar que sí, que va fer-ho així.
2: Molt bé.
3: Amigo, Joan tiene 90 y... ¿Cuántos? 95?
0: 4, ¿eh?
3: 94 años. 94.
0: Sí,
3: increíblemente bien de su cerebro. De gusto.
2: Se acuerda de todas las batallas.
3: No, es que
0: però tu, Joan, com veus avui dia la societat? La veus... La gent jove és educada o no? O cadascú aquí va a la seva?
1: Mira, jo, Carlos, d'acord a la meva família, per exemple, els meus nens han arribat aquí, ells van ser educats a la Salle, com tu saps, oi? I tenen molts bons treballs i tenen molta capacitat. O sigui, més que els que estudien aquí. Aquí no estudien bé. Ells mateixos diuen, no són...
0: Consideres que l'educació d'aquí no és massa bona?
1: No és massa bona.
0: No? I per què no és massa bona? Perquè no respecten a la gent?
1: Hi ha coses que s'haurien d'arreglar. Ara, que això també impera molt els partits polítics. partits polítics, oi? O sigui, un pot fer una crítica, oi? Però que sigui educativa la crítica. Perquè si tots fem crítica, que siguin per la...
2: constructiva.
1: No podria ser. O sigui, les crítiques han de ser que siguin positives. No sé, però m'agradeu.
0: Bueno, aquí el Joan ens ha fet una mica d'introducció als temes d'educació, bàsicament, no? I de respecte. Consideres que la gent no és respectuosa molt aquí, ha perdut aquest respecte? Aquests...
1: O sigui, jo considero, per exemple, que l'alumne a Xile té més capacitat.
0: Mm-hmm. Ja.
4: El Xile.
1: Oi? Bueno. Ja la Salle i llavors el Claret que treu en tota la classe de jugar, de metges, el que sigui, però treu molt bons alumnes. Per què? Perquè tenen una base molt bona de baix.
0: Home, es nota que el Joan va viure molts anys a Argentina i a Xile, no? 60 anys, home, això pesa molt, no? Però també ja veiem el professor ja preparat amb una pancarta pel dret a l'habitatge, no?
5: Sí.
0: I avui ha vingut molt combatiu perquè els drets de la gent gran són molt importants, no? Però...
5: sí, però també tindrien que ser important com siguéssim les obligacions morals, no? Perquè... els joves depenen molt de la gent gran. Per exemple, la gent gran podria denunciar que no es respecten els seus drets, com el dret a l'habitatge. Vull dir, quan el decret Boyer va treure els lloguers indefinits i els va reduir a només 2 anys, una cosa totalment inadequada per fundar una família, doncs ningú va dir res. I sobretot els que ho haguessin hagut de parlar són la gent gran. Per exemple, els catedràtics, no? O els juristes, no? O sigui, sí. I no van dir res. I bueno, i això s'ha produït des de que tenim democràcia molt, molt senyaladament, per una pèrdua de valors que ja venia d'abans, sí. Però que abans estava una mica compensada.
0: Bueno, jo li voldria preguntar a l'advocada, perquè ella a diari té casos, té situacions de gent gran, segurament,
2: sí.
0: I bueno... Com estem amb el tema dels drets de la gent gran?
2: Perquè
0: ara estem parlant de manera general, no? Però entrem una mica en la matèria. Què et trobes tu?
2: Entrant, per contextualitzar, una cosa és el que jo em trobo al despatx, que evidentment em trobo al despatx les qüestions sempre més crítiques, més negatives i desfavorables de la societat, perquè aquells que van a celebrar coses i estan feliços no en venen al despatx, no? Això per començar, però aquest mes passat vaig assistir a un congrés de dret nacional sobre la gent gran. La gent gran, i tot de catedràtics, notaris, jutges, registradors, advocats, es parlava què està passant amb la gent gran en el sentit dels seus drets, que és el món en el que ens movem nosaltres, no? Aleshores deien que social internacionalment s'ha avançat molt en molts drets, però la gent gran no existeix com a dret en si mateix. No és que no existeixi, però està quasi inexistent. Per què? No té una legislació pròpia, una legislació que tingui en compte en tots els aspectes a la gent gran. Sí que està protegida de certes maneres, però tenim legislacions internacionals i nacionals del menor. Legislacions internacionals i nacionals de tantes coses, i no de la gent gran, que és aquest gran actiu. I no ens oblidem que en el món occidental, on ens emmirallem i dels que depenem legislativament i de tot tipus, la societat està envellida. Per tant, què és el que ens està passant? Que la societat que s'envelleix, perquè cada vegada tenim una prolongació més llarga de vida, amb més qualitat de vida, molt més llarga, però també segueixen succeint els deterioraments cognitius, físics i de tot tipus. Aleshores, aquesta gent hauria d'estar molt més protegida, així que, justament, aquí que tenim dues iberoamericanes, em va sobtar gratament que a Llatinoamèrica tenen una convenció de la persona gran. Tenen un article específic també de la persona gran, que és un calco de l'article que protegeix a la persona discapaç. Bé, però ja queda protegit d'algun... Aquí no ho tenim. Aleshores, molts cops hi ha com una simbiosi, una connexió entre persona gran i discapaç. Pot, però no té per què ser aquesta conjunció. No té per què donar-se. I això no està contemplat. Per què? Perquè pots estar en plenes condicions mentals i físiques. Ara us explicaré un cas també paradigmàtic. Un senyor de 94 anys a Catalunya havia fet una donació del seu pis, únic bé immoble, l'únic bé que tenia, li va donar al seu net. Acte seguit, el net el posa a la residència. Aquest senyor estava superbé del cap i va sol·licitar la impugnació. Va arribar al Tribunal Constitucional, va arribar al Superior de Justícia i va jurídica i pulcrament analitzar, i aquest cas es va analitzar en el Congrés, que jurídicament era un anàlisi totalment pulcre. No hi havia hagut engany, no hi havia hagut ingratitud, no hi havia hagut cap condicionant que es pogués anul·lar aquest contracte. Llavors, el que va passar? Aquest senyor va continuar a la residència en contra de la seva voluntat. Wow. No és un cas normal. Hem de tenir en compte que aquest senyor, amb 30, 50, 60, no fa aquest tipus de donatiu. Hem de tenir en compte la vulnerabilitat. Pots estar en perfectes condicions mentals, físiques i d'autogovern, però la vulnerabilitat. Hi ha tants condicionants que deuen estar estudiats psiquiàtrica, psicològica i sociològicament, i que tots, per més que no ho haguem estudiat, no se'ns escapa. Aquella persona estava en vulnerabilitat. Per tant, hem d'amollar la legislació perquè cada vegada passaran més coses d'aquestes. Jo en el despatx me'n trobo molt. Justament avui li he dit a un client, dic, mira, avui hauré de parlar un cas com el teu. I me'n venen contínuament que un germà s'ha calat amb les claus, li ha canviat la casa, me l'ha posat a la residència, ha fet uns poders, ha tret els diners, no em deixen entrar a la residència, té el DNI, hem hagut de fer un duplicat del DNI, una de complicacions. I què passa tot això? Pues que aquesta gent gran, pues, són molt grans, perquè aquest senyor que ha vingut a casa al meu despatx també ja estava quasi a la tercera edat, vull dir-te, que també ho deien al Congrés. Què és la tercera edat? No lo sabemos, no? Legalment 65, la jubilació. Però m'està venint gent molt gran pels seus grans. I... M'he perdut el fil.
0: No, està perfecte, no?
2: Perquè anava a acabar amb una cosa, però que està succeint molt, que ens els tanquen, i en aquest cas concret em deia que era en un centre d'una religió estranya, que no és religió, que és sectària, i li privaven d'entrar a la residència. Perquè jo els haig d'enfortir, els meus clients. Els haig d'enfortir, els haig d'empoderar. Entra, vés, fes, tal. I em van trucant, he fet això, ara què faig? I els vaig empoderant per anar tornant a agafar les regnes de la seva vida i sobretot dels seus pares. Això volia dir, disculpa. Sí. Que tot això, aquesta gent és gran. I els ser tancats sofreixen una depauperació cognitiva espectacular. Espectacular. En dies fan una baixada que el mal que estan fent aquesta gent gran, i després diran, bé, tenia que estar en una residència. Aquesta persona s'autogovernava divinament. I ara, un mal tan gran, en un període tan petit, en 15 dies fan un canvi com un mitjó.
0: Sí. Una mica de música.
5: Mira, a l'Argentina, per exemple, hi ha una d'això, que les herències, per exemple, les propietats són familiars.
2: Clar.
5: Oi? I si jo o la persona, una es casa i té un net, el net també l'inscriuen, perquè és familiar.
2: Ben fet.
5: Oi? Això és una llei. El pare, la mare, els fills...
2: Aquí també es pot fer. Si tot aquest tipus de coses es poden fer perfectament. Sí, i es poden fer testaments mancomunats, que els fem tots junts, de que si no el toquem tots junts no es toca.
3: Es muy fuerte. Hay una película actualmente que se llama La calle de Málaga. Por favor, vayan a verla. Es buenísima. El caso es que no lo puedes creer. O sea, no se las voy a contar, pero tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Uh-huh. Es fantástica. Es una producción española marroquí. Y no puedes creer lo que de lo que pueden ser capaces los hijos, ¿eh? Las hijas, sobre todo, con las mamás, con todo respeto para las chicas, pero madre mía, está bellísima esa película, buenísima. Y bueno, perdón.
0: Un poquito de música y ahora tornem amb les residències.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Ara mateix, inici del clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid al Camp Nou. En aquest partit, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant dels blancs per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia, però, s'ha marcada per fets extraesportius, el llançament d'objectes de l'afició blaugrana quan ha arribat l'autobús del Real Madrid i també el del Barça i les complicacions internes entre jugadors del Madrid. També al migdia hem conegut la mala notícia de la mort del pare de Hansi Flick. Tot i això, l'entrenador alemany ocuparà el seu lloc a la banqueta. I deixem de banda el futbol, però no deixem de banda l'esport totalment, ja que a Badalona estan de festes de maig i avui hi ha la crema del dimoni, que està aquest any la figura que reduirà cendres té forma de jugador de bàsquet. Encara que a banda del dimoni, una de les incògnites de la nit és el vent. Enguany hi ha novetats amb l'espectacle de drons i encara no està del tot assegurat que es pugui fer amb normalitat. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Bona nit, com està la situació del vent i com estan anant les festes?
2: Què tal? Bona nit. Doncs una situació que ens donarà una treva. Per tant, gairebé a aquesta hora podríem garantir que sí que tindrem aquest espectacle de drons. Una de les grans novetats d'aquest any és que l'espectacle s'acompanya de pirotècnia. Són uns 500 drons i per això patíem una mica pel vent. Unes festes que començaven cap a les 5 de la tarda amb un repic de campanes i després amb un tradicional seguici amb totes les formacions tradicionals fan el seu ball i ofereixen el millor abans d'acompanyar-nos fins a la Rambla. Aquí fan una visita al dimoni, és una mena d'acomiadar-nos d'ell, de deixar totes les coses negatives. I avui, com comentaves, amb el basquetbol, també com a gran protagonista, perquè la figura del dimoni d'enguany és una figura que homenatja el bàsquet com a bressol del basquetbol que és Badalona. Si el temps continua tal com el tenim, que segurament serà així, després tindrem espectacle pirotècnic i la cremada del dimoni, la figura tradicional central de les festes de maig de Badalona. Això serà aproximadament de quina hora.
1: Doncs moltes gràcies, Joaquim, que tingueu molt bones festes de maig. I parlem del vaixell afectat pel brot d'antivirus, on ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals 5 catalans. També aquesta tarda l'activista Saifa Bukashek, membre de la flotilla, ha aterrat a Barcelona després de passar diversos dies detinguts precisament a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I finalment tanquem també en plana esportiva i revisant els resultats de la resta de la jornada, ja que ahir l'espanyol va caure 2-1 davant del Sevilla. Demà serà el torn del Girona, que juga contra el Rayo Vallecano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Llavors és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: Pues seguim amb la Marta i, carai, no? Has encetat un tema, això de les residències, no? Que ens preocupa i, de fet, és una cosa que la societat té que debatre, no? Perquè engegar una persona allà i sense tindre pràcticament coneixement de a lo que tindria dret, perquè això, en sentit de fer tres tipus
1: de
0: documentació prèvia és molt important, eh?
1: És important, la gent, per sí. Si algun dia em passa algo i t'ho diu gent grandíssima, i a mi sempre que m'ho diuen en el despatx és que em surt de l'ànima, i no ho tinc pensat, però és que cada vegada és com un resort i penso, tens previst ser etern? Has pensat que no penses, has decidit que no moriràs mai? Aleshores és l'únic que tenim cert des del moment en què naixem, que morirem. El que no sabem és ni quan, ni com, ni res.
0: No, i això previ de que has mencionat del tema de la salut, no? És a dir, que potser jo no vull sotmetre'm a un tractament que sé que acabaré malament. Llavors, no, deixa'm que jo vagi progressivament decaient, però no vull tindre tota aquesta química en el meu cos que potser em destrossarà i em farà patir i a la meva família igual, no?
1: Pots rebutjar tot tipus de tractament, pots demanar tot tipus de pal·liatius, és a dir, dins de tots els termes mèdics i legals possibles, tu és més, inclús pots demanar coses que siguin il·legals, perquè tu no saps si més endavant ho seran de legals o no, i tot i que després siguin il·legals, queda palesa la teva voluntat, el sentit del que tu volies. Aleshores, jo animo a tothom a escriure tot allò que ells vulguin i desitgin, amb un assessorament, perquè no podem posar... Però pensant que si és avui il·legal o no queda clar o no en tinc ni idea, jo ho poso perquè queda la meva voluntat i el sentit que jo li dono a les meves intencions.
0: Sí, sí,
1: i també era una cosa que es feia i l'havien fet al despatx, gent que volia l'eutanàsia i estava prohibida.
0: Clar, clar.
1: Però por si algun dia se permite, i ara se permite, en tots els casos no, però vull dir que coses, i jo hem fet convenis i contractes de qüestions que no estaven permeses per la llei, però que amb la jurisprudència ha anat avançant, ja no estic parlant només del tipus de successió, no? En altres camps que no eren permesos, però queda el teu sentit i inclús quan arriba el moment sí que està permès. Aleshores, és important perquè, per exemple, si sóc incapacitat, ara ningú serà mai incapacitat, però està quedant clar en quin terme ho estàs volent dir. És a dir, que digues tot allò que tu desitgis, pensa, a mi em fan molt pensar amb ells i anem pensant i els hi vaig donant, no, jo ho vull molt senzill, i els hi començo a posar tot de possibilitats, entren amb un galimaties que se'n van a casa a meditar-ho, venen amb un croquis, tornem a pensar-ho, tornem, perquè al final quedi la voluntat que tu vulguis com tu la vols.
0: No, ja està clar, no?, que si agafem un Alzheimer o un Parkinson, aquest tipus d'enfermedat que no sabem com es manegarà si tenim aquesta sobrecapacitat per decidir i no la podrem fer, no? Però la família en aquest moment, de fet, no sé, parlen, se habla muchas veces, no?, de que una persona que tenia Alzheimer i la pusieron en una residencia, pues empeoró radicalment i hasta se murió.
1: Hi ha unes certes cauteles, per exemple, que jo he vist en el despatx, casos kafkians, saps el típic de la viuda negra, la cuidadora que es canava casant, el típic cas de viuda negra existe i està entre nosotros, i bueno, tampoc vull ser psicòtica, no ens posem nerviosos, però vull dir que ja vam tenir un cas d'una senyora que cuidava amb un, es casava, es moria i heretava, i fèiem la broma en el despatx, profesión mis viudedades. I aleshores ens va anar a petar amb el pare dels nostres clients, amb el que es va casar i el que va fer-se l'herència. Va fer el va posar en una residència i va quedar com a hereva. Però també tenien una cuidadora, perquè també es va fer gran, tot i que ella era molt més jove que el marit, evidentment, perquè era la cuidadora inicial, com que ara durem tant temps, van necessitar una nova cuidadora que els cuidés. I aquesta també va fer, m'imagino que la

Molt bona nit, benvingudes de nou al Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i estarem durant una hora aproximadament escoltant músiques amb veu de dona. Ja sabeu que per escoltar Ràdio Molins de Rei ho podeu fer de la manera tradicional, anant al dial i buscant el 91.2, si és que sou de la zona del Baix Llobregat. I bé, jo tinc comprovat que sona fins una miqueta més enllà de Papiol i en l'altra direcció fins a l'entrada de la Diagonal, més o menys. Doncs bé, i si no, doncs també podeu escoltar doncs anant-vos a la pàgina de la ràdio nostra, Ràdio Molins, buscant l'emissió online en el moment en què s'està emetent el programa. I també la podeu escoltar recuperant els podcasts, com fa moltíssima gent, perquè és molt més senzill, que no està fins a les 11 de la nit dels dijous esperant a que soni aquest programa. Ja sabeu que també sona a vegades, normalment, sí, en segona audició els diumenges a les 10 de la nit, també. No, és els dijous a les 11, perdoneu-me, i la segona emissió es fa els diumenges a les 10 de la nit. Dit això, amb què anem avui? Doncs avui volia escoltar coses més properes i aprofitant que Pastora amb la Dolo Beltrán han estrenat aquest disc 25 anys Buscando Follón, a mi Pastora sempre m'ha agradat bastant, Dolo Beltrán també m'agrada, inclús quan fa de presentadora i de més, i bé, doncs he escollit un tema d'aquest últim àlbum que està acabat de sortir al forn, que es diu Quanta vida. Per què? Doncs perquè el recuperen incorporant la veu de Marina Rossell, i Marina Rossell és la gran oblidada en aquest programa. Tot s'ha de dir, que és que a mi no m'agrada gaire, però de tant en quan l'hem posat i ara és el moment. Dolo Beltrán, Marina Rossell, recuperant Pastora, i el tema es diu Quanta vida, per començar el Quan comença la nit d'avui.

I ara continuarem amb una dona que tinc la sort de conèixer bastant. De fet, la vaig parir. Ella és la Clàudia Massaguer. I us posaré un tema que va fer l'any 2023, que ja ha sonat altres vegades aquí quan comença la nit, que és un àlbum que es diu Soul Reggae i és de la Panxita Records. Per què vull aprofitar per posar la Clàudia? Perquè mai està de més escoltar a la Reina Blava, però és que aquest dissabte, dia 9 de maig, obrirà l'espai Talent que ha creat el director del Girona Film Festival, que és en Lluís Valentí, i bé, doncs, ha creat un espai de música en directe, un espai molt amb molt poqueta gent, un espai molt, no sé, potser hi capien, què, 50, 70 persones, però bé, el cas és per fer música de proximitat, música en acústic, i l'obra, aquest invent que ha fet en Lluís Valentí, doncs tenim la sort de que l'obra amb la Clàudia, amb la Reina Blava, com us dic, cantant en acústic, dia 9 a les 21 hores a Riu i de Llots de la Selva, Espai Talent. I ara que escoltarem de la Clàudia, doncs, des d'aquest àlbum Soul and Rock Reggae, doncs fa un tema que es diu Promeses, que a mi m'agrada força, que el va escriure ella, i m'agrada escoltar la seva veu. Espero compartir aquest gust per escoltar la Reina Blava.

I d'un saltirons anem amb la Maria Jaume, ja sabeu, guitarrista, compositora, cantant. El seu darrer àlbum es diu San Domingo Forever i us vull posar un tema que es diu Sonen les campanes. Parla de nostàlgia, de tradició i de pas del temps a Mallorca. I bé, tot això ho junta i forma com un catalitzador que parla de fraternitat veïnal, de festes populars i de la tornada a casa quan són festes. És amb el tema que continuem, perquè acabi d'arribar això que sona és el quan comença la nit. Jo sóc la Fermina Recio, estem posant música interpretada bàsicament per dones i celebrant això, la veu en femení. Com us deia, continuem amb Maria Jaume. Ha sonat alguna vegada més. I sonen les campanes que ens porta fins a Mallorca. A veure, que ja sabeu que aquest programa, no només poso la veu, sinó que poso els dits a la taula de so i a vegades no van cap on jo vull que vagin i m'embolico encara amb la d'anys que porto, però encara m'embolico. Deixo de parlar i escoltem a la Maria Jaume.

I amb la dona amb la que continuarem, doncs és per mi una novetat. Vaig escoltar la seva música potser fa un parell de setmanes. Es diu Chloe Riembau. Jo pronunciaré Riembau, però és Riembau. I té el seu àlbum de debut que es diu Equilibri sense xarxa, acabat de sortir del forn. Enregistrar aquest àlbum és gràcies a que va guanyar el concurs Sona Nou, però és que realment jo crec que ho fa molt i molt bé. Ve d'aquell lloc on hi ha tantíssim talent, que és l'Empordà, que té l'Empordà, que crea gent que canta tan bé i que composen música tan xula. Doncs bé, ella, com us deia, és la Chloe Riembau, i l'àlbum Equilibri sense xarxa. Quin estil de música? Doncs crec que és emocional, íntima. La millor manera que li pugueu posar un adjectiu vosaltres és que jo deixi de parlar i vosaltres l'escolteu. El tema que he escollit es diu Un fil. A veure què us sembla.

Bé, perquè acabi d'arribar, això és el quan comença la nit, estem escoltant Ràdio Molins de Rei, sóc la Fermina, avui de... no sé per què, he anat enganxant una cançó a l'altra i ens estem quedant bastant a la vora de casa. Ara ens anem fins al Montseny, on trobem un grup mixte que es diuen Remei de Calafresca, i on la veu moltes vegades cantant la posa la Xantal Rodríguez, que els vaig descobrir en un festival i em van flipar, no per lo bé que sonava, perquè estava molt, molt, molt malament fet tot el tema del so, sonaven realment, jo crec que els van distorsionar més del compte, perquè una cosa és que el grup vulgui sonar distorsionada, però altra cosa és doncs que et distorsionin més del compte. Ja m'estic enrotllant, ho sabeu, eh? Bé, doncs anem a escoltar un tema que és del 25, però que em sembla que formarà part d'un àlbum que sortirà enguany. El tema es diu Va com va, i ja sabeu de què van. Lletres punyents, lletres que no deixen indiferents, barreja d'electrònica, del noise i del folk, i aquí, si ajuntes tot aquest poti-poti, tens el Remei de Calafresca.

I d'un tal tiro ens anem fins a Madrid a escoltar les nietes del Charlie i un tema que es diu Ràbia. Elles, jo crec que sense cap mena d'artifici, van buscant el folk potser més pur. Són dues germanes que es diuen Maria i Raquel Rubio i bé, es van consolidant poquet a poquet. M'agrada com ho fan. És una barreja, com us dic, entre un cançó alternativa i folk, i la millor manera de poder saber el que fan és escoltar-les. I us he escollit aquest tema perquè és el primer que jo vaig escoltar d'elles i em van sobtar per senzilles i alhora un missatge. Ràbia, les nietes del Charlie, no de Charlie, les nietes del Charlie, i bé, jo crec que es pot disfrutar molt i molt i molt i molt, i aquest és el seu darrer tema, és de fa uns mesos, que és quan jo les vaig descobrir.

0: I a vegades la senzillesa doncs, té coses tan boniques com aquest tema que hem escoltat de les nietes del Charlie. De Madrid ens anem fins a València, ara de la mà d'una dona que es diu Maria Bartomeu, però que el seu nom artístic és La Maria. Ella està revolucionant el camp valencià i bé, aquest és el seu darrer àlbum, que és de l'any passat, el 25, i on trobem un tema que es diu Estupor. L'àlbum es diu Rubina i jo juraria que ja hem escoltat algun altre tema d'aquest àlbum, però per si de cas no està malament tornar-la a recordar aquesta nit.
1: És que t'estupor.

I de València a Mallorca, anem fent saltirons. Ens anem amb una dona que és... que no necessita presentació. Estic parlant de Maria del Mar Bonet. Però tot i que no necessiti presentació, si es vol recordar que els seus 79 anys acabats de fer segueix fent música. I música protesta, música que denuncia fets, com el tema que escoltarem ara, que es diu Saigo No, que és el segon avançament del que serà el seu disc, L'aigua no cansa. I bé, és un tema que denuncia la tragèdia que es va viure a València quan les inundacions. Una tragèdia que potser en part es podria haver evitat i que suposo que és per el que a ella li toca. Saigo No, el tema de Maria del Mar Bonet, amb el que continuarem. I després, tot seguit, vindrà l'Anna Ferrer, però us ho explico. Escoltarem els dos temes seguits, primer Saigo No i després Aigo, i després us parlo del tema de l'Anna Ferrer.

soroll que se sent és la, la màquina que ajuda a amassar el pa. Pa és el darrer treball d'Anna Ferrer, que des del 26, si no m'equivoco, d'abril, doncs ja el podeu trobar. I és tot sencer. Us vaig explicar que vaig estar en el concert de la presentació d'aquest àlbum d'Anna Ferrer, que ve des de Menorca. I la veritat és que és tot una performance, val? No pots entendre les cançons una per una, que sí que es poden entendre, tenen significat propi, però el conjunt és el que va més enllà. El pa no és una cosa inerta a sobre de la taula, que la menges i prou, sinó que hi ha tot un procés de creació. Ella tracta el pa i el té present com un cos viu i símbol d'allò més personal i universal, i que a més és portador de pensament comunitari, del pa fet en família, fet per la comunitat, i no només comunitari, sinó que també màgic. Dit això, he posat els dos temes seguits, i no es val a dir, perquè la primera vegada que jo vaig escoltar la tornada d'aquest tema, que es diu, que diu aigua, vos demanem aigua i vos ens doneu vent, doncs jo el vaig escoltar interpretat per Maria del Mar Bonet, i m'ha vingut molt, molt, molt de gust posar els dos temes seguits en el quan comença la nit d'avui. Que per qui acabi d'arribar ens queda aproximadament un quartet d'hora menys, 12-13 minuts, i estem posant música amb veu de dona. I sense moure'ns de ses silles, ara és el torn d'una dona que hem escoltat més vegades el quan comença la nit, perquè m'agrada, crec que és bo compartir tot el que ella fa, perquè fa coses molt, molt autèntiques, fa música que no deixa sense remoure res. I he escollit un tema del seu darrer àlbum, que es diu Paradís. La cançó es titula Gelosies, i aborda la gelosia com un sentiment que sorgeix a l'etapa adulta. Ho tracta com a germana de l'enveja, que enveja també és un tema, que una cançó que hi ha dintre d'aquest àlbum. Té una manera de cantar, d'interpretar, que crec que la fa bastant diferent, i no diria que única, però sí diferent, com us acabo de dir. Doncs ara és el torn, com us deia, de Júlia Colom.

0: I ara és el torn d'una dona que sabeu que em torna boja, que m'encanta tot el que fa, totes les seves creacions són meravelloses i estan plenes de genialitat. És el darrer àlbum de Clara Pella, que es diu Nuca, un àlbum que ja no apareix a Spotify, que ja ha decidit fer boicot a la plataforma per la seva col·laboració econòmica en la guerra de Gaza. Dic guerra per dir-ho d'alguna manera, però ja sabeu el que em penso, i que seria un mal evitable si la resta de països es posicionessin. Però bé, dit això, la música i el tema que escoltareu es diu Veo Incendios, i la veu la posa Carmen Aciar. Carmen Aciar ja va participar amb ella en tot el... us ho diré, en tota la gira que va fer amb Corsé, i que també vaig tenir l'oportunitat de veure, i veuré la presentació que fa de l'àlbum a Barcelona el dia 21 d'aquest mes. Veo Incendios, Clara Pella, àlbum Nuca. I ja veureu, aquesta dona mai deixa indiferent. Espero que us agradi. Això que sona de fons és com el foc que crema.
1: Yo en el humo veo incendios y en tus ojos veo mares.

I això que segueix sonant de fons segueix sent el foc de Veo Incendios. De Veo Incendios de Clara Pella. Amb aquests dits i intentant portar la taula de so, doncs em passen aquestes coses que baixo la tecla que no toca i està baixant el meu volum en comptes del volum de la cançó que sonava per treure-ho del mig. Bé, i ara per acabar el programa d'avui el fem rodó, és a dir, el fem una mica artúric i acabem amb qui hem començat, que és Pastora, amb la veu de Dolo Beltrán. I per mi el meu àlbum favorit de Pastora és La vida moderna. Allà trobem un tema que es diu Desolao i és amb el que acabarem el quan comença la nit d'avui. Fem que comenci a sonar. Oh, gran tema. Moltíssimes gràcies per fer-me companyia una setmana més. M'agradaria molt que estiguéssiu aquí la setmana vinent. Un petó molt gran. Us espero. Gràcies.

0: malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.
2: Guau, has vist que m'han verificat, tio?